0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el govern associat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que no necessita. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi...
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. És clar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
5: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara. En l'època.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Passi caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... No per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també el vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població almenys subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com el colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues

0: projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
1: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
2: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
3: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
2: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump, ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
1: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
4: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
4: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
1: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
5: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
1: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
6: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
3: Sergi Basco, professor d'Economia.
6: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
1: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
7: Jo crec que no existeixi el diàleg social.
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
7: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu

0: com tancar el Parlament.
1: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
2: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir on pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, no, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauries de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
1: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
4: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
1: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
0: Crec que són acceleradors de processos.
5: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
0: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I amb què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
1: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
6: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
7: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
6: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i altres persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
1: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
8: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
7: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític, i això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia. No?
1: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que per a molts mitjans és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
6: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació dona gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, però normalment són les administracions públiques. Òbviament també altres músculs de poder. Evidentment el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... i és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
1: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
9: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
5: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
9: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'hi ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
1: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
9: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
1: Però com en el cas de l'oficina antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
9: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
1: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
6: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
10: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
1: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol també en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent i fins i tot alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 4 d'agost. Les tres paraules del dia són calor, tort, Catalunya. Calor, el cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. I des de Tordera, així combaten els veïns i veïnes de Tordera la calor. Alguns de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat. Tort. S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Radio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions són obertes. Catalunya. El Club Futbol Tordera s'enfronta al Bon Matí a la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost i diversos experts valoren avui per aquesta emissora el possible retorn dels peatges a Catalunya. El cap de Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roure és directora del cap Tordera.
2: Fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
1: Avui és el Dia Mundial del Lleopard, avui és Sant Joan Maria a venir. Falten 8 dies per l'eclipsi solar, 20 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps estable i radiant, amb predomini del sol de cara a demà. Es mantindrà l'ambient plàcid i xafogós. La dita a l'agost, figues i most. Recordeu que avui podreu trobar la cuba d'aigua de subministrament gratuït d'aigua aquest dimarts de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans, de 9 del matí a 11:15 al local social de Sant Pere i de 11:15 a 1 a Terra Brava, a l'entrada de l'illa d'Escombraries.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs molt bé, avui, amics de S'ha m'escapat el lloro, estem en el guió 24 i avui anirem fins a Figueres a veure el Museu Dalí. I, com sempre, intervendran a la Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, el lloro, el Quico, que és la Nuri Pujol, un narrador, Salvador Romans, i un segurata que té una frase curteta que ho faré jo mateix. Doncs avui començarem dient que estem en el pàrquing de l'estació de Girona. El Genaro intenta tancar el cotxe mentre la Filo ja camina cap a l'entrada de l'AVE. El Quico sacseja la gàbia.
1: Filo, espera, que no sé si he trencat bé el centralitzat. I aquest pàrquing val un ronyó. Per anar a Figueres podríem haver agafat la Nacional 2.
2: Genaro, que a Montserrat vam dir que l'AVE és una experiència. 15 minuts i som allà. Deixa de patir pel cotxe, que aquí està vigilat.
3: A Figueres, parking car. Genaro, garrapa.
1: A callar, ocell de mal averany. Filó, per què hem de portar el lloro al museu? Ens faran fora.
2: És un animal de companyia, Genaro. I, a més, Dalí tenia ocells exòtics. El Quico és part del surrealisme.
0: El Genaro revisa les línies blanques del pàrquing com si fossin de platí.
1: Filo, que el cotxe del costat és un tot terreny d'aquells gegants. Si m'obre la porta i em fot un arrenclament a la IATS, a la xapa, qui ho paga? L'AVE? Renfe? El senyor Dalí?
2: Genaro, per l'amor de Déu, que el cotxe té 10 anys. Està més segur aquí que al carrer. Tira, que el tren no espera.
3: Alarma, alarma! Genaro, tanca la clau! Que ens roben la ràdio!
1: Ho veus? Fins i tot l'ocell té por. I per què hem d'agafar el tren si amb el cotxe som 20 minuts per l'autopista?
2: Perquè vull anar relaxada mirant el paisatge i no la matrícula del davant. A més, a Montserrat em van dir que des de l'AVE es veu l'Empordà com si fos un ocell.
3: Jo sóc un ocell i no veig res. Treu-me la manta! Filo!
0: L'ascensor de l'estació de Girona baixa cap a les andanes del túnel.
1: Això sembla un búnquer nuclear. Quants metres sota terra som? Si hi ha un terratrèmol, aquí ens quedem amb el lloro i les maletes.
2: No siguis gafarrut. Mira quina neteja. Quina modernitat. Mira el rellotge. Falten 2 minuts. Això és precisió suïssa, Genaro.

0: Bé, s'escolta el xiulet del tren que s'acosta.
1: Venen els indis! A l'atac!
2: Ai, que l'ocell es marejarà amb la pressió del túnel. Escolta, Filós, si ens equivoquem de tren i acabem a Perpinyà? Jo no sé el francès, eh? El molet, el formatge i poca cosa més, eh?
3: Si acabem a Perpinyà, dinarem allà. Però mira el cartell. Figueres, Vilafant. No té pèrdua. Home de poca fe.
0: Arriben a l'escàner el Genaro. Es treu el cinturó amb els nervis. El lloro ha de passar per fora de la màquina, sisplau.
2: Ho veus? Ja comencem. Ara diran que el lloro porta microxips espies.
3: No facis cas. És que el meu marit és de la vella escola. Quico, estigues quiet.
1: Pipa per l'autoritat! Pipa!
0: Pugen a l'andana, l'ave arriba amb un xiulet potent i s'asseuen. En Genaro es baralla amb el seient de la taula plegable.
2: Ostres, Filó! I això corre més que el meu primer Seat Ibiza. Mira el marcador. 200 per hora. Ens matarem. Doncs sí que anem ràpid. Se m'asseca al revés. Si m'asseca al revés, em manejo, Filó. Quan ha costat el bitllet?
3: No ho vulguis saber. Gaudeix del paisatge, que no tindràs temps ni d'obrir el diari. I pssst, baixa la veu, que la gent ens mira. Sembla que no hagi sortit mai de casa. Mira quins seients, quina moqueta. Mira, ja passem pel Tert.
1: Feu! Més ràpid que un foc! Genaro, t'has deixat el llum de la cuina encès!
2: Filó, és veritat?
3: No li facis cas, Genaro. T'està prenent el pèl. Quico, calla o et tapo amb la manteta.
2: Escolta, Filó, i si quan arribem a Figueres el museu està ple? O si no es deixen entrar amb els animals? Que el Dalí era molt modern, però els de seguretat...
3: Ja he mirat la web. El museu és una bogeria. Hi ha ous al sostre i pans al cap de les estàtues. Si el Quico es comporta, diré que és una instal·lació artística vivent. El lloro de l'Empordà.
2: Em faràs passar una vergonya. Mira, ja estem frenant. Si no fa ni 10 minuts que hem pujat. Això no és un tren, és un coet per a risc.
0: El Quico, imitant el so de megafonia...
1: Pròxima parada! L'infern! Pitxin el botonet abans de sortir.
0: El Genaro vermell com un tomàquet.
2: Quico, calla! Perdoni, senyora. És que l'animal està nerviós. Filo, treu-li una pipa o algo que ens faran baixar a mig túnel.
3: Mira, ja sortim a l'exterior. Mira l'Empordà, Genaro. Quina llum, quin verd.
2: Sí, molt maco, però ja estem frenant. Que ha durat això? 10 minuts? He pagat més de bitllet que de temps, assegut. Això és un robatori de guà blanc.
0: Arriben a Figueres, Vilafant, i baixen del tren. El vent de tramuntana els rep a l'andana.
2: Collons amb la tramuntana! Aquí el lloro sortirà volant sense ales.
3: Agafa fort la gàbia, Genaro. Ara hem d'agafar el bus o un taxi fins al centre, que l'estació queda lluny del museu.
1: I socors! Socors! Això és el túnel del rentat! Fiu, vull tornar a Montserrat.
2: Ho veus? L'ocell té més seny que tu. Ara ens gastarem 10 euros més en un taxi. Però saps què? Tens raó, Filo. Ja que som aquí, verem els ous d'en Dalí. Però com l'ocell digui una paraulota davant d'un quadre, el deixo allà amb les formigues.
0: La Filo, tot rient i agafant el Genaro pel braç.
3: Va, Genaro, que avui som subrealistes. Quico, digues, visca el subrealisme.
1: Visca la pela, Visca Filum! Buenarol! Pal taxi!
0: Tots tres surten de l'estació entre rialles i renecs. El renec d'en Genaro, mentre el vent bufa de valent cap al teatre del museu. I ja dins d'ell, bé, en el pati central i sota la cúpula davant del Cadillac, és un Cadillac que sempre hi plou, el Quico treu el cap per la reixeta, tot al·lucinant.
2: Filó, explica'm això. Perquè hi ha un cotxe dins un pati amb una senyora a sobre i un paraigua que plou per dins? Això no té cap ni peus. Qui és el mecànic d'aquest home?
3: És art, Genaro. És el subconscient. Representa que dins del cotxe sempre plou si un està trist. O alguna cosa així. Mira quins ous més grans hi ha a la paret.
0: El Quico mirant els ous gegants de la torre.
1: Truita! Truita per a tot el poble! Ous de dinosauro!
2: Calla, Quico, que ens mira el vigilant. Escolta, Filó, aquell quadre d'allà, si el miro de lluny, sembla l'Abraham Lincoln. Però si m'apropo, és una dona despullada mirant el mar. Això m'està fent mal al cap.
3: És la Gala. La musa d'en Dalí. Mira quina paciència tenia aquesta dona. Com jo amb tu.
0: De sobte, el lloro comença a imitar a Dalí.
4: Talons acampanats de baix. Ni els meus sabrien quan tornaria a terra. Eureka! He encontrado mi pintura. Hiperrealismo metat...
1: Sóc un geni! Sóc un diví! Pinteu-me els bigotis!
0: I el Genaro... tapant la gàbia amb la jaqueta...
2: Anem-nos d'aquí. L'ocell s'ha tornat boig. La gent es fa fotos i jo ja veig elefants amb potes d'aranya. Filó, la pròxima vegada anem a veure el museu de la joguina, que almenys hi ha trenets de veritat.
3: Va, Genaro, que ara anirem a buscar un bon restaurant i demanarem un suquet de peix. Això sí que ho entendràs, oi?
2: Sí, el peix no té bigotis de 2 metres, d'acord? Som-hi.
0: Bé, i ara el retorn ja. En Genaro arriba a l'estació bufant, carregat amb una bossa de regals del museu, i la Filó intenta aguantar el barret perquè la tramuntana no se l'emporti. El Quico està mut, com si hagués vist un fantasma.
2: M'he gastat 30 euros en un rellotge que es desfà. 30 euros, Filó. Això no dona ni l'hora. Sembla una truita a la francesa penjada d'una branca.
3: És un rellotge tou, Genaro. És la persistència de la memòria. A la tauleta del menjador quedarà diví.
1: El temps s'escorre. Genaro, et fas vell. Pipa caducada.
2: Ho veus? L'ocell que ja parla com un filòsof francès. Entre el vent aquest, que t'asseca el cervell, i els quadres de les mosques, estem tots tocats del bolet.
0: Bé, ja estan instal·lats dins del tren i hi ha molta gent i el silenci és sepulcral. Fins que el Genaro obre la bossa de la botiga del museu.
2: Escolta, Filó, m'he fixat que a la sortida hi havia una botiga de records i he comprat una cosa pel Quico. Mira!
0: Treu uns bigotis postissos de plàstic, negres i cargolats, cap amunt, i els intenta posar a la reixeta de la gàbia.
3: Genaro, per favor, que som a un tren d'alta velocitat, no a la festa major de Gelpí.
0: I el Quico, mirant els bigotis amb un ull...
1: Sóc el rei! Sóc el diví! Pinteu-me les plomes de color d'or!
2: Mira, si li agrada, i tot. Escolteu, ara que anem a tota pastilla, m'he quedat pensant en aquell quadre del mariner que es menja un arís de mar. Tu creus que el sopar, nena, ja deu estar a punt a casa?
3: Genaro, hem trigat 14 minuts a venir i trigarem 14 minuts a tornar. La nena farà el que podrà, però t'ha agradat, oi?
0: El Genaro sospira mirant la finestra com els llums de l'Empordà passen volant.
2: Doncs mira, sí, m'ha agradat. No he entès res, però m'he gastat els estalvis en un rellotge que no marca l'hora. I el lloro es creu que és un geni, però feia temps que no reiem tant.
0: Ja a l'arribada, en el pàrquing de Girona, cap al cotxe, en Genaro corre a mirar la xapa del seu vehicle.
2: No et sigui el senyor, ni una ratllada, ni el tot terreny, ni ningú m'ha tocat el nen de casa.
3: Ho veus? L'AVE és el millor invent del segle. Ni multes, ni radars, ni aparcar figueres, que és impossible.
0: I mentre el Genaro intenta engegar el motor...

0: aquest cotxe fa puta de gos. Vull anar a 300 per hora.
1: Calla, ocellot, que demà toca tornar a la realitat. Avui hem estat delineants, però demà... Demà toca anar a comprar el pa amb el lloro de tota la vida.
2: I tant, Genaro, té raó. Tu, Quico, a callar, que la pròxima parà... Pipo, pipo, pi... Al llit!

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al rededor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem a poquet a poquet. Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marqui, o senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tenim de sort, en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
1: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
0: De moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant. Ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
1: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
0: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i amunt, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
1: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
0: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I ja et diré més clar. Ho proves tu a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan ho veuen, geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
1: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
0: Molt bé.
1: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
0: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una petita oscil·lació t'apares, la notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, alguna cosa t'ha senyalitzat, ho has fet tu, amb les mans.
1: Jo aparentment no.
0: Ho has fet tu? Pues, bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara, no ho sé.
2: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
2: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers, tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
3: És un plaer estar aquí per parlar del tema aquest de l'aigua.
1: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
3: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, ha de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
1: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
3: Sí, un dels problemes greus que tenim amb els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important, i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós, i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir, doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
1: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
3: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, que Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants, i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aquífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aquífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aquífers.
1: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
3: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, m'hi he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguem de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia hi ha tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja, per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
1: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
3: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, l'aigua potable, passa molt a més tractament. És a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc. O sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. l'aigua residual que va als rius ni té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu, perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic. Pot contenir.
1: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
3: En principi, hi ha molt, els grups d'hidrologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben la quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra és el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. És a dir, si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes... Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat... Amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
1: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
3: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius... Si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícol, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però les havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de veta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultor també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Eh? Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, eh? Perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, ja que haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure... Però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat. S'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que han de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs bé, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
1: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres, eh? I un plaer.
2: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
1: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat ha resolt amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua. És a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
4: Quatre gotes.
1: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
5: Hola, bon dia, Gerard.
1: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
5: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall de... que va sortir per TV3.
1: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
5: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua. Doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
1: Clar, que és una broma telefònica, potser.
5: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. Jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en una situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ja em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres el vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, pues igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, efectivament, on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar... És com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
1: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
5: Moltes gràcies.
1: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
4: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
1: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, com a mínim, el punt de partida, no és del tot favorable.
4: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. I això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema. Vindrà molt més ràpid que abans.
1: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
4: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya és un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional essencialment és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
1: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
4: Bé, és el que et deia, eh? Nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. Eh? I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. En el cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
1: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
4: Sí, a més és cert perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. Eh? I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i l'ATL, no? l'Aigües Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de rec, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat, diguem, el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
1: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
1: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí el Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea, i us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua, i a vegades és qüestió de fe. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous, i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
7: Home, trobaríem un que fora intermig. Guarir les criatures que tenien una tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, amb el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podríem donar al nen per curar acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
1: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros, a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà, i que dona inici a la Festa Major Petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
2: Quatre gotes.
1: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema: lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 4 d'agost, les tres paraules del dia són calor, tort, Catalunya. Calor, el CAP Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. I des de Tordera, així combaten els veïns i veïnes de Tordera la calor. Alguns de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat. Tort. S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Radio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions són obertes. Catalunya. El Club Futbol Tordera s'enfronta al bon matí a la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. I diversos experts valoren avui per aquesta emissora el possible retorn dels peatges a Catalunya. El CAP de Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
2: Fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
1: Avui és el Dia Mundial del Lleopard, avui a Sant Joan Maria a Bení. Falten 8 dies per l'eclipsi solar, 20 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps estable i radiant, amb predomini del sol de cara a demà. Els mantindrà l'ambient plàcid i xafogós. La dita a l'agost, figues i most. Recordeu que avui podreu trobar la cuba d'aigua de subministrament gratuït d'aigua aquest dimarts de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans, de 9 del matí a 11:15 al local social de Sant Pere i de 11:15 a 1 a Terra Brava, a l'entrada de l'illa d'Escombraries.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: A l'estiu, les sardanes de la Particel·la donen pas a les havaneres, del cant de la sirena. Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres, amb el cant de la sirena.
1: Bon vespre, sóc Toni López, som a la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, també ens podeu seguir per radiotordera.cat. Aquesta és l'emissora que t'escolta i avui tenim un programa farcit d'havaneres i bones cançons catalanes. Comencem amb el grup Terra i Mar, amb l'Anes Sa Palomera.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Fem un canvi ja en aquest Cant de la Sirena, en aquesta segona part. Anem a escoltar un tema que és tot una versió i tot un himne d'un indret com és el Mediterrani. Ell és Joan Manuel Serrat i això és El Mediterrani.

Nosaltres ens reconeixem com a homes i dones del Mediterrani, però també ens reconeixem com a membres d'un país petit. Vaig a buscar la cançó, un momentet, ta-ta-ta, País Petit, de Lluís Jacques.

que llargs es fan els dies. Es fos tan aviat. Tot és en blanc i negre quan sé que no et puc mirar.

0: বছর
1: una cançó que ha marcat tota una època. Carla Sabater, que ella ha batut per un mal de cor, se li va trencar el cor en un concert, i nosaltres que marxem ja amb un altre tema que és molt, molt creatiu. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi,

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, Havaneres a Ràdio Tordera.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor.

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radio Tordera.cat i xarxes socials.

era cert que estaven junts. Mai no ho havien parlat. Passaven els diumenges en algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'er de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Obey, come on.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avancem alguns dels titulars d'aquesta jornada. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos d'Esquadra permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents, fets que es varen produir ahir al matí. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Escoltem la regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa.
2: Valorem molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'Aplec. Serà una activitat, un taller dissabte a les 11 a càrrec d'Anna Ribot. En parlava la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. L'objectiu és anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les dues conques. En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. Escoltem a Sergio Alonso, de responsable de l'hoquei a Tordera.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de dos semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: Tot plegat ho expliquem avui a l'informatiu, juntament amb la previsió del temps a la plana comarcal d'interès de la jornada i avui amb la repetició del que va seguir la tertúlia amb els polítics. Tot plegat d'aquí una hora, l'informatiu de les 10. Fins després.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: En xarxa.
6: Bon dia, obrim per vacances.

0: Anirien jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, tauler, sense tauler. Estan, a més, a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, et compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple, N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek. Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, perdoneu, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Bon, què tal, com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i neixen noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides en família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys,
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, i hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades,
0: no.
1: I tot i així, la propera vegada que jugues, se n'oblida. O sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: Ui, lo de les normes ho porto fatal, Per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: I també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, a partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat tingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violències sexuals gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres les recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Catalunya va tancar el 2025 havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més, els missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forés, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila, Vila.
0: Vila, vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests punts calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barrabés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Estar Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que esteu organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Ja no, des de Terres,
0: ja no, ja no sé a què saludo.
8: I pronunciar el meu nom.
0: Bon dia. I què passarà aquí en Terres Prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perilla el de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix

0: passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de balls, i com a novetat aquests dies hi ha hagut programació infantil.
1: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
0: Fins demà.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emunt Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de dir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar en el seu cas l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posterior.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de dir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot. És marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a...

0: de complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
1: Sí, no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Mm. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització, l'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda. I el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de venir a un centre, a un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
0: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
1: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual o és un sector o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè, clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas, a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona, Barcelona ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
0: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
1: No, a veure, és el que comentava. Aquí ja intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat, que fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria, intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot sí que amb instruccions, en alguns casos, com amb Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. Lo cual sí, es una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui, sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
2: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'Estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
1: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí, sí. No... semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor de la, en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar en el seu dia amb Turquia o passa a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i és que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema clar, que és complicat, no?
2: Aquí ve l'última...
1: No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
2: Aquí ve l'última pregunta, pregunta del milió. Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
1: És que és molt complicat perquè tot forma part de, no, del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir fenyes i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les expressions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes pegats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguin ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
0: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens en direm a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
1: A vosaltres.
2: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
0: A tu, Núria, que vagi bé.
2: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidari, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem? Aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir, i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic millor jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica i A mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
3: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones de, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que sobretot, com deies, Marc, és donar ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I hi han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
2: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
2: Bon dia.
9: Doncs sí.
2: I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
2: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus. Exacte. Que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella, sí, vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada, de visitants aquests últims estius.
10: Sí, Sí, sí. No, no és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica a mica això es va... anem perdent a cada any, doncs, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Uh-huh. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure... pot ser que plogui, no? Evidentment, és que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme de activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs s'eliminin d'alguns sectors perquè poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega, i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: duren
10: a ple sol, duren 1:45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al cap vespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant, doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais, i les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 8:15, i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades, que estaven a ple sol, una mica, com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes dues hores al sol doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. Ostres. Perquè no s'escapava mai sota un tendal. Uh-huh. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta, sí, calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix camí cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, 5 d'agost del 2026, comencem les notícies del dia. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar els preus dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Ho explica la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Tordera, Jennifer Jansà.
2: Valorem molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs, la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'Aplec. Serà dissabte a les 11 a càrrec d'Anna Ribot. Ho explica la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. L'objectiu és anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les dues conques. El Club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. En dona detalls Sergio Alonso, coordinador de l'entitat.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanes, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: I la previsió del temps, d'en Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En compliment d'una resolució judicial amb la participació conjunta de la policia local i els Mossos d'Esquadra, ahir es va dur a terme un nou operatiu per recuperar pisos ocupats il·legalment. L'actuació, emmarcada en els carrers Menéndez Pidal i Ramón y Cajal, es va desenvolupar sense incidents i va comportar el desallotjament d'una desena de veïns, els quals ja disposaven de la notificació prèvia d'abandonament. Aquesta acció forma part d'una estratègia coordinada que els Departaments de Seguretat, Jurídic i Urbanístic de l'Ajuntament estan donant a terme amb la propietat, els cossos policials i les autoritats judicials. L'objectiu és recuperar de manera progressiva els immobles ocupats per tal de millorar la convivència i la seguretat del municipi. Des del consistori reafirmen el seu compromís de donar continuïtat a aquesta línia de treball durant els propers mesos, sempre dins del marc legal vigent. Aquest model de coordinació institucional i planificació conjunta, que ha requerit anys de gestions prèvies, està donant fruits i demostra la ferma voluntat municipal per donar resposta a les problemàtiques que afecten el veïnat. El Govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se a un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació i on s'aplicarà la limitació de preus dels lloguers. Amb aquesta ampliació, ja són més de 300 les localitats catalanes sota aquesta regulació. La regidora d'Habitatges de l'Ajuntament de Tordera, Jennifer Jansà, ha valorat molt positivament la decisió.
1: Tordera ha estat incorporada pel Govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
0: Jansà ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
0: La mesura s'aplicarà un cop la declaració entri definitivament en vigor, ja que actualment es troba en fase d'exposició pública. Un cop superat aquest tràmit, comportarà els següents efectes pràctics. Un control de preus en nous contractes. El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Un límit per a grans tenidors. Els grans tenidors estaran obligats a respectar l'índex de referència del preu del lloguer, contribuint a un mercat més transparent i equilibrat. La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. Mentre que 53 nous municipis com Tordera s'incorporen a la llista, cal destacar que la vigència de la declaració s'ha de renovar anualment en funció de si es mantenen aquests criteris, motiu pel qual una vintena de localitats catalanes es quedaran excloses a partir de l'any vinent per deixar de complir els llindars establerts.

0: De cara a la celebració del tradicional aplec al monestir de Roca Rossa el pròxim 15 d'agost, l'Arxiu Històric ha organitzat un taller de gravat amb materials alternatius dedicat a la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. L'activitat tindrà lloc el dissabte 8 d'agost de 2026. El taller serà dissabte a les 11 a l'Espai Bertrana de l'Arxiu. L'activitat anirà a càrrec d'Anna Ribot i l'inscripció és gratuïta a través de la web municipal. El taller, on la creativitat, l'art i els colors seran els protagonistes, utilitzarà diferents tècniques de gravat inspirades directament a la imatgeria de la Mare de Déu. Ho explica el responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
1: Bé, doncs, aquesta setmana, el dissabte, dia 8, farem un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents. La professora és una persona ja coneguda, l'Anna Ribot Orbita, doncs, que impartirà aquest taller, que durarà una hora i mitja. Es començarà a les 11 del matí aquí a l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric.
0: La imatge que s'empra actualment per a aplec no és l'original, sinó una rèplica en talla de fusta realitzada l'any 2008 per l'escultor Josep Brisa. L'escultor va recrear la peça sencera, ja que l'original li faltava un braç i tenia la cara molt deteriorada, observant l'autèntica imatge que es conserva al Museu Diocesà de Solsona, gràcies a la intervenció del Cercle d'Història. Segons explica Mercè Torrelles, aquesta còpia es custodia habitualment a una sala de la part superior de l'església parroquial de Tordera i es recupera cada any a la celebració de la pleca al monestir.
1: I aquesta imatge que es conserva a dalt, o sigui, allà on hi havia el colomar de l'església parroquial de Tordera, doncs ara és una saleta, una sala que està doncs, a la part superior. Hi ha aquesta imatge, llavors el Cercle d'Història la va buscar cada any per poder fer l'aplec. I aquest taller que farem doncs, fa referència a aquesta imatge. Per tant, tothom que li faci il·lusió doncs, i vulgui venir a passar una bona estona, és una inscripció que es pot fer a la pàgina de l'Ajuntament i és una inscripció gratuïta. Per tant, tothom que vulgui està convidat.
0: El taller de gravat artístic serà dissabte a les 11 a l'Arxiu Històric de Tordera. El CEAP FESIC ha presentat Nereida, un projecte finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que utilitza bessons digitals, que són rèpliques virtuals d'ecosistemes aquàtics, per anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les conques del Ter i la Tordera. Durant el seu primer any d'execució, el projecte ha posat a disposició pública les primeres eines operatives de predicció a escales estacionals i a llarg termini. La predicció estacional són projeccions de cabals per als propers 7 mesos al Ter i la Tordera, així com el volum previst als embassaments de Sau i Susqueda. I la intrusió salina, un visor de dades i un model predictiu per a les desembocadures d'ambdós rius, clau per a la gestió agrària. Les eines s'han dissenyat de manera conjunta amb els equips tècnics de l'ACA, a través de sessions de cocreació. L'objectiu final del projecte trienal és establir un full de ruta per escalar aquesta metodologia a totes les conques de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Petit Tordera travessa un moment econòmic molt delicat. El coordinador de l'entitat, Sergio Alonso, ha encès totes les alarmes alertant d'una situació econòmica límit. Si el club no aconsegueix una injecció de 10.000 euros de liquiditat en els propers 15 dies, la viabilitat del primer equip penja d'un fil. Aquest ofec financer és el resultat de diversos factors que han colpejat de ple les arques del club aquest estiu. El detonant principal ha estat el sorteig de l'Hockey Plata, que han quadrat els torderencs al grup nord. Aquesta decisió federativa implica haver de fer 6 desplaçaments molt llargs, 4 a Galícia, 1 a Astúries i 1 a Bilbao, cosa que dispara la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, uns 9.000 euros més que la temporada passada. Aquest sobrecost inesperat cal sumar-hi altres pèrdues d'ingressos que eren vitals per afrontar l'inici del curs. El club no disposarà de barraca a la festa major, deixant d'ingressar entre 5.000 i 6.000 euros de forma directa. Hi han caigut alguns patrocinadors amb els quals ja es comptava per cobrir el pressupost. Tot i que la directiva ja s'ha mogut a contrarrellotge i ha trobat el compromís d'alguns sponsors per valor d'uns 5.000 euros, aquests diners no arribaran a la caixa a curt termini per qüestions fiscals de les empreses. Ara mateix, el club necessita liquiditat immediata per assumir els 12.000 o 13.000 euros que costen les fitxes federatives. Ho explicava Sergio Alonso, amb rotunditat i preocupació.
2: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de Hockey Plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Bueno, estamos en una situación un poco a expensas, entonces...
1: L'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci oficial de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació del nou entrenador de l'equip, que encara es troben negociacions.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenedor d'una urbanització de Lloret de Mar. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la policia científica, que han dut a terme les primeres inspeccions per aclarir les circumstàncies de la mort. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal, que treballa per determinar la identitat de la víctima i les causes del succés. De moment, la policia catalana considera el cas una mort violenta i manté obertes totes les línies d'investigació. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'una prova PCR per determinar de manera senzilla i ràpida si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Ho amplia Irene Segalés.
1: La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
2: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
1: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
2: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
1: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
2: Ja la tenim. En principi és de... molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
1: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
3: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
1: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
4: Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, amb temperatures que demà baixaran una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

Realitat. Referència. Credibilitat. Confiança. Proximitat. Rigor. Servei. Tordera.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens del nostre Ajuntament, reunim els representants polítics del nostre poble per parlar d'alguns dels temes que s'hi varen tractar. Estem parlant del ple ja del mes de juliol, on es varen tractar diversos punts en l'ordre del dia, però ja podem avançar que un dels temes centrals del ple va ser la qüestió de l'aigua al nostre municipi. També cal destacar temes referents al tema de la gestió de residus, que sembla que es va desencallant el que és tot aquest procés per poder licitar aquesta licitació. En parlem de tot plegat. Avui ens acompanya l'alcaldessa per Junts, Elisabet Mejías, benvinguda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Jesús Saltor, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà. Benvingut.
2: Bona tarda, gràcies.
0: Acosti's una miqueta al micro, que així el sentirem una mica més.
2: Vinga, doncs. Jo és a falta de costum, diguem.
0: I l'Eric Pérez, que ens acompanya per part de Vox.
3: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència de Salvador Giralt d'En Comú Podem i esperem que es puguin incorporar en els propers minuts representants de Partit Socialista i també de Més Tordera. Com dèiem, un ple on part central de la sessió va ser el tema de l'aigua, de l'estat de l'aigua, de la xarxa de subministrament del nostre municipi. En aquest sentit, l'alcaldessa, des d'alcaldia, es va fer una declaració oficial de l'estat actualment del subministrament, d'aquesta declaració de no apta pel consum humà i difusió oficial de la declaració. Hem de dir que Vox també va presentar una moció al respecte que no va prosperar. Però bé, podem aprofitar, evidentment, aquesta tertúlia amb l'alcaldessa, ho hem anat fent cada setmana per actualitzar la situació, per explicar a la ciutadania quina és la situació actual doncs, d'aquest subministrament d'aigua, i també aprofitar per conèixer l'opinió de grups tant del govern com d'oposició que ens acompanyen avui en aquesta tertúlia respecte a aquesta situació i a la seva gestió. Alcaldessa, si li sembla, actualitzem situació, en quina situació ens trobem en aquests moments i sobretot explicar una miqueta la cronologia, no?, que vostè va voler doncs, donar, potser no tota, però no. Sí que de manera resumida...
1: Si l'expliquem, l'expliquem, vull dir, no ens dona prou programa perquè vam estar 25 minuts.
0: De manera resumida, perquè la gent doncs, tingui doncs... constància de com s'ha arribat fins aquí i sobretot això, explicar en quina situació ens trobem en aquests moments.
1: De moment ens trobem amb la mateixa que estàvem la setmana passada, que és que portem dues setmanes amb índex de 0,08 als pous de Tordera, Marreixac i Àgora i de 0,09 Masmora, per tant estaríem dintre paràmetres i esperant els resultats que ens arriben demà dels pous de Marreixac-Tordera, que normalment són els dimecres quan ens arriben les analítiques, i també a l'espera de remetre'ls a Salut Pública, que és el que fem cada setmana, que ja dijous passat, com avançava en el ple, sembla que amb aquests paràmetres bons que estem des de fa 15 dies estaven en disposició d'aixecar aquesta restricció, però fins que ells no diguin nosaltres, per tant, no farem. La cronologia dels fets la vàrem comentar durant el ple extensament, uns fets que coneixem des del 18 de setembre de l'any 24, quan Aqualia per primera vegada ens planteja la qüestió dels PIFAS, en què és, què passa, com els hem de controlar i quins mitjans hauríem de començar a provar aleshores a la nostra etapa que no està preparada encara per fer front a aquests components. Des d'aleshores fins ara hem provat diferents sistemes, hem buscat diferents finançaments per fer-los en diferents fórmules, des del 24 fins ara. Plantejàvem l'opció de la pròrroga del contracte de Qualia i d'abastaments d'aigua que finalitza el 31. Hem buscat alguns crèdits via ICF, hem intentat col·locar filtres estàndard passant per un procés que iniciaven d'expropiació i al llarg d'aquest temps, amb tots aquests tràmits, també parlant amb Diputació si ens podia finançar una part del dipòsit, que finalment el dipòsit es feia via ACA. Allò, hi ha moltes administracions implicades en tot aquest procés, de la mateixa manera que també es feia amb l'empresa pública Atella de la Generalitat per poder-nos connectar a la desaladora, ens ha atrapat aquest no apte de l'aigua aquest mes de juliol.
0: S'ha incorporat el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, que havíem dit que s'incorporaria. Bé, regidor, parlem de l'aigua, com es pot imaginar, i de la situació en aquests moments, si que comparteixin la seva opinió respecte a com valora la situació actual, després escoltarem els grups de l'oposició.
4: Bé, no, ja dic, tal com ha explicat molt bé l'Elisabet, és difícil afegir més coses, no?, però jo crec que la via de finançament està oberta i bueno, tenim moltes maneres de poder-ho fer. o moltes maneres de fer coses, no vol dir que tinguem molts de diners, no? Ara, la frase es podria entendre malament, és a dir, tenim diferents vies, intentant buscar, òbviament, el finançament més econòmic, per tant, tal com ho ha explicat ella, per tant, això plenament d'acord. Llavors, també la pendent és la connexió amb l'ATL, no? Que jo aquí sí que vull afegir que té una... A part de la inversió que és necessària per connectar-se amb la dessaladora, doncs també cal dir que l'import de l'aigua dessalada és molt més cara que l'aigua que surt dels nostres pous, per tant això pot tenir un impacte important a la factura de l'aigua, per tant no és una solució màgica, que això cal recordar-ho, no? Jo ho he estat explicant

0: no succeïa, que no va succeir durant pràcticament durant el 2025 i que s'ha tornat a reproduir doncs, en el 26, no? Això és una cosa molt, molt important. També l'origen, també recordem que ve aquesta obligació de fer control de PIFAS ve del Real Decret del 23, que el que fa és ser més exigents alhora amb l'aigua de consum humà. Per tant, l'aigua no ha canviat, és a dir, ha canviat la vara de medir de la qualitat de l'aigua, siguem conscients, no? És a dir, no és que sobtadament hagi aparegut aquesta contaminació, que potser en l'any, m'invento, potser en el 2010, potser ja hi era, no? Però passa que l'exigència, com ha de ser, doncs, que la vara ha de ser més alta, la qualitat doncs, de l'aigua que bevem ha de ser més alta, que en el cas de Tordera, no? Si no em corregeixen, doncs, tenim els filtres per... En el seu moment es va treure la contaminació per manganès, per ferro i manganès, que hi ha dos, per tant, aquí es va treballar per aquesta millora de qualitat i molts veïns, inclòs, per exemple, un servidor, doncs, una cosa que es podia veure molt bé fent una prova tan senzilla com si teníeu la sort o no de tenir una banyera a casa, doncs el color de l'aigua va canviar radicalment amb la instal·lació d'aquests filtres. Per tant, ja van augmentar la millora de l'aigua. Doncs el govern va decidir fer aquest real decret del 2023, que ens posa més, bueno, ens fa més exigents a l'hora de subministrar l'aigua, i això doncs ens porta que ens hagi aparegut doncs, aquest problema que potser el 2010 potser ja hi era, eh? Ho desconec, no hi ha cap mena d'analítica, no cal que es pregunti, és una especulació. Per tant, i també jo també ho comentava, no? És a dir, tenien dues maneres de plantejar l'abastament de l'aigua a Tordera, i nosaltres defensem una mica que hem de ser el màxim d'autònoms possible a l'hora de l'abastament, perquè Tordera no ha tingut un problema ni en la sequera. Recordem que els pous nostres en cap cas varen quedar secs, per tant tenim aquest tresor, no? El nostre municipi, els ajuntaments malauradament no ho tenen i tenen problemes greus d'abastament. El nostre no és el cas de Tordera. El que sí que ens ha aparegut doncs aquesta necessitat de filtrar l'aigua, no? Per tant, creiem, des del nostre punt de vista, des de Més Tordera, doncs, que hem de prioritzar l'abastament, la nostra autonomia, perquè tenim uns pous que poden resistir moments difícils i que hem de mantenir doncs, també aquesta connexió amb l'ATL, però que té un impacte amb el preu de l'aigua doncs, molt important, no? Per tant, com ja havia avançat doncs, l'alcaldessa, doncs, si farà tan bé com sigui possible, que això ho porta molt més ella, doncs tindrem el cabal mínim que vingui segurament de la dessaladora que sigui necessari, potser un 10%, no? Orientativament, no estic afirmant una dada exacta, perquè en certa manera ens conviden a connectar-nos, no? No, ens conviden a fer connectar-nos obligatòriament, per tant ens obliga a fer aquesta infracció de 500.000 euros, més el cost, més el cànon anual, més el cost més alt per metro cúbic, no? Que en l'època, doncs, el mandat d'ara fa... Ho dic de memòria, per tant, però sí que serveix orientatiu, com ja es va plantejar això ara fa 12 anys, en el mandat d'en Joan Carles, estàvem parlant de que el cost de l'aigua era multiplicat per 10, pel metro cúbic, eh? És una diferència
1: sí,
0: molt...
1: Recordar que són uns 7 euros per trimestre el que es pujaria.
0: Sí, vull dir
1: així,
0: que...
1: Així, ara, eh?
0: Que s'hauria de... És a dir, s'hauria d'afinar, però bueno, poden ser bastants anilles. Per tant, bé... Més enllà de solucionar el problema puntual que ja hem explicat, doncs hem de veure quina estratègia de gestió de l'aigua en el nostre municipi també volem.
2: Esquerra Republicana, Jesús Saltó.
3: Bueno, nosaltres no estem en contra que s'hagi fet totes aquestes gestions, al revés, sinó que estem molt d'acord, però que sempre hem dit que per què no es va fer abans. Perquè en l'any 24 es van fer 21 analítiques de PIFAS, Aqualia, sense comptar les d'abastaments, van sortir 17 en positiu, o sigui que en 17 hi havia PIFAS, i a partir de llavors no es va accelerar tot el sistema perquè es pogués corregir aquesta situació de cara al 26, quan ja se sabia que el 26 entrava aquest paràmetre nou, perquè això se sabia des de l'any 23, amb el Real Decret 3-2023. Llavors, a partir d'aquest moment no es va actuar amb suficient celeritat, ara es diu que no encairan el rebut perquè no s'ha encarit des del 2022, però de totes maneres es pagarà amb els impostos de tots. Per més que hi hagi subvencions, però són els impostos de tots. O sigui, si no es paga per la dreta, es paga per l'esquerra. A lo millor sí que s'hagués sigut necessari en aquell moment allargar la concessió durant 10 anys i fer les inversions. Hauria sigut una manera d'accelerar-ho, potser, no ho sé, perquè no estic en cap conversa amb la Qualia ni amb Abastaments d'Aigües del Tordera, perquè Abastaments d'Aigües del Tordera, a part del 1.680.000 euros que s'han de fer per posar la connexió de la TL, els filtres de carbó, la connexió amb Agora Park i el dipòsit del cementiri,

0: s'ha de fer lo d'abastaments d'aigües del Tordera, que són 112.000 euros, si no m'equivoco, segons...
1: 105 més IVA, sí.
0: Sí, vaig entendre l'altre dia.
1: Més el que impliqui la bomba fins a...
0: Vale, és el que vaig entendre l'altre dia. Llavors, tot això són costos que els hem de pagar entre tots, ja sigui pujant el rebut, o, però ara mateix estem comprant aigua, la majoria de veïns estem comprant aigua, és el mateix que anar a que ens repugin el rebut una mica, i ningú ho notaria. Però bueno, tret d'això, el problema és per què no es va córrer en aquell moment, per què, a més, ara es corre, perquè ara, des de que sabem que Salut... És que l'altre dia em tenia un veí que em deia, però això no se sabia abans, sembla que fins que no ha vingut l'Agència de Salut a fer el seu analítica, els altres no han volgut fer res. Això és el que em va dir un veí. No, llavors, sembla que no sé si vulgui fer res i que només sigui Salut que la que ha dit, pues, tanquem l'aixeta, en aquest cas. Llavors, són coses que ens fan que pensar. I a partir d'aquí, tindríem que saber exactament quan tindrem l'aigua, perquè és el que ens pregunta els veïns, quan podrem tornar a beure aigua, quan podrem tornar a rentar-nos les dents bé, quan podrem fer això, quan podrem cuinar amb aquesta aigua. Ningú ho sap en aquest moment. No crec que ningú dels que estem en aquesta taula ho tingui en concreció, perquè els filtres s'han de preparar, s'han de fer a mida, s'ha d'expropiar els terrenys per fer-lo. Sí, perquè els terrenys, a més, no només dels, de l'ampliació d'ara, sinó que són els terrenys de tota l'etapa que tenim, perquè no eren propietat municipal fins ara.
2: Per no perdre el fiu, pot contestar.
1: Sí, però no, sí, més no, que no. Res, les millores que s'han de fer l'etapa amb aquests filtres seran uns filtres fets a mida que no implicaran expropiació, que és una de les idees que teníem, bueno, una de les propostes que hi havia damunt la taula el mes de febrer. El que sí que implicarà és moure els actuals filtres i una escala que hi ha d'emergència per poder-hi posar...
0: I els 120.000 euros de l'expropiació, de què són?
1: Això fora, això és el que es plantejava si fèiem els filtres estàndards, que els estàndards per mida... sí que no hi cabien. Diguéssim que en comptes de ser verticals, seran horitzontals.
0: Però l'altre dia en el plenari va sortir el dels 120.000
1: sí,
0: euros, llavors ho hem d'explicar també.
1: Era un dels processos en els que ens trobàvem, quan vostè diu, és que per què heu trigat tant? Perquè hi havia tot aquest ventall de possibilitats obertes. Si agafava uns a mida, els sí. fèiem tombats, si els fèiem allò estàndards perquè a la llarga bueno, no hagin de generar
0: i
1: més.
0: I per què el SINAP, que és on surten totes les informacions de l'aigua, dona que encara és aigua apta pel consum el mes de maig, i surt que és del carrer d'allà d'un carrer de Terra Brava, que ara me'n recordo el nom, de Tordera Park, perdó, i llavors, per què no han posat aquí el SINAC? Per què en el SINAC només hi ha la informació d'una part del poble, no hi ha de totes?
1: SINAC és una plataforma en la
0: una que plataforma nacional,
1: en totes,
0: sí.
1: Sí, en què totes les empreses abastadores d'aigua tenen l'obligació de pujar-hi.
0: Sí, sí, és el Servei Informació Nacional d'Aigües de Consum. Això significa SINAC. Uh-huh. Amb la qual tindríem que saber per què no tenim allà una posada tota la informació coherent i correcta, perquè l'Agència Catalana de Salut no la publica, tampoc.
1: Perquè
0: no
1: van, publica. Van per dues, són dues vies diferents.
0: Ja, però no ho publiques, no el trobes a cap publicació. Has de ser un usuari registrat per ells i que siguis funcionari d'alguna empresa o d'algun ajuntament per poder-la treure. Jo mateix no puc treure-ho.
2: Sí, doncs, si sembla, escoltem a l'Eric, que també part de la seva intervenció anava una miqueta lligat amb el que estava apuntant en Jesús i acabem de resoldre dubtes. Eric.
3: Sí, bueno, nosaltres... des de Vox mai hem qüestionat les mesures correctives, fins al moment mai les hem qüestionat, però per nosaltres la qüestió és que des del 18 de setembre del 2024 l'Ajuntament o l'equip de govern de l'Ajuntament de Tordera tenia constància d'aquest accés de PFAS a l'aigua de Tordera, no? I no es va comunicar res a la ciutadania fins al 8 de juliol de 2026, que va ser el moment, el dia després, de que l'Agència Catalana de Salut ja obligués, entre cometes, no? Llavors, el que ha passat és que mentre cap autoritat sanitària ha obligat a l'Ajuntament a comunicar aquest tema, no s'ha fet. I clar, si hagués arribat el dia 7 de juliol i les analítiques de l'Agència de l'Autoritat de Salut haguessin donat negatiu, clar, l'Ajuntament de Tordera no hagués dit res i aquí ni ell ni jo ni cap ciutadà de Tordera s'hagués enterat del que ha passat, no? Com va passar en el cas de l'urani.
1: Ah, sí, això li voldria aclarir jo, clar, no, amb això de l'urani, perquè això... ho va deixar l'altre dia en el ple i ojo amb com es diuen les coses per no generar una alarma innecessària.
3: Ninguna persona es va enterar per què? Pel mateix, perquè cap autoritat va obligar perquè després ja va donar negatiu.
1: Poder ser l'Agència de Salut Pública en aquell moment... Bueno, acabi.
3: Sí. Després, per una altra part, des de Vox van presentar una moció i tots van votar en contra. Jo puc arribar a entendre que l'equip de govern voti en contra perquè s'ho prengui com un atac o com ho vulguem dir, però no puc arribar a entendre que els dos partits restants de l'oposició votin en contra d'una cosa que més o menys estan dient el mateix. I per últim, només voldria fer una pregunta a l'alcaldessa, i és la prova positiva de l'any 2024. Estem parlant del POU de l'Esplai?
1: Segurament, sí. Segurament, sí, perquè és on es... de les... Ojo, i a l'Esplai Les Mimoses, que és a dalt de tot, no. El d'aquí baix, Tordera Marreixac.
3: Vale. Partint d'aquí, sí. Llavors, jo vull obrir un altre tema, i és... Marreixac, una part és de Palafolls. A cada Palafolls és Esquerra Republicana.
0: Des d'Esquerra Republicana... Ara no cal que posis Esquerra Republicana.
1: Sí, però la xarxa la vesteix Tordera.
3: Sí, sí, però s'està donant decisions a l'equip de govern, però l'alcalde de Palafolls és d'Esquerra Republicana i tampoc va comunicar res a la ciutadania de Marreixac.
1: Ho va comunicar el mateix dia que ho vam fer nosaltres.
3: Clar,
1: amb
3: però
1: la
3: el 2024 no,
1: municipal.
3: I és el que des d'Esquerra Republicana
0: també... En el 24 jo crec que
3: hi
0: ha una confusió aquí, és que el 24 no era obligatori, està per sota de 0,1.
3: Clar, no,
0: llavors,
3: no, no, sí,
0: aquí
3: sí.
0: Només era un control que es feia des de l'any 23, obligatori, un control per veure com actuaríem fins a l'any 2026,
3: sí.
0: Que és aquest any. Llavors, en l'any 24 va haver positiu en el nucli, en l'etap del nucli. En el dipòsit de Niagara, en el Pou de l'Amistat 1, Pou Jardí 2, etap del nucli urbà de Tordera 3, dipòsit Marreixac.
1: És la mateixa.
0: Xarxa de les... No, però són diferents dates.
1: Sí,
0: xarxa de les Ferreres Alt, dipòsit de Niagara.
1: Sortida i en dipòsit.
0: Pou 9, Àgora. Xarxa de les Ferreres Alt, dipòsit 3 d'Àgora Parc. Xarxa de Tordera Parc. Dipòsit les Ferreres Vall de Baix. Dipòsit de Sant Pere. I... dipòsit de Marreixac. Tot això és el que va sortir dels 21 que he dit abans, els 17 positius.
3: Clar, però des de Esquerra Republicana s'estan queixant a l'equip de govern que no van actuar amb la major celeritat ni ho van comunicar quan ho havien de comunicar poder, que era el 2024, però l'alcalde de Palafolls tampoc ho va fer.
0: Llavors, perquè tampoc teníem aquesta informació fins que tothom l'ha tinguda.
2: Deixem Palafolls perquè han
0: plantejat... És que som de Tordera, o sigui, i és Tordera la que subministra l'aigua allà.
3: Però subministra aigua temes interessants a un altre poble que governa el seu partit.
4: Bueno. Ah, no, jo només un apunt en el fet de la retard o valoració de la inversió, no? I cal tenir en compte, plantegem l'escenari de que les pifes doncs, no, durant el 2025 versus el 2024 van millorar molt. Llavors pensem que fer una inversió 2026 d'un milió d'euros en una cosa que no sabem si realment tindria utilitat o no, tindria un impacte molt, molt important, perquè aquesta euro, si realment el PIFAS es confirma que és una contaminació puntual, estaríem invertint un milió d'euros en una cosa, 900.000, 900 i pico mil, cost complet, en una cosa que no tindria utilitat.
0: Tenim estaríem invertint, Xavi, estaríem invertint una cosa que és perquè tota la comunitat de veïns de Tordera tingui una seguretat amb la seva aigua millor que ningú més de
4: correcte,
0: per aquí
4: correcte.
0: La zona.
4: Sí, però...
0: I és una inversió necessària en aquest moment, però és que no sabem com reaccionaran les pifes, si anirien pujant o anirien baixant.
4: Bé,
0: o sigui, és una cosa que tu no. Mateix abans has dit, del 2010, que podia ser que potser el 2010, bueno. Podia ser que el 2005, que podia ser que el 1000, a l'any 1000 ja tinguessin pifes, no perquè no hi havia indústries. Però, Virta, és una
4: que
0: cosa...
4: No plàstics. Encara no hi havia plàstics.
0: Pifes. Però el tema està, aquesta inversió és per la millora de la salut de les persones del poble, sí, doncs jo crec que és necessària. Millor aquesta inversió que no pas altres.
4: No,
0: ara, però... hi ha una cosa molt clara.
4: No, però llavors...
0: Perdó.
4: No, un moment, deixa't de defensar la posició. És a dir, la inversió d'un milió d'euros no és un tema menor, també es poden fer altres millores al sistema d'avançament.
0: Són pràcticament 2 milions, eh?
4: No, només els filtres, és a dir, sí. Separo. És a dir, el que és filtre sol són 800.000 euros...
0: Sí, però sense l'altre no anem bé.
4: Vale, però el filtre correcte a l'altre és millora, és a dir, la millora de l'impulsió de l'abastament, dipòsit, millora la xarxa. És a dir, no som, vull dir, nosaltres clar, tenim una responsabilitat, és a dir, hem de treure el màxim de benefici públic, és a dir, pels veïns i veïnes, d'un milió d'euros, clar, no és una decisió fàcil, perquè suposem que és una inversió, és una contaminació puntual, no torna a passar mai més, i podem fer el discurs a l'inversa, és que vostès s'han sí. gastat un milió d'euros en una cosa que realment no calia.
0: Però si poses els filtres i deixes a Àgora sense aquesta aigua, tenim, o sigui, sense que passi per aquests filtres, estem al mateix tema. Deixes a Masmora o Sant Daniel sense aquesta aigua, tenim el mateix problema. O sigui, tot és una concatenació de coses que s'han de fer perquè quedi ben fet. I, a més, ja teníem el ferro i el manganès, es va solucionar perfecte, a més, donava molts de problemes, i t'ho puc dir, perquè en la piscina de Tordera tenia molts de problemes, el CEM, i a totes, com has dit tu, les banyeres, però és que les piscines que tenen més aigua encara tenien més.
4: Correcte, no, jo vaig posar un exemple molt didàctic.
0: Sí, molt petitet. Llavors, el tema està en que ara, per exemple, farem servir una subvenció de 848.000 euros, una part d'aquesta subvenció de 700 i alguna mil euros per fer els filtres, però deixarem que l'aigua que ens vingui de la dessaladora quan estigui posada es perdi per les canonades que no s'han arreglat amb aquesta subvenció, que era per això. Perquè per això es feia la subvenció, per arreglar canonades.
1: Regidor, esperem que la que estiguem connectats a la dessaladora, les canonades puguin estar arreglades.
0: Que vingui una altra subvenció, no?
1: Per exemple. Ja. Que aquesta també és la feina que ens toca fer.
0: No només atendre la
1: demanda, sinó la urgència, i vetllar per tot allò que ens queda al calaix, que puguem fer-ho ja en aquest mandat.
0: Ja vam perdre una subvenció de 300 i pico mil de l'ACA, que també servia per arreglar canonades. Que no es va demanar.
1: No, perquè llavors no teníem finançament, el cofinançament per fer-lo.
0: Bueno,
1: perquè justament és el
0: que es va perdre.
1: Es va perdre perquè no hi havia el percentatge que ens demanaven per cofinançar aquesta obra, perquè les finances municipals, quan vam arribar, és evident que estaven tensionades. Un cofinançament que ara hem fet amb totes les subvencions, amb totes les línies que, de subvenció que hem tingut. Aleshores, a principi de mandat, és evident, no hi havia 80.000 euros per poder fer front a aquest cofinançament. Hem pogut posar totes les finances al dia, ens hem permès...
0: Però després va haver un romanent de tesoreria.
1: Sí, és clar, i vostè sap tot el mandat els problemes que hem tingut al Departament d'Intervenció.
0: Ja.
1: I que hem tancat la liquidació del 25 ara al mes de juny.
0: Sí, ho sé, ho sé.
1: Val. Deixa'm aclarir un momentet el tema de l'urani que deia el regidor. A veure, aquest mes hem conegut que l'aigua estava formada per diferents components. Té ferro, té manganès, que es tracta, té urani, es tracta amb clor diàriament, ara ho haurem de tractar amb el carbó actiu. L'urani es veu que és un component habitual de les aigües que neixen en zones rocoses. Aleshores, el mandat passat sí que es varen detectar presències d'urani, no amb la quantitat suficient com perquè l'Agència de Salut Pública, que és qui detecta, consideri que presenta un risc per la salut i, per tant, que s'ha de declarar l'aigua no apta. Davant d'això, què vam fer? Buscar la manera de combatre aquest component perquè no anés a més i no ens trobéssim amb la solució que s'ha donat ara. Què vam fer el mandat passat? Instal·lar una planta de desmineralització o començar a treballar la planta de desmineralització per la qual l'ACA ens va subvencionar, crec recordar, amb 50.000 euros. Estic parlant del mandat passat. Aquesta planta es va instal·lar a finals del desembre del 2023 a Can Domènec, que és on es va patir aquesta presència d'urani, no amb el risc suficient com per haver de declarar l'aigua no apta. El tema està tancat i atacat. I ja no només no existeix l'urani amb aquesta planta de desmineralització, sinó que és la urbanització, juntament amb Roca Rossa, Can Camps i Les Mimoses, que tenen menys possibilitats de patir alteracions amb els PFAS, també. Okay. I no per la planta de... Sí. No, ho dic perquè, ostres, parlem d'urani, de radioactivitat, que és el mateix que va... No? Ostres, quan a mi van dir urani, apa, què està passant? Doncs és pròpia dels terrenys rocosos i hi ha una planta de desmineralització instal·lada des del 2023 per fer-ne front.
3: Vull dir que claro, no, però no, sí, no coincidim. I jo el que estic dient és que de la mateixa manera que es va solucionar aquest problema i no es va notificar o no es va comunicar a la ciutadania, en aquest cas dels PFAS, hagués passat exactament el mateix en el cas de que el dia 7 de juliol el contrast hagués donat negatiu.
1: Clar, perquè nosaltres no som competents en dir si l'aigua és apta o no és apta. Això és una feina que ha de fer Salut Pública, i quan Salut ens diu, escolteu, s'ha de notificar perquè l'aigua no és no apta, que al final són els que tenen la responsabilitat final, què faig jo? El que no puc fer és amagar una informació així. Vaja, no tinc cap ganes d'anar-me'n a la presó. Aleshores, escolteu, l'aigua és no apta perquè ens ho diuen, i el dia que, afortunadament, i esperem que no passi gaire, diguin l'aigua ja és apta, doncs vinga, ara sí que podem utilitzar-la.
3: Però nosaltres en cap moment diem que l'Ajuntament hagués d'haver declarat no apta el 2024 perquè no ho pot fer,
1: no.
3: Ni hauria d'haver-ho fet. Això no. El que nosaltres simplement estem dient és que creiem convenient que s'hagués d'haver comunicat el 2024 de...
1: Però, regidor, creu que és necessari que anunciar quins són els components de l'aigua? Bueno, que sapigueu que l'aigua hi ha PFAS, hi ha ferro, hi ha manganès... Vull dir que...
3: No, un excés.
1: Un excés o no? Sí, les analítiques del 25 surten puntes, a les del 24 surt puntes.
3: Clar, però que sigui el ciutadà, el veí, qui decideixi si la consumeix o no.
1: Però si l'aigua és apta fins que no et diuen el contrari.
0: Aviam, el que clar, està clar...
3: Encara no estava en vigor, però els indicadors clar, crec, eren els que eren.
0: Eric, el que estava clar, jo crec que a Can Domènec es va actuar preventivament i no reactivament, i aquí s'està actuant reactivament i no preventivament.
3: No, bueno, no, a Can Domènec es va actuar també reactivament. No, no,
0: preventivament, clar. Perquè no va arribar als llindars que donava Salut per tancar l'aigua.
3: Però sí, hi havia un accés.
1: Tampoc els coneixem, arreglar. Eh? Vull dir, no, jo ara no
0: surten,
1: sé.
0: Surten a les analítiques, surten.
1: Sí,
0: el barem com una analítica de,
1: sang
0: que surt de tal punt, de tal punt, és llavors surten les analítiques, ho diu ben clar.
1: Al final el que plantejaves és, no?, quan no sé, algú té sucre i no arriba al nivell de diabètic, no es tracta de punxar-te preventivament, et punxes quan tens el problema, no? No punxes la insulina quan tens el... no avança.
0: Però allà s'ha fet preventivament, però no es va fer, o sigui, no s'ha tingut que esperar a fer una reacció, i aquí estem esperant a fer una reacció.
1: Bueno, vam estar 4 anys per fer la planta.
0: Bueno...
3: Per aquest mateix motiu dic que sí que és reactiu.
1: Vam estar 4 anys, no es va fer... Vull dir, vam estar allò in extremis de, ostres, espavilem, perquè és que al final acabarem perdent la subvenció. Per què? Perquè del que em queixo sempre, de que l'administració és absolutament lenta.
0: Sí, però ara estem corrent a fer les coses.
1: Bueno, no, és tan, sí, mira, però,
0: no és tan lenta com
1: sí,
0: sembla.
1: Sí, però regidor, ja podem córrer, però els tràmits i els terminis no ens els treu ningú. Vale. I l'agost és inhàbil per tothom.
0: Vale, i llavors els veïns, quan ens pregunten, quan ens paren pel carrer, quan podrem beure aigua...
1: Jo espero que aquesta setmana ja ens declarin l'aigua apta, mira què et dic. Fins quan? Fins que...
0: I si torna a fer com una serra, la pujada i baixada de pifes, què farem?
1: No,
0: tornarem a tancar.
1: Tornar, clar, fins que no tinguem el
4: sí, però llavors també és una mica el que, amb les converses que hem tingut amb l'Agència Catalana
1: de Salut,
4: no ve de l'aigua, de l'Agència Catalana de la Salut... És, al final és un criteri tècnic, és a dir, ens hem de posar d'acord, ells han de dir, no posar d'acord no, ells ens han de dir de forma clara quines són les, quantes analítiques d'aigua apta necessiten perquè torni a ser apta, i quan s'hi fa un pic, quantes analítiques no aptes hem de tenir perquè no sigui no apta. És a dir, perquè un sol pic no es declara l'aigua no apta. Per què? Hi ha un nivell d'incertesa del propi assaig químic de la mostra, i evidentment, com tu molt bé sabràs i que ets una mica del sector, doncs depèn de la mostra, és a dir, no és el mateix la mostra en el pou que en el dipòsit o en un punt de la canonada, no té la mateixa validesa. Vull dir, això també hem d'aplicar una mica el sentit comú i no hem d'aplicar l'alarmisme, perquè potser a vegades pot quedar en residu puntual amb una canonada, amb un final de línia, que és una cosa, i l'altra és que sigui realment en el pou. Si és en el pou d'extracció de forma confirmada, 2 o 3 mostres no aptes, que això ho marcarà, doncs l'Agència Catalana de Salut, doncs anirem fent en base a això. I no podem, bueno... s'haurà d'anar gestionant, però jo crec que ha quedat molt clar. El criteri d'apte o no apte no es marca des de l'Ajuntament, no, es marca l'Agència Catalana de la Salut. I ja està. Llavors, nosaltres què podem fer? Demanar és quin és el criteri. El que sí que estem demanant és quin criteri utilitzareu per declarar l'aigua apta i quan no apta.
0: Us pregunto una cosa. Qui està fent les analítiques? Aqualia, Abastaments o Salut?
1: Tots dos i tots tres. De fet, Salut encara no n'ha fet cap, perquè ho vàrem reclamar dijous passat, de quan vindreu a fer una analítica, i diu, de moment, envieu-nos les vostres mostres, les dels dos abastaments, i setmanalment.
0: Perquè les de Salut i les d'Aqualia no quadraven bé, faltava, hi havia dècimes diferència, no?
1: Això es depèn del laboratori que te la faci. Bueno, el que dèiem del nivell d'incertesa. Una tornarà 0,07 i l'altra tornarà 0,08. Una tornarà 0,74 i l'altra...
0: Llavors, fins que Salut no faci una altra, no ens donaran el que hi...
4: No, perquè al final tampoc Salut, encara que faci una mostra, a veure, estem utilitzant laboratoris certificats, sí, per exacte. Tant, és un tema d'error tècnic. Llavors ells, és a dir, la incertesa de la mostra, no? I ells, suposo que es voldran assegurar, potser mostrejant-ho, però si estem utilitzant laboratoris certificats, tots són professionals i un laboratori viu de fer bones anàlisis, no de falsejar
0: sí,
4: dades,
0: sí,
4: no?
0: Sí, inclús Aqualia, que fa les analítiques a Oviedo, aquest tipus de les pífes les envia en un altre laboratori perquè ho posen a les analítiques, en els que ells mateixos envien.
1: Bueno, pensi, regidor, que també hem canviat de laboratoris per un tema d'agilitat, perquè fins ara costa...
0: De distància, o
1: sigui, no,
0: i de
1: també,
0: temps.
1: No, sobretot de temps en diguéssim que... es triga 15 dies en tenir els resultats de la mostra, i el que paguem és temps, i hem pagat el fast-pass per tenir-los cada setmana, per tenir resultats ràpids cada setmana. Per tant, han canviat el laboratori per un tema intern del laboratori, de dir, necessitem els resultats de manera immediata.
0: Aquestes analítiques van a cost de l'Ajuntament o van a cost de...
1: Aqualia.
0: Aqualia.
2: Sí, els hi sembla.
1: Aqualia, abastaments, clar.
2: Anem acabant, el que queda clar és que aquest és un problema que no farà vacances. Per tant, no. Que sí, no. Treballarà com, bé, com ja van comunicar, no? Durant aquest mes d'agost per intentar...
1: Doncs... fins que estigui resolt. Fins que estigui resolt, evidentment, és un tema que ens preocupa. Fins ara la prioritat era la licitació de les escombraries, que afortunadament també se'n va parlar al ple, i sembla que va endavant, però és evident que de l'aigua se'n parlarà. De fet, ja aquí a la ràdio vaig anunciar, no sé si era l'últim, li vaig dir, ho vaig comentar al ple, o l'últim programa de l'any, o el primer d'aquest 2026, deia, ah, com es presenta l'any, i vam dir, doncs mira, les escombraries l'hem de treure, i dic, a més serà un any que sentirem a parlar de l'aigua, i de la qualitat de l'aigua. I allà ja vaig començar a intentar, no sé ni, no, volia recuperar l'entrevista per saber si efectivament havia utilitzat el concepte PIFAS o no, que jo crec que sí, per la que, jo crec que sí, però vaja, vaig dir, serà un any que sentirem a parlar d'aigua, perquè ja es veia venir que tard o d'hora
0: home, bueno, sí se sap des de l'any 24,
1: per això
0: des del
1: no,
0: setembre del 24
1: en aquest cas sí que no me n'he,
0: per això ens queixem de la celeritat en les solucions.
1: Ja, i la licitació d'escombraries, senyor Saltó, que
0: la
1: portem, ja no dic només aquesta, d'escombraries
0: sembla que estigui guardada en un calaix, es vulgui treure,
1: i el desnonament i el desallotjament dels ocupes amb fet delictiu, quant de temps portem al darrere?
0: Bueno, avui s'ha fet un, no?
1: Efectivament, quant de temps portàvem darrere d'això? Ostres, tant de bo les decisions les prenés una única persona, que en aquest cas ja us asseguro que no és així, perquè es prenen a nivell de govern, i fossin immediates, d'avui per demà. Ostres, que bé que aniríem. Però no és així. Darrere de la desocupació que hem portat avui a terme, i portem gairebé 2 anys.
0: Bueno, i de l'aigua més.
1: Pues exacte,
0: de l'aigua des del 23.
1: Sí, doncs imagina't, amb les escombraries ja ni us ho explico.
0: No, des del 15, no?
1: Per això, vull dir que, bueno, sembla però que tot
4: sí.
1: Això que tens
4: sí,
1: es començarà.
4: Sí, en principi, si tot va bé, ho deixem llestit.
2: Ja es va fer un tràmit i, per tant...
4: Sí, estem seguint en el tema dels congressos, estem avançant, i és el repte que tenim plantejat per aquest mandat, i si tot va bé, doncs...
0: Però quedarà igual? El sistema és el mateix que quedarà de les bessures? No milloraran res?
4: Home, sí que, i tant que millorarà.
0: Segur, o perquè els contenidors cada vegada estan pitjors, estan més bruts i més estropellats.
1: Sí, però escolta, bueno. Si la pregunta si canviarà el sistema i el passarem a un porta a porta domiciliari, la resposta és no.
0: No, jo no he dit que sigui aquest el sistema.
2: Responga ràpid, si vol.
4: No, sí que millorarà, perquè canviaran les recollides, el control de l'empresa, com fa les recollides, i d'això doncs s'ha de notar, doncs s'ha de notar el servei, no? I llavors hi haurà també altres petites millores més puntuals, però bueno, quan pas a pas, primer traiem la licitació, hi haurà una millor recollida, hi haurà més, i per tant s'ha de notar.
0: Quan tindrem les bases per les properes empreses que es puguin presentar?
4: Bueno, en principi la licitació l'hem de començar aquest mes, bueno, el agost-setembre, en principi.
0: Però
4: estan...
0: les bases ja estan fetes. Sí.
4: Estan, bueno, amb la Marta, doncs amb la secretaria, hi ha uns serrells que s'havien d'acabar, no? Una puntualització, una cosa que ja ha afegit, estan molt, molt, molt, molt avançades. Llavors, no vull dir una data concreta, perquè no és la meva potestat dir que estigui perfecte.
1: El dia 10 o el dia 15.
4: El dia 10, però perquè no depèn de mi, però la voluntat política és que surtin ja, més aviat.
0: La meva companya Marta va demanar l'altre dia en el ple que si es pogués presentar aquestes bases abans en els grups de l'oposició, ens agradaria tenir-les.
1: Jo no sóc partidària de veure unes bases... Bueno, com a política, a mi el que no m'agrada justament és participar de plecs, de bases i de condicions per un tema d'absoluta transparència. Jo entenc que nosaltres hem demanat el que toca fer amb el servei d'escombraries, que és millorar el servei i actualitzar-lo a un servei del 2026, i en aquest cas, com a portaveu de Junts per Catalunya i com a alcaldessa, no, de fet les bases no les vull ni llegir per un tema de transparència absoluta. Que es presentin les empreses que vulguin, que participin i que juguin el que ens ha correspost en el nostre sentit.
0: No es tracta d'això de posar-hi cap
1: d'allò. És dir, què volem que incloguin aquestes bases? A partir d'aquí, les bases que es publiquin.
0: Vosaltres heu dit el que voleu com a govern, però l'oposició teníem que estar assabentats, també, crec jo.
1: Del que volem.
0: El que vol el poble.
1: Sembla que el que volem d'entrada és millorar el servei. Teníem clar que no era un porta-a-porta domiciliari absolutament inviable a Tordera, i mantindrem el porta-a-porta comercial, això sí.
4: No, i llavors també l'objectiu, ho hem comentat moltes vegades, ho ha fet en Sergi, no? I també jo crec que és qui pot parlar més adequadament del servei. El que es tracta és de mantenir els costos, que ho he dit, els costos s'han de contenir. Llavors nosaltres partirem de la millora de les rutes, dels serveis i del control, perquè... és important, doncs, millorar el control, i després de la vigilància del compliment del contracte, no són aquests tres eixos, i a partir d'aquí sí que hi haurà segurament petites millors pics o petits canvis, tant en ubicació de contenidors, algun petit canvi pot ser que hi sigui, però la peça gran és mantenir els costos, no? Perquè si nosaltres ens plantegem un porta a porta, seria encara disparar molt més el rebut, cosa que no volem fer, i el que hem d'estabilitzar és el cost de les escombraries de Tordera.
0: I els contenidors se repararan abans de canviar l'empresa, perquè és el que es va dir en un plenari, eh?
4: Llavors es revisarà, mirarem com a... Bueno, doncs, què s'ha de revisar, i amb això, doncs, quan tinguem el plec i hi hàgim, doncs, bueno, evidentment s'ha de veure el concessionari, doncs, que sortint, doncs, com ho deixa i en quines condicions ho rep l'entrant. Això quedarà, doncs, especificat en el plec, i si hi hagués algun dubte, no?, que sempre pot passar, doncs ja, doncs, la part jurídico-administrativa ja, doncs, ja resoldrà.
3: En qualsevol cas, la llei aquesta 7/2022, la famosa llei, estableix que a partir de l'any 2030 serà obligatori la recollida selectiva. Llavors, que no estic a favor, estic en contra, però en qualsevol cas, serà una de les coses que crec jo que haurà de contemplar les bases del concurs aquest, no?
4: Sí, una mica les bases sí que estan plantejades perquè permetin incorporar, doncs, més tard, sense modificar, doncs, el plec, aquestes millores. Sí que està pensat així, és a dir, nosaltres partim de la base, és a dir, ho vaig explicar, em sembla que establim els fonaments de la casa, és a dir, lo bàsic, controlem costos, millorem les freqüències, millorem el control i el seguiment del contracte. A partir d'aquí mirarem, com tu molt bé has comentat, les obligacions que des d'Europa, doncs, ens van marcant de, bueno, tancament de contenidors.
3: Des d'Europa, des de Madrid.
4: O des de Madrid, doncs, mira, com que nosaltres només treballem a nivell municipal, doncs qui ens ho digui, doncs quines són d'obligat compliment. Però aquí parlarem. El que nosaltres tenim molt clar des de Més Tordera és contenir el creixement de la despesa, fer una bona... complint el reglament vigent i fent un bon servei òptim, no? Per tant, no plantejarem doncs, portes a portes, que ara a dia d'avui no és viable. D'acord? Per tant, anem a fer-ho bé, i està clar que, doncs, senyor Saltó, que tenim la voluntat de que sí que millorem les freqüències, i per tant, doncs, anem a resoldre. I després aquí hi haurà una revisió, hi ha un seguiment que tenim molt clar.
0: Senyor Pla, jo en cap moment he parlat del porta a porta avui, eh? Queda... És vostè el que ha parlat i l'alcaldessa.
4: Bueno, vostè parlava també d'altres coses que també valen més diners. No?
2: Queda,
4: bueno,
2: queda clar que el tema de l'aigua i el tema de gestió de residus s'entra en bona part de l'actualitat política, i així s'ha demostrat en aquesta tertúlia. Els agraïm a tots les seves explicacions, i segurament que l'audiència també ho agraeix d'aquesta manera. Bon agost, ens retornem a la propera tertúlia.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies a tots i a totes. Bon agost per tu també.
5: Ràdio Tordera.
6: We got it together, didn't we?

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
3: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
2: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior autoritza la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya. Notícies en xarxa.

0: 11 pràcticament a punt estem nosaltres des dels estudis centrals de Ràdio Tordera d'oferir-los dues hores de tot plegat. Avui no vull acabar-los de dir de tot el que hi haurà, però sí que hi haurà doncs, esdeveniments que els faran estar a l'aguai de totes aquestes dues hores. Perquè, bueno, tenim a la Tere aquí al nostre costat. Bon dia, Tere.
1: Bon dia a tothom.
0: També, has vist tu? Pim-pam, ja han començat.
1: A mi m'han sequestrat.
0: Ah, molt
1: jo
0: bé.
1: Jo estava almorzant sí. i m'han sequestrat.
0: No, no, esclar, bueno, t'he agafat una per l'orella.
2: Ella no volia entrar.
0: Avui,
2: no volia.
0: A les hores, és quasi tertúlia, serà de dones. De dones. Tenim la Maria Jesús. Bon dia, Maria Jesús.
2: Bon dia a tothom.
0: I la Maria Jesús porta un tema que, bueno, es pot treure de polleguera, eh?
2: El portem totes, el tema. Eh?
1: Sí, molt de sus.
0: I aquest tema, sí. Vostè que ens escolta, si tu que ens escoltes, si tu pare que te sents mare, doncs també vols dir la teva.
2: O fill que escolta també. Escolti, perquè...
0: aquests són els que principalment han d'escoltar. Doncs que
2: o fill o filla.
0: I que pot entrar també a la nostra tertúlia. Patrícia, què tal? Bon dia, què tal l'excursió?
3: Molt bé, tot
0: em van
3: molt bé.
0: A faltar tota la nostra audiència. Sí. Patrícia.
3: Ai, sí, estaven tots manifestant-se a la plaça de la Vila.
1: Sí,
3: tots
1: sí, em preguntaven des de la Patrícia.
0: I la Montserrat, que ja se va, doncs, que va destapar més dintre el que és aquest món de la ràdio, a veure si l'enganxa també com a la Maria Jesús, que la té enganxada fa bastants anys, Maria Jesús?
2: Sí, vaig estar un any i pico sabàtic, no? Perquè va ser quan va morir el Rot
0: sí,
2: i
0: tot
2: això.
0: Sí.
2: De fet no volia tornar a parlar perquè de política ja no vull parlar-ne perquè està vomitiva, però sí, me passo molt bé aquí i bueno, mentre m'aguantin.
0: Jo me recordo molt del senyor Llamas, que va ser el que me va dir, conec una dona que Rosa Maria per les tertúlies tenia, mira, doncs no me recordo el primer nom, quan se deia Llamas, jo sempre havia dit Llamas.
2: Llamas, sí. Li dèiem el Llamas també, sí.
0: Doncs sí, i després van conèixer la Maria Jesús i sí que sempre hem tingut un vincul molt, molt particular perquè tenim algunes aficions que ens agraden molt
2: sí,
0: bé totes
2: sí, dues. Sí.
0: Doncs vinga, també, benvinguts una vegada més al vostre magazín de proximitat, així ho esperem, que estigueu cotint d'aquest dimecres d'agost i que ens acompanyeu durant la propera estona perquè us hem preparat un programa ben variat, entretingut i ple de curiositats. Tanto, teniu temps encara d'anar a buscar les ulleres per visualitzar aquest eclipsi, sí? Doncs vinga, va. Avui ens posarem el davantal perquè cuinarem a la ràdio, ni més ni menys. Descobrirem la trajectòria d'una cuinera especialitzada en cuina vegana. Això ens ho porta la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Coneixerem la seva filosofia, com ha convertit la seva doncs, vocació en professió i quins són els secrets d'una cuina sabrosa i més que això que sigui vegana. Aquest tipus de cuina doncs, és creativa, respectuosa, més que tot amb el medi ambient. També parlarem d'un tema que segur que desperta la curiositat de molts oients. Què passa si donem aigua als gats que viuen al carrer i als coloms? Tanto, eh? Aquí hi ha alguna normativa? Està permès? Ho aclarirem perquè sovint un gest fet amb bona voluntat pot generar dubtes. Intentarem de resoldre's. Tot això acompanyat de bona música, bon humor i la millor companyia. Nosaltres hi donarem tot i així que poseu-vos ben còmodes, somrieu com nosaltres perquè diu que per fer bona ràdio s'ha de somriure. Encara que no tinguis ganes, encara que et trobis malament, s'ha de somriure. I això és el que fem en aquest estudi de continuïtat i comencem doncs, ja aquest dimecres amb moltes ganes de compartir una bona estona. Benvinguts a l'Ara i aquí, amb en Martí Miret.

0: L'Ajuntament de Tordera dona continuïtat al desallotjament d'habitatges conflictius ocupats il·legalment i referma la coordinació amb els òrgans judicials i els cossos de seguretat. L'actuació conjunta entre la policia local de Tordera i els Mossos d'Esquadra forma part del treball coordinat que el consistori desenvolupa per abordar els casos d'ocupació il·legal conflictiva, sempre dins del marc legal i en compliment de les resolucions judicials. Entendre que l'esgotament i la irratibilitat són normals després d'un desastre. Això és el que venen a dir i tenen raó, perquè la psicologia no és una excusa, és una oportunitat per no separar-nos uns als altres. No deixem que l'estrès ens guanyi, perquè un moment que sigui realment caòtic ens serveixi per donar-nos la mà, no per deixar-nos anar. La violència no resol res, la cooperació i la solidaritat sí. Siguem ajudats, durant-nos amb paciència, que és l'únic que ens fa sentir endavant. Escoltem el que ens diu aquest vídeo.
1: Comenzamos a evidenciar violencias que asociamos a 19 días del terremoto. Comenzamos a evidenciar violencias que asociamos a la fase de desilusión. Cuando el desastre ocurre, vivimos la primera semana en fase heroica, que se caracteriza por la adrenalina y la esperanza. Pero al pasar la semana 2, aparece el agotamiento extremo y el cerebro entra en irritabilidad defensiva. La ciencia lo llama disfunción del control social. La incertidumbre, la falta de sueño, el estrés postraumático y el dolor hacen que la tolerancia baje a cero, incluso en los equipos de rescate. Entender esto no justifica la violencia, pero nos ayuda a prevenirla. Si estás en una situación así, reconoce que no es el vecino el enemigo, ni se ha vuelto una mala persona. Es el trauma que aún no se ha procesado. La paciencia en estos momentos es una herramienta de supervivencia que todos debemos utilizar.
0: Ens anem cap a una altra temàtica. Un jove marroquí que porta sols 6 mesos empadronat a Espanya va confessar obertament els beneficis que va rebre de l'Estat. Entre ells, doncs, l'ajuda i també, doncs, altres elements per poder tindre una assistència, doncs, el més curada possible. Mentrestant, els espanyols lluitem, també a vegades per arribar a final de mes, i bé, persones il·legals que s'acaben de fer legals quasi ho tenen tot pagat. Escoltem el que explica aquesta persona, doncs, que marroquina, que va arribar fa 6 mesos a Espanya.
2: De la calle. A 6 meses tocó coger dinero para ayuda de dientes, ayuda de ojos y todo eso. Ajá. Y cursos gratuitos, tú sabes. Ha subido otro cursos con 1000, con 900, con 800, con 500.
3: Qué bueno, entonces. Sí. Venir aquí es una maravilla,
2: sí.
3: Entonces.
2: Todo.
3: Vienes y te dan cursos.
2: Todo gratuito. Con la MBD 800, sí. O con la casa 1200.
3: No me digas.
2: Sí. Yo sí pagar la casa. Y 800 para comprar comida, para comprar ropa. 1200.
3: Sí.
2: 400 más 800. 400 para casa, 800 para comida y ropa. Y llegó a 1200. Sí,
3: oye, qué bien.
2: Qué bien. Es Bilbao.
0: Bé, les declaracions, doncs, en viva veu d'aquesta persona marroquina, que, la veritat, les nostres contertulianes es anaven quedant també una miqueta parades, no?
4: No, ja fa temps que ho sabem.
5: No, sí? Jo ja ho sé. No, sí?
4: És mentida, això.
5: Que no és mentida,
4: no sé, que és veritat. Que no és cert, bueno, vale.
5: Que és veritat.
0: Sí, és mentida?
4: És mentida, no és cert. Ell pot dir missa. Jo també puc dir que guanyo 1.500 euros al mes o tinc una pensió de 4.000 euros. Aviam, és mentida.
5: Jo però tenen mentida. Ajudes, tenen diners, tenen pis,
4: tenen, però tenen les mateixes, sanitària... Tenen les mateixes ajudes que tenim nosaltres.
5: No,
4: exactament,
5: no
4: més
5: no.
4: Que... Bueno, vale.
5: No.
0: Vinga, ho deixem així. Bé, que també he preparat, doncs, aquestes declaracions. No crec que les persones facin declaracions així inventant-s'ho tot. Per exemple, que en marroquí, no? Que parla, doncs, d'un comerciant de Ceuta que es posa a plorar per tal, doncs, de tindre que regalar menjar entre els afectats que van, doncs, descarar a Marroc. Escoltem-ho.
6: Invasors.
7: Que tornin a casa seva.

0: Esas criaturas se han pisado entre ellos mismos. No sé qué les han prometido. Una avalancha humana. Esas criaturas se han pisado entre ellos mismos. No sé qué les han prometido. Que se van a morir de hambre en la calle. Pero al final han empezado los saqueos, los problemas, desesperación. Eso es lo que tenemos aquí en Ceuta. Tanto ellos, que vienen engañados por el reino de Marruecos, como nosotros. Nos hemos sentido impotentes. Lo único que nos hace estar hoy aquí es estas personas que están aquí. Esos son. Sonará cachondeo, me veréis como un trinquete de grande, pero en Ceuta nos están destrozando la vida. Tenemos hijos, tenemos madres, tenemos padres, tenemos mil cosas. ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho al país vecino? Si son nuestros hermanos, en Ceuta y en Marruecos siempre hemos sido hermanos. Vivimos más de 4 o 5 culturas aquí. Jamás nos hemos peleado. No necesitamos policía. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no hace algo? ¿Por qué el gobierno no se vuelca con nosotros? No lo entiendo. Me dan ganas de estamparme contra la pared. Ha muerto gente. Dicen 100 personas. Mentira. Poco a poco irá saliendo la realidad. Lo que han rescatado en Marruecos y lo que está sacando Ceuta. Una avalancha humana. Esas criaturas se han pisado entre ellos mismos.
1: La desesperació d'un comerciant, que en aquest cas, doncs, si és una persona de bona voluntat, ha tingut que donar suport i doncs, menjar el que necessitaven a les persones que anaven descarregant. L'entrada en liquidació dels serveis de seguretat Q ha obligat a la delegació del govern de Catalunya a reorganitzar d'urgència la vigilància de diversos edificis oficials després de l'empresa de deixar de prestar de sèrvia caiguda de l'empresa, també deixa l'aire d'altres contractes públics de vigilància a Catalunya. La delegació assegura que ja ha activat un procediment d'emergència per garantir la seguretat de les instal·lacions i mantenir l'atenció a la ciutadania.
2: El govern en Catalunya se han quedado completamente desprotegidos de la noche a la mañana. La empresa de seguridad privada encargada de vigilarlos acaba de quebrar en pleno agosto y ha mandado a todos sus trabajadores a casa. Han dejado tiradas sedes clave como Extranjería o el SEPE. El caos es tan grande que la Guardia Civil ha tenido que improvisar y ponerse a vigilar las puertas de algunos edificios. Otros directamente han cerrado, moviendo sus trámites a la carrera. Ahora mismo el gobierno busca a la desesperada otra empresa que asuma el control. Es de locos pensar que la seguridad de las instituciones públicas dependa de un hilo y pueda colapsar por una simple quiebra empresarial. Varios edificios oficiales del gobierno en Cataluña.
1: Diferents edificis doncs, d'utilitat ciutadana han estat declarats doncs, com no hàbils i precisament en aquest mes d'agost doncs, s'ha hagut de buscar un altre punt de rebre i d'atendre. Després de setmanes de calor sufocant, Barcelona, davant d'un canvi de temps, l'arribada de 3 magües a Vall de Fred provocarà un descens de les temperatures i augmentarà la inestabilitat durant els propers dies. Doncs bé, ens anem ara a escoltar el que ens diu la Miriam Noguera sobre els impostos que paguem els catalans.
3: Un nou sistema de finançament del que tant parlen a les tertúlies i als mitjans de comunicació. És que a Catalunya tindrem la clau de la caixa? Tindrem el concert basc? Podrem recaptar i gestionar tots els impostos dels catalans des de Catalunya? No. La realitat és que des del 2018, que governen socialistes amb Podemos i Sumar, els catalans cada any hem pagat una mica més d'impostos. De tots aquests milers de milions d'euros que han cobrat de més en el govern espanyol, n'han agafat uns quants, 21.000 milions, i els repartiran entre totes les comunitats autònomes. I ens diuen que a Catalunya ens en toquen 4.700. Però el que no et diuen és que dels 21.000 milions d'euros que repartiran, els catalans n'hem posat 4.500. Per tant, la realitat és que en un país que paga molts impostos i que de tots els impostos que paga, més de 28.000 milions d'euros se'n van a Madrid i no tornen mai més a Catalunya, dir-nos que ens donaran 200 milions d'euros és un nou sistema de finançament, és una presa de pèl. I tu què en penses?
1: Bé, què en penseu?
4: Pues que quan governaven ells ho podien haver arreglat. Ara que critiquen. Més val això que res. Sí.
5: Bueno, és que Catalunya,
4: que fa molta gràcia.
5: A Catalunya paguem més que...
4: Això. I fa molts anys això,
5: però és la Generalitat no, la que decideix clar. Que paguem exacte. I el que ens podem descomptar. I som els que menys...
4: Fa molts
5: podem...
4: anys,
6: Sí. Paguem més del que rebem.
4: I ara què venen a dir? Sí.
6: O jo sempre s'ha pagat quan més quan Catalunya, però no crec que sigui culpa de Catalunya.
5: No, és la Generalitat.
6: Culpa de l'Estat.
5: No, és la Generalitat.
6: Perquè, si és la Generalitat perquè, que no els envii, és molt fàcil.
5: No, però la Generalitat és la que ens puja a nosaltres els impostos,
6: Ja, ja, però jo pensava que eren ells que els demanaven.
1: Que no els hi enviï, també podrien fer-ho, això, no?
6: Claro.
1: A veure, que no els enviï.
4: Però ja es va intentar fer l'escola hisenda pública catalana.
5: Que ens cobrin menys.
4: I ja es va intentar, el que passa que, esclar, si tu fas la declaració de renda a la hisenda pública catalana, després te'n vindrà l'estat espanyol
1: a demanar la seva, no?
4: I, o sigui que no està ben muntat. Però bueno, Això ja fa molts anys que corre, no és d'ara.
1: Bé, esperem que hi hagi algun moment, ara que hi ha tot aquest eclipsi, que les coses es desgestionessin el millor possible, no?
4: Això diu.
1: Bé, se comença ara a actualitzar el sistema de la cremació amb aigua, coneguda com hidròlisis alcalina. La cremació amb aigua és un mètode funerari que utilitza aigua calenta i una solució alcalina en lloc de foc. Segons el govern d'Escòcia, el procés accelera la descomposició del cos i permet entregar a la família les restes òssies pulveritzades de manera similar a les cendres d'una cremació tradicional. El líquid restant té que gestionar-se sota les autoritzacions ambientals i sanitàries corresponents. La tècnica és promoguda com una alternativa més sostenible degut a que utilitza menys energia i produeix menys emissions que la cremació convencional. Escòcia va aprovar la seva regularització i l'ha posat en vigor el 2020 del març de 2026, encara que les instal·lacions tindran que obtindre més permisos abans de començar a fer-lo servir. Consideres que és una opció més sostenible o sembla una pràctica massa impactant? Què en dieu vosaltres?
5: A mi no, jo no sé nedar, a mi que no em posin a l'aigua.
6: Igualment, si t'incineren, si et volen llançar
5: l'aigua, estàs mort. Les cendres les poden tirar on vulguin, però a mi
6: no
5: em
6: poden.
5: No,
7: a mi tant se me'n fumo un cop estàs morta allà.
6: La desconeixia, no tinc ni idea.
7: Jo també la desconeixia,
6: No.
1: Bueno, és una notícia que ha sortit pràcticament ara.
5: Però no contamina
6: per... Un altre negoci.
5: Contamina l'aigua.
6: Menys contaminant.
5: Contamina l'aigua.
1: Bé, ja molt interessant també saber les xifres, després de saber la cara que dèiem, doncs una mica bocabadats de lo que cobren moltes persones, doncs, que ens estaven governant, dirigint i esperant que ens facin anar el país una mica més bé. Escoltem el que ens explica Marc Nueres.
8: La Generalitat té 217 alcàrrecs que cobren entre 95.000 i 140.000 euros anuals, però si trobes indignant aquesta xifra, espera't fins al final del vídeo, perquè al·lucinaràs quan sàpigues els detalls de tot plegat. I és que això només és la punta de l'iceberg. Qui té el sou més alt és Salvador Illa, que cobra 140.000 euros anuals. Sí, el president de la Generalitat cobra més que Pedro Sánchez i que qualsevol altre president autonòmic d'Espanya. I això passa amb Salvador Illa, però ja passava amb Pere Aragonès, amb Quim Torra, amb Artur Mas, amb Carles Puigdemont, amb José Montilla. Després tenim els consellers del govern, que actualment n'hi ha 16 i cadascun d'ells cobra més de 124.000 euros. Però a banda del govern també tenim 200 alts càrrecs més que cobren entre 95.000 i 124.000 euros. Entre ells trobem càrrecs tan importants com el director general del Diàleg Social, el director general de l'Alumnat, el director de l'Institut d'Estudis d'Autogovern o, atenció, el delegat de la Generalitat al Senegal. Sí, sí, tenim un delegat de la Generalitat al Senegal que cobra 95.000 euros cada any. Tots aquests 217 alts càrrecs ens costen cada any més de 21 milions i mig d'euros. Però recordeu que us he dit que això només és la punta de l'iceberg? Doncs us ho deia perquè, a banda d'aquests 217 alts càrrecs, també en tenim 140 més que cobren entre 72.000 euros i 88.000 euros anuals. Aquí trobem ajudants, assessors, adjunts, responsables d'oficines... Pensàveu que això s'acaba aquí? Doncs no. Perquè també hi ha alts càrrecs que no treballen directament a la Generalitat, però que són alts càrrecs d'entitats del sector públic. Per exemple, el director de Ferrocarrils de Catalunya, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de TV3, el director de Catalunya Ràdio, de l'Agència Catalana de Turisme, de Loteries de Catalunya, del Centre d'Estudis d'Opinió... I així podríem seguir fins demà. En resum, que tenim unes poc més de 500 persones cobrant sous astronòmics de la mamella pública. Tots ells ens costen més de 50 milions d'euros anuals. I tot per gestionar una Catalunya cada vegada més decadent. I és que, com he comentat altres vegades, el principal problema no és simplement el sou, perquè és fins a cert punt lògic que un alt càrrec tingui un sou generós. El problema bàsicament són tres. El primer, cal tenir aquesta superestructura de més de 500 alts càrrecs? Segon, aquesta gent està realment capacitada per desenvolupar aquestes feines? O en realitat són endollats de partit que ni olorarien aquest sou al sector privat. I aquí ve el tercer problema, que respon al segon, i és que tal i com està Catalunya, és evident que molts d'ells no estan a l'alçada del seu càrrec. Perquè a Catalunya cada vegada funciona pitjor la sanitat, l'educació, la seguretat, les infraestructures, però el que no va pitjor són precisament els seus sous. Bàsicament, en els últims anys hem tingut gent cobrant aquestes quantitats ingents de diners per enfonsar Catalunya. I això s'ha d'acabar. Potser va sent hora de que algú encengui la motosserra.
1: Déu-n'hi-do, com anem sentint aquestes quantitats tan inflades i... Bueno, si tot anés molt més bé a Catalunya, callaríem i no faríem nosaltres aquesta cara que totes anem fent, que ens n'hem quedat bocabadades directament,
6: molt, eh? Molt enxufats, ja, aquí, sí, molt enxufats. Sí, i que els hi facin un examen a tots ells, també.
9: Sí.
6: A veure si no, estan al nivell no cultural.
9: I l'assentisme que deien que... El Feijó que deia l'assentisme, aquesta gent ja m'agradaria saber quantes hores es presenten al despatx per treballar.
5: Quantes hores treballen els parlamentaris al Parlament?
6: Però aquesta és una altra.

0: Nosaltres dic que sí, que després de fer aquest repàs d'aquestes notícies, ens anem ja directament a saludar les persones que ens aporten informació de les temperatures. Paquita Albertí, al carrer Sant Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, Paquita, quina temperatura vau tindre ahir?
1: Doncs mira, una mica més alta que abans ahir.
0: Ah, per aquí no cal, eh?
1: 33 graus i 5 dècimes.
0: Molt bé.
1: I ara, aquest dematí, 22 graus amb 8 dècimes.
0: Sí.
1: I ara, aquest moment, ja estem a 30 graus.
0: Uf!
1: Un 66% d'humitat.
0: Això és el que ens acaba de matar, la humitat, eh?
1: I marca un bon sol.
0: Apa, vinga, ja no... No el dibuixo, perquè sempre em va fer el dibuixet a mi quan dius núvols, pluja i tot això, però el sol ja no el vull dibuixar. Escolta, Paquita, una pregunta. Com és que altres de totes les jardineres del vostre carrer hi han posat aquells pivots?
1: És que estaven destrossades, eh?
0: Ah, estaven destrossades? De què, de cops?
1: Almenys hi havia una que sempre... Bueno, ja feia temps ara que no hi havia res.
0: Sí.
1: Perquè sempre baixava la terra i tot.
0: Ah, va.
1: I més a més era un niu de merdetes, eh?
0: Vale. Doncs bé...
1: No, que... El Siguera es veu més net.
0: Net i polit, sí, això sí. Vinga, Paquita, gràcies també per aquesta informació. Bon dia. Demà ens trobem. Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb Joan González, amb Arreixac, Joan. Bon dia. Joan, bon dia. Bon dia. Bon dia, el dematí. Joan, bon dia. Ah, val, així no podem acabar de tindre la connexió. Ara, Joan?
2: Ara, jo l'escolto perfectament, eh?
0: Sí, val. Doncs nosaltres aquí no acabàvem de tenir prou cobertura. Aquest sol, noi, ens fa anar a totes les zones cap allà on te li semblen. Com va ser la màxima d'ahir, Joan? Com?
3: Se'n va.
0: No, se'ns va. Se'ns en va la connexió, Joan. Ho deixem aquí, doncs gràcies per intentar-ho. I
2: bé, jo l'escolto.
0: Sí, però nosaltres no rebem, no et sentim el que dius. A veure, tornem a provar. Màxima d'ahir?
2: De 30 graus, 8 dècimes.
0: Vinga, això sí que ho agafo, vinga.
2: La mínima d'avui ha sigut de 21 graus, 6 dècimes.
0: Molt bé.
2: Ara estem a 32 graus, 2 dècimes.
0: Molt bé.
2: Amb un 61% d'humitat.
0: Uh-huh.
2: I això representa una temperatura de xafogó, agafeu-se, de 39 graus, 4 dècimes.
0: Oh, no cal, per favor. Sort que nosaltres aquí dintre, aquests moments, estan bé, però quan sortim ens donen un cop de calor que quedem ja marejats.

0: per tot el dia. Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies. El vent.
1: De 27,4 km hora.
0: D'acord. Vinga, moltes gràcies, Joan.
1: S'ha puntuat aquest cop.
0: Molt bé, gràcies.
1: Fins demà.
0: Fins demà. Adéu, bon dia. Ens anem directament cap a la pregunta participativa i bé, esperem que tots vagin contestant en el Facebook o truquin i ja saben que tenen aquest premi els divendres que és deferència de Xutxes Alícia. La pregunta és, i les contertulianes doncs ens ho poden dir, la sinceritat està en crisi?
2: Sí. Molt bona aquesta.
3: Jo diria que sí.
0: Sí, que ho serrata, vinga.
3: Tothom està per les apariències i la sinceritat doncs ho molesta. Reserven més per ells mateixos i vull dir que tothom va per ells.
0: Què vols dir? Que com es parlem amb la gent no diem el que pensem?
3: Sí, n'hi ha que sí, que són molt impulsius i realment és que és millor que et vagin de cara i t'ho diguin i no per darrere de sentir els comentaris. A mi això m'afecta moltíssim perquè llavors dius, a veure, aquesta persona quan tu te'n vas està dient el mateix de tu, doncs
0: sí.
3: Què? Ja és molt dur això de...
0: Tere.
2: Jo prefereixo que m'ho diguin a la cara. Que no sentir després que algú vingui a explicar-m'ho. I si jo tinc que dir alguna cosa, també normalment sóc cavall i ho dic.
0: Però, i tu...
2: Potser no ho faig en calent, perquè amb la meva edat ja he après que en calent se t'escapa un poc a la bola, I més amb aquest caràcter i tal. Però sí, jo dic les coses. El que passa que és veritat, la gent ara tendeix a... No sé si està ben dit, tendeix en català, a mentir. Ja sempre queda bé. Ni ningú és tan feliç com diu, ni les coses són tan bones com expliquen, perquè la vida real és una altra història. O sigui, oi, molt bé, ui, amb els meus estupend, oi, sí. No és així. O sigui, no cal mentir tant.
0: A la vinya del senyor que diu...
2: Clar, ja parlant d'un tu a tu, ja no parlem de política ni res, perquè ja ens enganxaríem,
0: Maria Jesús.
4: Bueno, també passa que aquests últims anys s'han creat com uns nichos de paraules que no es poden dir o de paraules que... I arriba un moment que depèn amb qui parles, prefereixes no comentar abans que posar-te en un problema perquè hi ha gent que respon molt malament. Quan tu dius, va, et pregunten per això i dius, expliques i et salten quasi al coll perquè estàs dient barbaritats i llavors dius, bueno, si no t'interessa, ja no t'ho explico. Ja no t'ho explico. O sigui que va en dos. Una part, perquè arriba un moment que dius, bueno, m'aguardo el meu per mi i per la gent que realment ho vol escoltar, i la resta, pues, hola, sí, molt bé, tot bé, ja està.
0: Patrícia.
5: Bé, doncs sí, estic bastant d'acord amb tot el que esteu dient, i jo penso que la sinceritat, sí, que està en crisi, evidentment, però jo crec que hi ha dues vertents per mi. Quan et pregunten la teva opinió, jo crec que s'ha de ser sincer sempre i donar la teva opinió.
4: Sí.
5: Això ho tinc claríssim. I després, hi ha coses que, depèn com, ho pots estalviar. M'explico. Si tu estàs pensant d'una persona, el que sigui, i aquest pensament teu, aquesta manera de pensar, pot ferir amb aquesta persona, si no t'ho han preguntat, quines ganes tens.
2: Sí. No, clar, si no t'ho han preguntat, calla.
5: No sé com dir-te.
2: No, és que t'ho preguntin.
5: Jo crec que el que no podem entrar, jo, per almenys amb el meu... Això, és com si entrara un elefant i una catxarreria.
2: No.
4: Que també hi ha sinceritat que a vegades... Exacte. O sigui, que no és sinceritat, és més aviat...
5: És més per fer mal, o per...
4: Sí, per fer punyeta.
5: Llavors, jo crec que sí, que la sinceritat està en crisi, evidentment, hem de ser tots plegats més sincers, i poder, jo em poso la primera, clar, evidentment, però a vegades s'ha de saber com i què, i sense ferir els demés.
0: Val més no enronar gaire amb gent, doncs, eh?
5: No, sí, però sí, hem d'aprendre això, també.
0: Vinga, 35 minuts que ha passat de les 11, al moment de que la Maria Jesús es posa només un filet del tema que tractarem avui a la tertúlia, i anirem amb una petita pausa publicitària i tornem de seguida. Va, posa el filet, Maria Jesús.
4: A veure, doncs és una mica el tema de que a mesura que ens anem fent grans, i els fills es van fent grans, doncs sembla que nosaltres ens estem tornant tontos, els pares, i cada cosa que dius o bufen o et diuen, tu què saps? I clar, jo trobo això una falta de respecte, realment. Tot i que ells es pensen que és que Bueno, com que la vida evoluciona, hi ha coses que canvien, sí, hi ha coses que canvien, però evidentment l'experiència que tenim nosaltres amb els anys que tenim no la tenen ells. I per molt que diguin que les coses han canviat, hi ha coses que no han de canviar.
0: Doncs bé, avui tractarem aquest tema en respecte envers els pares i els avis, però hem de també puntualitzar que vivim en una societat que canvia molt de pressa, noves maneres de comunicar-nos, d'entendre les relacions familiars, però hi ha valors que continuen sent essencials: escoltar, agrair, cuidar i respectar aquelles persones que ens han educat.
4: Exactament.
0: Ens han acompanyat. I en molts casos han fet grans sacrificis perquè nosaltres poguéssim tirar endavant. Anem a la pausa publicitària.
6: Doncs a una, ara i aquí, d'estiu.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
13: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs vinga, un tema que es toca la fibra de nosaltres, que estem aquí, totes dones. Em faria falta, bueno, ja tenim un home aquí.
5: Martí.
0: Però esclar, a veure, encara està
5: amagat,
0: molt verge, aquí, molt bé, molt bé. Vinga, a veure, Maria Jesús, la pregunta directa,
4: no,
0: quina seria?
4: No, directa és això, que a mesura que ells es van fent grans, i nosaltres també, arriba un punt que cada cosa que expliques o que dius sembla, o sigui, com bueno, això no cal, o no ens interessa, o no, què dius ara, això no és així, o però amb una mica, sempre una mica despectiu, no? Uh-huh. I crec que no se'n donen compte, suposo que no se'n donen compte, però és així, i a vegades t'ofèn, no? I t'emprenyes. Però al final, clar, acabes callant per no liar la troca, no? Per no discutir i per no... Però crec que potser ens hem de començar a plantar i per lo menys que vegin que el que estan dient o el que estan fent és una mica ofensiu.
0: Montserrat, perquè, vinga,
4: la memòria no la tenim com la teníem abans.
0: Home, però, potser més, eh?
4: Depèn de quines coses, però me refereixo que no sé, a vegades que t'equivoques en dir una paraula
0: i
4: et salten al coll com si...
5: Això ja m'ho has dit. Bueno, doncs no me'n recordo que t'ho havia dit.
0: Montserrat, vinga,
3: bé, abans de tot, bon dia a tothom, que abans no ho he dit i m'he quedat així una miqueta.
5: Que ets mal educada.
3: Sí, m'he quedat així.
4: Sinceritat ante todo.
3: Ara ja ho he dit, ja sóc ben educada. Doncs, i també abans d'entrar en polèmica, voldria dir que avui és l'aniversari de la meva filla, que es diu Glòria.
0: Oh,
3: fa 32 anys, abans d'entrar al tema. I per molts anys, Glòria. Llavors, sí, penso realment que... A veure... Tot el que els ensenyem als nostres fills o els hi diem, a vegades sembla que no sé si ho escolten o no, no ho sé, però també penso que des de petitons, a 0 a 10 anys, és el que queda de base per vida. Jo crec que quan et vas fent gran, ells es van enfrontant amb tu i també nosaltres, esclar que sí que fem molts sacrificis per ells i moltes coses que ni es veuen, ni te les reconeixeran mai, ni es tracta d'això ja,
4: és igual.
3: És la nostra feina i, bueno, és el que hem de... Ara, el respecte a això és els valors que és fonamental. Vull dir, jo, amb la meva pròpia experiència, també m'he adonat que ara, quan el meu pare ja no hi és, també sempre el tinc al cor i el recordo, i també em havia revelat amb ell i també pesat aquest home i això i tal, igual, i crec que és el curs de la vida que sí, es va seguint, ara ens toca a nosaltres i però aguantar, doncs no, perquè també quan et vas fent gran també et dol, la veritat, que també hagis de callar tu i venga, perquè no hi hagi una esbralla, doncs va, que tu diguis, no? Tot i que a mesura que ells fan anys són més entenedors i van vinguent més a tu, eh? És cada edat, porta cada etapa és...
4: Sí.
3: I realment llavors sí que et vas entenguent més. Ara, amics, no crec que puguem arribar a ser mai, perquè és pares i fills i és això. I, bueno, doncs es tracta de fonamentar de ben petits els valors i ells realment més del que tu els hi dius és el que veuen, l'exemple... El que veuen al seu entorn, ja no a casa, i familiars, i...
4: Sí, però...
3: L'exemple que puguis donar en la teva base.
0: Patricia.
5: Doncs, aviam, sí, clar, estem parlant de diverses etapes de la vida dels nostres fills, perquè, clar, de la infància, de l'adolescència, que és la més conflictiva i més complicada. Suposo que tots els pares, totes les mares que estem aquí, hem passat l'adolescència dels nostres fills d'una manera més o menys traumàtica.
4: Sí. Val?
5: Però bueno, i després van creixent i anem al cas que diu la Maria Jesús. Ja quan ja són adults, quan ja estan formats, quan ja han anat a la universitat, quan tenen carreres o tenen oficis, etc. Llavors, sí que és veritat, per una banda, que estan molt més formats del que estàvem nosaltres, per almenys en el meu cas. El meu fill està molt més format a tots els nivells a el que estava jo. Primer per l'època, perquè jo en aquella època nosaltres no teníem gaire informació del que era el món. Ells ara coneixen de tot, tenen les xarxes socials, tenen els ordinadors, o sigui, ells ara qui no sap d'algú és perquè no vol saber, però ara avui en dia pot saber de tot i molt, tenim massa informació. Llavors què passa? Que a l'hora d'ells la continuïtat de parlar amb la mare i tal, a vegades dius coses anda mama, què dius?
4: Però dius ara?
5: Si això no és així, però, o sigui, com que clar, entre que ell està més format que tu parles més d'una manera més d'estar per casa,
4: sí.
5: Per dir-ho d'una manera, sí. I tal, et prenen per tonta. Sí. I a mi això em fa una ràbia. Però, escolta'm...
0: Voleu dir que no tenim una mica de por, Tere?
2: No,
5: jo
0: però
5: no.
0: Tinc por, vull dir, de perdre l'amistat del fill.
2: Et calles.
0: Que la cosa s'emboliqui després de l'explicar la parella i s'emboliqui amb la parella, amb els nets i tot això.
2: Et calles per no perdre el fill o la filla i per no perdre nets, netes.
0: Exactament.
2: O a vegades jove o gendre, vull dir, que són boníssimes persones, però vull dir, moltes vegades, jo sí, moltes vegades et calles perquè no queda una altra.
4: Sí.
2: Bueno, jo... Tens que aguantar moltes coses que et diuen que te saben molt de greu, però com,
4: sí.
2: Tu penses, però com me pot dir això? En tot el que jo, o aquesta conversa que ja l'hem tinguda més d'una vegada, sí. Ara me surt per aquí, te deixen una mica descol·locada i tu, ah, vale. I aprendre aquest vale, sí.
0: I callar-te.
2: I callar-te.
3: Jo he vist sí. que hi ha mares que contra més dures han sigut, més estrictes, més han estat treballant perquè s'ha de treballar i ja sí. està, però i més marquen a la llarga els fills més, ai, la meva
2: les
3: mare...
2: Les admiren,
3: ai,
2: tenen una admiració sí, tenen, i una
3: o
2: cosa...
3: O esperen que sí. rebre, que no arriba mai, jo no ho sé.
0: Però això
3: però
0: és una tàctica...
3: Pot ser si passa d'ell olímpicament?
0: És una tàctica que hi ha moltes dones, mares... que també exigeren molt les seves feines, perquè hi ha gent que lluitaràs, faràs, i tu, a veure, fas i no tens que anar a explicar
2: no,
0: allà
2: ho fas,
0: a la família i tot.
2: Ho fas
0: i
2: a la sombra.
0: Hi ha moltes que ho exigeren. Tot
2: el que fas per fills, no tens que explicar, ho fas a la sombra.
4: Sí, això no... Això
2: clar, si tinguéssim que anar a explicar, que ens tenim que anar penjant medalles...
0: Bueno, és que molta gent, moltes dones ho deuen fer. Això que parlem d'aquestes mares que són més dures, que són més... vaja, que han explicat que han treballat tant per ells, que no sé què, que no sé quants...
2: Jo crec que totes hem fet tot el més que hem pogut.
0: Bueno, però moltes
2: dintre de les nostres capacitats.
3: Qualitat, fills, com... més que el temps, de vegades és que no tens de qualitat.
4: Ho hem vist, perquè no són tontos. El que passa que una cosa és això, i l'altra cosa és que ells ja se senten com... com quatre escalons per sobre.
3: Una obligació.
4: Molt jo, més ara, actualment, jo tinc més bones converses amb les meves netes, que tenen ja 27 o 28 i l'altre... No, 27 i 29, que amb els fills. O sigui, jo, per la gran que està vivint a Anglaterra, cada dia o cada dos dies tenim missatges, o sigui, amb la petita també missatges, i truca, i ve, i els fills...
3: És que els avis ja...
4: És un... I amb els fills, doncs, dius... Bueno, quan els hi va bé... I llavors això, que estàs en una conversa i te tallen. I...
2: Sí, perquè
4: tal qual.
2: La raó la tenen absoluta, i tu no. Per tant, no discutir, callar.
4: I per què has dit això?
3: Abans els nostres pares no callaven, Els nostres pares
15: no
3: callaven.
15: No replicàvem.
3: Nosaltres estem al mig, potser, perquè jo, els meus pares callava jo.
15: Clar, no
3: callava ell, i callava la seva, i jo orgullosa que hagi fet la seva, i els valors que ens han donat, i la mar de bé, perquè ara ho veus, dius, doncs que l'home que hagi, la meva família ha viscut la vida.
2: Jo amb els meus pares no m'he barallat mai, sempre he tingut dos bons pares, vull dir, jo n'he tingut, que no vol dir que no m'hagin renyat, són coses diferents.
4: Sí, sí, sí.
2: I a mi en aquell moment m'ha presentat malament, però després he pensat, doncs no, tenia raó.
4: Sí.
0: Així vol dir que notem que ha canviat tot això, com deia la Maria, i així amb el pas del temps.
4: Jo noto,
0: Però jo no penso per lo que deia intel·lectualment, és perquè és del caràcter que s'ha anat... deteriorant,
4: van...
0: no? Diet, no sé. Som culpables, nosaltres?
4: Pues
0: per
4: si
0: exemple,
4: no
0: els que ara estem aquí, la gent que es pugui estar escoltant, som part, nosaltres, de culpabilitat?
2: No, perquè les coses canvien, i les maneres d'educar, i les maneres d'ara, quan creix un bebè, s'educa d'una altra manera, se li dona de menjar d'una altra manera, i nosaltres estem desfasades. Millor callem i no fotem la pota. Clar, jo l'última que he ficat la pota, amb aquesta calor, no li dones aigua a la nena de 3 mesos? Ai, apren llet. Jo me recordo haver anat amb el biberon d'aigua... El cotxet, tot arreu, jo no sortia sense aigua.
4: Sí, sí, més a l'estiu.
2: I més a l'estiu, i els nens es quedaven... Brum, o sigui, a veure...
3: Culpable, no. El pitjor que pots fer és sentir-te culpable d'una cosa que hagis fet en tot el cor.
2: No, però no.
3: Culpable no t'has de sentir mai.
2: No, ara no es dona aigua.
3: Cada vegada que fas el donament, saps, i pots...
2: Clar, i ja està.
3: Pots i ja està.
2: No cal discutir.
15: Home, els fills no venen amb un manual com una rentadora sota el braç.
2: No.
15: Vull dir, hem d'aprendre a poc a ser pares, mares i pares, evidentment. I llavors estem educant, sobretot el primer, amb el segon ja tens més experiència, amb el tercer també, però amb el primer has d'anar aprenent dia a dia, bueno, hora a hora, i gràcies a la mare, que a vegades, bueno, jo tenia el telèfon, mama, mira, que li passa això al nen, no preocupis, que això és normal.
2: Sí,
15: vull dir, aquesta angoixa que tens com a primerissa, no? Però bueno, a lo que anàvem, ja de grans, que és el tema de la Maria Jesús, jo crec que no sé si ens veuen més vulnerables, com que ells o sigui, se senten amb l'obligació de, entre cometes, estar més pendent de nosaltres, llavors com que... Bueno, jo en tinc un només. Jo en tinc un, i tant de bo no sigui així, perquè jo quan d'allò no li donaré feina, més... tinc una jove, que és el que parlàvem abans, que, bueno, de moment la cosa va bé, però mai se sap si per on pot anar.
2: Sí, jo parlo cada dia amb la meva filla, però amb el meu fill poden passar 2 mesos. Però jo no m'enfado. Sé el que hi ha. Té 3 fills, treballa... jo crec que no sap ni com se diu a vegades.
15: Sí.
2: És que és això, també ens hem de posar a la seva vida. un noi d'aquesta edat treballant amb tres criatures.
4: Sí, sí, però, aquesta part és...
2: Ai, mama, que em perdona. Dic que a vegades abans feia que esteu vius i això hi he deixat de fer-ho. Mm-hmm. Perquè també ho trobo
3: lleig. Sí, han dels fills han de volar.
2: També ho trobo
3: lleig. Jo crec que realment sí que ens necessiten, perquè ja ho diuen, una mare
2: sí,
3: per tota la vida...
2: Sí, i ja te truquen. Quan te necessiten,
3: sigui,
2: ja te truquen.
3: Anys, tinguis fills que et moris. Sí. Ja ho seràs sempre. Sí, I si no venen, també tens el sentiment de... Ai. Però, esclar, i ells també la vida ja van trobant...
0: No els hi justifiquem tant.
3: Jo he trobat a faltar també uns pares a la vora. Els he trobat a faltar també des dels 20 anys. Perquè per no tenir proximitat i m'he hagut d'espavilar. I és clar, però bueno, és així, llavors vas aprenent i però va bé que algun dia si tenen alguna sotregada en la vida, que n'hi ha moltes, tenir allà on te poder anar a recolzar-te.
2: Sí.
3: Bueno, perquè si no t'has tingut també com acabes. Vull dir, és que
4: això ho fan, o sigui, el que passa és que tu per exemple tens una idea, te venen amb un problema o el que sigui i vols
0: ajudar
4: i no saps i et tallen i tu què saps?
2: Claro, la teva idea no és la bona.
4: Sí. No. I llavors dius, bueno, vale. Però sí que ho fem.
0: En aquest cas, els avis tenim avui dia un paper que els que abans no el tenien. En aquest cas, jo crec que també la situació és molt diferent, eh? Mm-hmm.
15: Jo no puc parlar perquè no sóc àvia encara.
2: Ja, però
15: la
2: jo,
15: taula em sap, jo els veig poc, que no sóc
2: o sigui
15: àvia.
2: Que viuen lluny.
15: Llavors,
2: o sigui
15: parleu
2: que...
15: vosaltres el tema, perquè
3: els
15: jo aquí
3: avis,
15: no sé.
3: Sí, avui dia fas d'avi, però també a vegades és una obligació. T'has de deixar de banda coses teves per poder compaginar-ho tot. Però, bueno, gaudir dels nets el màxim possible que puguis, també.
4: Això també, es tracta. També potser perquè jo amb les meves netes, per exemple, sí que estava treballant encara quan van arribar d'Alemanya, i també petites, i la veritat és que he estat amb elles més temps que quasi que amb els meus fills. Però amb elles mantenc la mar de bé, però i amb els fills ja te dic, i amb el petit meu, bueno, és que és obrir la boca i ja
15: i llença la cavalleria.
0: Perquè a veure, sí, que estem comentant aquí que també és un reflexe de lo que veuen els fills dels seus pares.
2: No crec, però, no, en aquest aspecte no.
0: Abans els fills respectaven, ajudaven, no de seguida pensaven anar amb una residència, col·locar-los, vull dir que, a veure, això poc ho veien. Veien que els fills cuidaven els seus pares, els mimaven, els anaven a veure si estaven malalts, els cuidaven. Però és que ara ja tenen la idea ja posada al cap.
15: Per això,
0: sí,
15: per això
0: no ve... la residència.
3: És el ritme de vida. Els fills, si igualment estàvem dient abans que molts pares en els seus fills petits tampoc poden per la feina, de vegades hi vinga activitats, vinga amb els avis, vinga... Doncs què faran amb els avis?
0: Vinga activitats, a veure que no en facin tantes
3: perquè
0: activitats. Estigui, no en facin tantes nosaltres,
3: perquè estiguin ocupats.
15: No veiem res.
0: No. Nosaltres i els fills.
4: Nosaltres no en fèiem, els fills encara sí, perquè jo me'n recordo que ja anaven que si a un
15: bàsquet
4: aquestes coses sí, però és això, és l'evolució ara que ho veus i veus que a vegades ho veus fins i tot pel carrer, no? Que, ai, mama, què dices?
2: Sí, mama! A veure, jo sé que a mi no em cuidaran com jo vaig cuidar els meus pares o els meus sogres.
0: Però això no ho haurien de
2: saber. Això està clar. Però si a mi m'han operat i no ha vingut ningú a veure'm.
0: Ai, per favor.
2: M'han trucat com ha anat tot i ja està. I com? Jo agraïda.
0: Ai, si et truquen encara.
15: I no diguis res. I no diguis res.
3: Que no és que ens queixem, ja es pensen que estem bé.
2: Clar.
3: Ja sempre som aquells de 30 anys.
2: Total del que t'han operat.
3: Si no tinguéssim 20 anys.
2: Res és important.
4: Si no et venen a veure és per no molestar.
2: Per no molestar, clar.
0: Ai, mare. Vinga,
2: però no val la pena.
0: Com podeu fomentar aquest respecte entre les noves generacions? Vinga, pel poc temps que teniu... Tenim temps de pensar una mica i com podem fomentar aquest respecte que enyorem, potser, una mica també, eh? L'enyorem, eh?
4: Sí.
0: És que nosaltres teníem d'haver explicat més o fomentat més la manera que anàvem cuidant els nostres familiars.
2: Que no ho han vist? Ho han vist?
0: Sí, però a veure, no se'n recorden.
2: Ho han vist?
0: Ara, en aquest moment, què podríem fer? Teniu algun suggeriment?
4: A mi l'únic que se m'ha acut és, com a mínim, parar-ho. O sigui, quan tu vegis que et falten el respecte, dius, bueno, pues...
5: Aplicar ja. La sincer- sí, no. sinceritat que dèiem abans.
3: No entra...
5: Fill meu o filla meva, el que m'estàs fent, el que m'estàs dient, m'estàs fent mal a mi.
4: M'ha molestat.
5: O sigui, dir... O sigui, a vegades, jo ho dic per mi també,
4: sí,
5: eh?
4: Per no,
5: no expresso els meus sentiments per no ferir-lo amb ell.
2: Claro, claro.
5: I llavors m'estimo més ser jo la ferida
4: sí,
5: i callar-me.
4: Sí, però t'ha quedat aquí.
5: I llavors jo crec que hem d'anar a la sinceritat que parlàvem abans, no? De sí. ser sincera amb ell.
0: S'enfadaran. S'enfadaran.
5: Bueno, però, sí, però som la mare. Aviam, jo crec que els fills, la mare és el que deia la Montse, la mare és la mare per tota la vida.
2: Sí, la
5: i quan ells tenen molts problemes o estan ofegats sí, per alguna cosa, aquí van a parar, mm. a la mare. Normalment, sempre hi ha, sempre hi ha excepcions no?, que confirmen la regla, però jo crec que hem de ser sincers amb ells i dir quan ens estan dient alguna cosa que, fill meu, no, però no cridant ni insultant ni res. No, el que estàs dient no, no ho trobo bé perquè m'estàs ferint, m'estàs fent mal.
0: Mira,
5: per
0: és quan? Just.
5: Que crec,
0: no,
5: a veure,
0: la
5: Tere.
2: Què podem fer? No, mira, perquè ara et posaré un exemple. El meu germà, o sigui, adorava els meus pares. Va estar 2 anys sense parlar-se amb ells. Per culpa de la dona, evidentment. Evidentment, perquè aquesta vegada sí que era evident. La meva cunyada era d'Armes Tomar. I el meu germà s'ho passava pel carrer del costat cada dia a les 8 de la tarda. I la meva mare la veia que fes el que fes. Se'n anava corrents a la finestra, es posava a la finestra per veure el seu fill passar. I això jo ho he vist i ho he petit.
0: Ai, mare, ai,
2: anar a la cuina a fer el sopar plorant. O sigui, això ho he vist, eh? I jo quan vaig ser més gran li vaig dir això perquè li feies a la mama.
0: I clar, final,
2: és que ja em portava 13 anys. Evidentment, es van separar i tot, i ja vaig tindre germà una altra vegada. Però que jo, clar, jo era la petita, encara que jo no sóc única, però es portem 13 anys. Per tant, sempre he sigut la nena, perquè el nen ja era gran. Clar, llavors, jo recordo el dolor de la meva mare, que a més se li posava l'ull, li suposava l'atenció i tot ple de sang.
0: Clar, pobra dona.
2: Clar.
3: Jo crec penso que cada fill és diferent i quan hi ha dos caràcters que són xocants, doncs clar, començarà primer el fill, té més energia o la filla o qui sigui. Però penso que sí, que l'has d'escoltar, però no entrar de seguida a cridar i que sí, que no, que allò.
2: No,
3: deixa passar una estona, que es desfogui, que digui, i quan la tinguis tranquil·let o tranquil·la i bé... Doncs llavors ho parles, reflexiones tranquil·lament com a persones adultes i a veure, a mi això em fareix, o això no, o què fem? O a veure, nosaltres ens estimem, som família, a veure, com ho fem, com ho arreglem? Però tranquil·lament, perquè si ens encalenta tots som
2: nosaltres. Sí, coses que a vegades també és la manera de dir-ho. Jo a vegades dic, no m'ho pots dir d'una altra manera?
3: Però a vegades no. Són caràcters forts.
0: Acabem, Maria Jesús, vinga. Què podem fer per fomentar
4: el que ha comentat, això que ha comentat la...
3: A mi m'ha funcionat així, millor que no quan era més joveneta, que també tenia caràcter.
4: Sí.
3: També saltava que això, que no, castigada, no sé quant.
4: Sí, bueno, ara no t'aporta res.
3: Amb el temps ja vas veient. Bueno, així funciona. I realment, doncs sí, igual que amb la canalla petita, més paciència. I aprofito a dir que ara estens de vacances, que realment era quan pujava, m'ha fet molta pena, hi havia una mare cridant-li, no sé què, allà enmig del carrer.
0: Ai, pobret.
3: Bueno, però què és això?
2: Sí, però, pobra nena. Quants nens havien?
3: Ara tenen tantes
2: i aquesta
3: hores,
2: mare
3: no els aguanten.
2: Amb calor,
3: més paciència,
2: suant,
3: home.
2: I a saber el que li estan fent.
3: Bueno, sí, però són infants.
2: Sí.
0: Bé, doncs, un tema que és bastant punyent, un tema que cada una a casa seva el viu de la manera que pot, eh? I a vegades els fills et donen alguna lliçó, o sigui que
3: també t'ensenyen.
0: Quan deies Montserrat, en situació doncs, viscuda, que jo també era d'un caràcter una mica així, de picar mai, només cridar.
3: Sí.
0: I un dels meus fills m'ha dit, escolta, com estiguis tranquil·la, així, però era petita, eh? Com estiguis tranquil·la, en crides i després parlem.
3: Molt bé.
0: I a partir d'aquell dia, ja sempre més ja no he cridat. És que va ser una
3: no picar
0: cosa
3: i no cridar.
0: Que me vaig quedar empotrada a la paret. Vinga, company, Estere, gràcies per acompanyar-nos avui. Maria Jesús, has escoltat el tema.
4: Bueno.
0: Sí, però que si vosaltres ja heu desfogat una mica, no?
5: Sí, la veritat és que sí. Un bon tema.
0: Patrícia, gràcies per estar aquí.
5: També. A vosaltres.
0: Ens agrada
5: moltes
0: molt tenir-te prou. I la Montserrat, que ja la teníem agafada.
3: Bueno, és un plaer.
0: Vinga, adéu-siau, gràcies.
3: Gràcies.
16: Infopodcast Tordera.
17: Hola, dimecres 5 d'agost. Les tres paraules del dia són desallotjament, taller, retirar. Desallotjament. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere ahir sense incidents. I Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. Taller. L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot, i el projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. Retirar. El Club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. El govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent els darrers 5 anys. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge.
18: Valorem molt positivament aquesta decisió del govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
17: Avui, 5 d'agost, és el Dia Internacional del Semàfor. Avui és la Mare de Déu de les Neus. Falten 7 dies per l'eclipsi solar, 19 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps clar i molt càlid, amb predomini del sol. De cara a demà podríem tenir algun núvol i alguna probabilitat de pluja. La dita per l'agost, pica el sol i bull el most. I avui el subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba ho podeu trobar de 9 del matí a 10:45 al local social de Rocarrossa i de 11 del matí a 12:45 al local social de Les Ferreres.
16: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
19: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

I bé, amb aquest bon ritme nosaltres que encetem aquest espai, doncs, un repertori que sempre, direu, repeteixo el mateix. Si voleu escoltar un tipus de música en concret, doncs només teniu que fer que dins-ho i posem un repertori d'aquell estriat especialment per tu que ens escoltes. Hem començat avui amb aquestes versions que es posen, doncs, molt a l'estiu, i en aquest cas hem considerat que Los del Río els hi tocava encetar aquest espai amb aquesta versió Macarena.

I bé, hem deixat enrere aquesta versió que anem escoltant amb la Macarena, la gent de Los del Río, i que bé, donem pas directament amb una cançó que va sortir al mercat l'any 2015 i va ser, doncs, una bomba mundial. Aquest el van interpretar gente de zona de Cuba i Mar Anthony, parlant ni més ni menys que la Gozanera.

Doncs bé, aquests són la gente de zona, un duet cubà de Radic i Alexander. Són els reis de la timba pop, el reggaeton amb sabor i caire cubà. Marc Anthony, doncs, que l'altra persona que formava part d'aquest grup amb aquesta cançó, el rei de la salsa d'origen porto-riqueny, nascut, doncs, l'any 1975. Junts van fer que tot el món ballés des del 2015 al 2016. I ara entrarem directament amb el personatge anomenat el rei del pop llatí. Parlem ni més ni menys que Enrique Miguel Iglesias. Quina cançó? Bailando. Bailando.

bé, aquesta versió Yo Quiero Estar Contigo, un tema realment preciós, Bailando, doncs era, com dèiem, l'Enrique Miguel Iglesias Presler, fill de Julio Iglesias, anys actiu des del 1995, i doncs hits importants com aquest mateix Bailando i, com no, El Baño o Súbeme la Ràdio. Hem de dir d'ell que és un artista llatí, que ha guanyat molts de bivuals llatins, més ni més ni menys que 25. Els idiomes que canta és en espanyol, amb un anglès perfecte. Va començar cantant en espanyol i després va conquistar els Estats Units. Un tour que sempre gira, fa poc temps, un tour Ricky Martin i Pitbull, i després doncs va llançar un gran hit i va ser un pur foc en l'escenari i en la seva interpretació. Va començar doncs amb un estil més romàntic, amb balades, experiència religiosa, com el tema Por Amarte, i després se va anar doncs endinsant en el món i el ritme doncs més cubà. Doncs bé, esperem que aquesta cançó t'hagi arribat ben bé al cor, perquè ara ens endinsarem amb aquest senyor, no té potser no tan conegut com el que parlàvem ara, que és l'Álvaro Soler, qui és el rei del pop de l'estiu. Per què? En aquest cas, escoltem aquest tema, La Cintura.

La coneixem, la cançó? Potser sí, perquè és la versió musical anomenada Bailando por ahí, i és en Juan Magán, el rei de la festa llatí, i bé, si hi ha una festa, doncs, no pot faltar, doncs, aquest personatge i les seves cançons. Hem de dir que és nascut a Badalona, hem de dir que el seu estiu es diu electro llatí, també el pop dance, i també va empatar pràcticament el gènere aquest conegut ara ja pràcticament de tot Espanya. Des del 2008, doncs, ha fet temes tan interessants com aquest que ara acabarem d'escoltar, i a més hem de dir que és productor, DJ, cantant, ho fa tot, ha produït amb l'Enrique Iglesias, amb Pitbull, amb Paulina Rubio, i també és rei dels remix, agafa una cançó i la converteix en un hit de discoteca. Mentrestant, doncs, Bailando por ahí.

Doncs bé, què us sembla? Si us convidem ja en aquesta estona del repertori a agafar la vostra bicicleta, que no sigui elèctrica. Ai, aquí està el kit de la qüestió. I doncs ens anem a fer una volta per lo que és el mar del costat de l'església, aquest passeig de la Tordera. Anem escoltant aquest tema d'en Carlos Álvarez, també li acompanya amb la reversió la Shakira. Li diuen que va modernitzar el vallenato. Jo no sé el que és, però vaja, deu ser un estil de música una miqueta especial. Hem de dir que ha fet versions tan bones com aquesta, La gota fria, a més, Robarte un beso i Fruta fresca. Va posar Colòmbia al mapa musical. Abans d'ell, el vallenato era molt tradicional. Ell li va ficar guitarres elèctriques i realment la va petar amb aquesta música. Un amor, doncs, en totes les seves cançons, perquè parlen del mar, parlen de l'esport i, més que tot, del seu orgull colombià. L'hem d'escoltar, la bicicleta.

Deixem enrere amb aquesta bicicleta també i ens anem ja pràcticament amb l'última versió musical que posem en aquest repertori en el dia d'avui. Avui, doncs, dimecres, dia que hem fet repàs de notícies, hem dit la nostra i, més que tot, doncs, anar recordant que poden participar amb la pregunta que fem de concurs. I preparen-se perquè la ràdio es compartirà en cuina. D'aquí 10 segons amb la Joana Molins. I us deixem amb aquest ritme, Don Omar amb Danza Kuduro.

0: esquí d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639 3

0: 889-3929. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
3: Ara i aquí, d'estiu.

0: l'última carta.
1: Doncs bé, nosaltres estem pràcticament a punt ja per estar molt atents, molt atentes, perquè ja comentàvem a l'inici d'aquest magazín que avui cuinàvem a la ràdio. I què passa? Passa que els dimecres cuinem cada dimecres, sí o sí? Bon dia, Joana, tenim
2: bon
1: la nostra cuinera de la ràdio aquí
2: bon
1: a directe. Doncs vinga, anem ja
2: mans
1: per la...
2: Mans a l'obra.
1: Sí, mans al davantal posat.
2: Davantal posat.
1: Jo no tinc costum de posar-me davantal.
2: Ah, jo sempre.
1: Sí?
2: Sí, perquè si no t'embruts, perquè mans jo me'ls aixugo molt.
1: Ah, en el
2: saps?
1: Davantal.
2: I esclar, portar el davantal, vas fent així, i almenys llavors me'l trec per dinar,
1: sí,
2: i ja està.
1: Sí, ja està, perfecte.
2: Sí, sí, sí, jo sempre davantal, sempre sí, sóc sí, dona de davantal.
1: Jo, mira, és allò que em poso una cosa que tingui una mica així usada per casa.
2: Sí,
1: i
2: jo això també, però no, el davantal això no pot faltar.
1: Vinga, Joana, què ens aportes avui?
2: Doncs mira, avui haurem de cuinar una mica, perquè és clar, aquests dies hem portat coses de no cuinar, però ens acostumaríem malament.
1: Oh, i tant,
2: oh, i tant. Llavors, ara us porto un plat molt d'estiu, molt bo, que és coll de xai amb xamfaina.
1: Què dius,
2: que és el que nosaltres sempre hem dit vena de coll.
1: Mm-hmm,
2: perquè nosaltres en dèiem vena de coll. Però el que sí és el coll de xai amb xamfaina. I llavors, per les quatre persones que sempre donem la recepta, són 12 talls de coll, perquè jo el que el vaig comprar el fan així com el llibret,
1: sí,
2: no allò petit. Saps aquell que
1: el fan tallen rodó, potser, no?
2: Exacte, rodó, ja el tallen, per això és el coll, per això en diuen el coll, i llavors el tallen, i llavors queda com si fos un tall de xai, ja gran.
1: Sí, sí, sí, sí, una miqueta d'osset a la punta.
2: A la punta, que això és per les persones que els agrada escurar, a mi m'encanta, eh? Jo tinc una dent que se me mou i és de tant d'escurar.
1: Ja va bé, això vol dir que menges a gust, Joana.
2: 12 talls d'aquest de coll, un carbassó per fer aquesta xampaina, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba, una albergínia, tomàquet natural, li podeu posar ara de la que hi ha ara, la ben renteu, l'obriu pel mig, no sé, poder un quilo de tomàquet i la ratlleu amb el ratllador. Si no us agrada trobar-hi ni les granes ni tot això, doncs llavors compreu un pot, com sempre.
1: Sí. Eh?
2: Però si no, la tomàquet natural ara és molt bona.
1: Com parles d'un pot? Però sempre tu sempre parles d'agafar un pot que porti tomàquet natural.
2: Natural.
1: Aquest,
2: el 98% és tomàquet natural. És que és com si fos una marmelada, eh? Aquesta que jo compro.
1: Sí, sí,
2: és que
1: sí,
2: l'obres i el pot és una marmelada. Llavors, all i julivert, una mica d'aigua per fer una picada, i farem una picada d'ametlles i alls.
1: Picats. Ametlles i alls,
2: sí,
1: mira, no,
2: farem una bona picada.
1: Una picada diferent, eh?
2: Sí, d'ametlles i alls, ja
1: sí,
2: està.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
2: i una mica de julivert, també.
1: Una mica de julivert, també,
2: sí,
1: vinga,
2: sí,
1: va.
2: Sí, també, per donar-hi color. Doncs llavors què farem? Agafarem aquest coll de xai i el posarem a rostir. Només amb una cabeça d'ais o mitja, depèn de la quantitat que en feu.
1: La cabeça que fas? La peles?
2: No,
1: una mica?
2: Jo la esbandeixo i la poso... Li trec la pell de sobre la més,
1: sí,
2: fina,
1: sí,
2: perquè no,
1: sí,
2: me quedi per allà, eh? I llavors allò que hi ha com un serrell al final li tallo una mica amb les estidores i li poso.
1: Molt bé.
2: Sencera i sense d'allò. Mm. Perquè així ja no es desfà, saps? I llavors, com fa una mica, poder 15 minuts que tenim aquest coll que ja veus que va agafant una mica de color, jo ho faig així. Després ja tinc la ceba tallada juliana i li poso.
1: Ah, molt bé.
2: I poso que tot això es vagi fent.
1: A poc a poc.
2: A poc a poc. Amb una altra paella, que ja tenim, normalment tenim focs de sobres, i he tallat el carbassó d'aus, el pebrot vermell, el pebrot verd i l'albergínia.
1: Mm-hmm.
2: L'albergínia la tallo a primera hora perquè deixi anar una mica aquella aigua.
1: Sí, i poses sal o...
2: No. Jo la tallo, la rento, bueno, sempre ho rentem, això sobretot, tot ben net, perquè no sabem si té pesticides, si
1: sí,
2: tenen coses ben
1: net. Avui dia
2: el pebrot sempre el pelo ara, jo sempre. I l'albergínia, el carbassó, li tallo, diguéssim, dos cantos de pell.
1: Ah, està
2: i
1: bé.
2: I en deixo dos.
1: Val, molt bé, molt bé.
2: O sigui, per comptes de deixar-la tota la pell,
1: sí,
2: no.
1: Sí.
2: Tallo un cantó i un cantó, i l'altre dos cantons, i deixo
1: Val.
2: Perquè no es desfagi Val. Tant. Llavors ja ho tinc tot a quadrets, tallat, poso oli en una altra paella i començo, evidentment, pel pebrot vermell, que és el que més costa. Però si ho tallem petit, aviat ho tindrem. Després hi posarem l'albergínia, després el carbassó i el pebrot verd.
1: I l'últim, el pebrot verd.
2: L'últim mor, el pebrot verd, perquè és el que més...
1: Fa més havia. A mi m'encanta el pebrot verd.
2: Tot això pelat, pelat i tallat a quadrets. Llavors, quan això està, ho poso a escórrer, perquè sempre fa una mica d'oli, ho poso a escórrer, tombo la paella si es guanta, i si no, llavors ho poso en una escumadora, ho trec i ho deixo escórrer. Mentrestant, ja tindrem el coll aquest i la ceba ja la tindrem rosseta i a punt. I trirem un bon raig de vi blanc.
1: Molt bé.
2: Deixarem que s'evapori aquest raig de vi blanc i llavors ja tindrem la tomaca, o sigui natural, o sigui de pot, la natural, la, ja t'ho dic, jo la ratllo amb el ratllador,
1: sí. Eh?
2: Primer la rento, li trec el punt més verd del mig, perquè la parteixo pel mig com si fes pa amb tomaca, i la ratllo.
1: Molt bé. Hi poses un pèl de sucre?
2: Sí, llavors ho posarem en aquí, en la cassola que tenim, que ja hi tenim el coll aquest i la ceba, que ja quasi bé es va fent, li poso, i llavors hi poso pebre, i hi poso una cullerada de sucre de les de cafè.
1: Tot una cullerada.
2: Sí, una cullerada.
1: Però també és clar,
2: perquè
1: la quantitat...
2: Perquè depèn de la quantitat. Si en feu per dos, la meitat. I llavors això ja ho deixo que vagi fent. Com veig que la tomaca ja ha perdut tot l'aigua, ja va quedant una mica tipus marmelada, llavors jo tinc... No és un secret, però és una cosa que l'he fet tota la vida perquè la meva mare ja la feia. Perquè encara que hi posem sucre, la tomaca sempre té un punt d'àcid. Un punt. I llavors jo agafo llet, la que tingueu, i poso un ratxet de llet.
1: Val. Ni mesurada,
2: no,
1: ni goig, ni collet.
2: Si ho has de mesurar, dos dits de llet. Val. I li tires allà dins. Veureu que aquella tomaca canvia totalment. Perquè és que no té gust de tomaca. Com ho menges...
1: I té molt de gust de llet o no?
2: No, gens.
1: Tampoc.
2: Perquè la llet s'evapora. Tu li tires un parell de dits, deixes que s'evapori, i llavors, com tens tot això que ja dius, bueno, ara jo ja veig que la cassola està, llavors totes aquestes verdures que hem cuit, a part, els posem a sobre.
1: Ah, molt bé.
2: I llavors deixem que aquesta xamfaina cogui 15 o 20 minuts. I farem aquesta picada, unes ametlles, 8, 7, 6, les que vulgueu.
1: Ametlles?
2: Sí. Un gra d'all... i una mica de julivert. Ho picarem amb el mini primer amb una mica d'aigua i li tirarem.
1: Ah, molt bé, queda boníssim això, eh?
2: I queda suau, molt suau. Perquè jo trobo que a vegades vas a menjar i les xamfaines tenen molt d'acidesa de tomaca.
1: Sí.
2: I ara entre la picada aquesta i la mica de llet aquesta llet, jo li poso i queda, i no heu de dir ni que ho poseu llet ni que no hi poseu, o que no li agrada, perquè... Ni es nota, eh?
1: Val.
2: Ni es nota.
1: Secret de cuinera.
2: Ah, això, secret de cuinera.
1: Vull dir que, esclar, vull dir que tothom te feliciti, que no cal que diguin res, que no feliciten mai. Bueno, això ho diem algunes vegades,
2: sí, eh? Sí, que feliciten, sí. Oh, sí? Sí, que bo, sí, sí, sí, sí,
1: val,
2: sí,
1: que bo. Menys mal que t'ho feliciten. Molt bé, Joana. Escolta'm, doncs, això, aquest tipus de fregit d'aquestes verdures,
2: sí,
1: el podem aplicar, per exemple, amb el conill o amb un altre tipus de cosa?
2: Que no us agrada el coll que acabem de parlar, que és la vena de coll que nosaltres coneixem, ho podeu fer amb pollastre, ho podeu fer amb conill, ho podeu fer amb salsitxes i costella, que està molt bo. Ho podeu fer el que vulgueu.
1: És dir, és la mateixa base per tot.
2: La mateixa base per tot. L'única cosa que canvia és la carn.
1: Molt
2: ara
1: bé.
2: En conill queda també de 10, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: No hi posa res més amb el conill?
2: No. Jo quan faig conill, hi poso conill. I a vegades he fet varietat de conill, pollastre, salsitxes...
1: Ah, una mica de barreja, no?
2: Sí, una mica de barreja.
1: Sí, sí, sí, sí. I una senyora fa molts anys sempre hi posava que... Doncs vaig provar-ho i trobo que quedava molt bo. Era un brasó de xai.
2: Ah, sí, si t'agrada el brasó també, eh?
1: Sí,
2: bueno,
1: sí,
2: clar,
1: sí, sí.
2: El brasó...
1: Però esclar, el xai deies, ui, mare meva, aquí barrejat amb el conill, amb la botifarra...
2: Amb la botifarra,
1: amb el pollastre, ara aquí el brasó de xai semblava que no lligava
2: perquè
1: gens.
2: Perquè si no us agrada el coll de xai perquè hi ha massa ous, ho podeu fer amb brasons.
1: Sí.
2: Amb brasons de xai també queda molt bo. Queda estupendo.
1: Sí que tens una mica més de feina, però bueno, el gust ha de ser boníssim, eh?
2: Una mica més de feina, per què?
1: Bueno, perquè, esclar, has d'embrutir una altra paella, has de...
2: No, perquè ho pots... Per què? Per rostir-ho?
1: Sí.
2: Ah, bueno, no, perquè saps que jo què faig? Com rosteixo carn que un es cou més aviat i l'altre menys, ho vaig traient.
1: Ah, val.
2: Ho faig junt.
1: Val.
2: Eh? I, per exemple, el conill es cou més aviat que el pollastre.
1: Oh, tant.
2: I una mica més aviat que la costella. Doncs llavors, quan tinc els talls rossos, els vaig traient amb les pinces i els poso en una plata.
1: I deixes el...
2: I deixo el més... el que costa més.
1: Val.
2: I quan ho tinc tot ja al punt, ho ajunto tot. Val. I llavors és com...
1: I pues, acabes de posar tota la verdura...
2: Tota la verdura, tota la tomaca i tot.
1: Oh, que bo,
2: eh? Joana. Doncs això
1: i això una miqueta mig freda també ha de ser boníssim, eh?
2: Sí, sí, llavors una mica d'un vi blanc o un vi negre, ben fresquet amb uns glaçons,
1: això,
2: o una sangria, o una sangria. Que bona, eh?
1: Bueno, fet a casa, molt bé.
2: Fet a casa,
1: eh? Perquè
2: sí.
1: Si la demanes que te la facin, et posen molts glaçons, molt poc en vi.
2: Bueno, i tot és un sucre.
1: Sí.
2: Tot és un sucre perquè ho rebaixa molt. Però una sangria d'aquestes fet a casa, o de vi blanc. De vi blanc també m'agrada a mi, perquè jo cava no la tolero, i vi blanc o vi negre a mi m'agrada molt.
1: Què hi poses de licor?
2: Això la fa en Vicenç.
1: Ai, mira, tu.
2: Sí, la sangria...
1: Un dia el trucarem.
2: Un dia l'haurem de trucar i l'haurem de dir que ens ho expliqui.
1: Ah, mira, però mira, ves que bé, almenys feia que ara una bona sangria que us prenem.
2: La sangria la fa sempre ell. Molt bé. I li surt estupenda.
1: Molt bé, un dia d'aquests des d'aquí, ai, Vicenç, pim-pam,
2: te l'ho dediquem una cançó. El trucarem que ens ho expliqui.
1: Vinga, anem a repetir, doncs, aquests ingredients, Joana, que amb aquesta vena de coll, doncs, realment, un bon plat per totes èpoques de l'any, eh?
2: Sí, sí. I a més, si te'n sobra, no cal que tu mengis el mateix dia, 3 o 4 dies a la nevera o 5, perfecte.
1: I encara més bo, és allò que diu sempre, Joana. Sí.
2: Bueno, doncs aquest coll de xai, o la vena de coll, que és el que hem acabat de parlar, els 12 talls, depèn de lo grossos que són, n'hi poseu més o menys, jo perquè eren grossos, i per això n'hi vaig posar 12, un carbassó, un pebrot vermell, un pebrot verd, la ceba, una albergínia, la tomaca, que agafarem tomaca natural, 1 quilo, i la ben rentarem, la partirem pel mig, l'all i el julivert i unes ametlletes per fer aquesta picada, perquè l'ametlla, sabeu què passa, al ser farinosa, ens hi don una mica d'espessor.
1: Ah,
2: i ni la tomaca ens queda clara, allò que ho poses al plat i te s'enganxa, no és allò que hi ha la tomaca que corre per aquí, no, vull dir, queda molt bé,
1: molt bé,
2: no ens vull acabar, us animo que la feu,
1: molt bé.
2: Que ara venen festes i també és un plat bo.
1: Bueno, és igual, la festa la podem fer cada dia,
2: perquè hi ha moltes festes majors, ara no parem,
1: Moltes gràcies, Joana, fins la propera, bon dia.
2: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
1: I bé, ara nosaltres, a l'hora d'anar païnt aquest àpat, esperem que el feu, doncs també recordeu aquesta cançó que la Joana ens proposa. Una cançó cada setmana que, bueno, jo a vegades que me quedo parada, que tu no sigui en persona de ràdio...
2: No, som molt clàssica jo amb la música.
1: Ara? Sí, quina posarem avui? A veure.
2: Avui posarem d'en Diango, perquè a mi en Diango m'encanta.
1: Ai, amore.
2: La ràdio.
1: A la ràdio, molt bé.
2: Home, com que estem a la ràdio, dic, buscaré algú que lligui. Sí. I, a més, totes les persones que estiguin escoltant la ràdio, els hi dediquem aquesta cançó, perquè és molt maca, I que continuïn escoltant ràdio, que és el millor que hi ha. Mentre fas coses, la ràdio no et distreu.
1: Exactament.
2: Al revés, que no et distreu, vull dir, de fer altres coses, sinó que et don ànim i t'agrada escoltar-ho.
1: I pots anar fent.
2: Fent, no has d'estar pendent.
1: Principalment escoltant fogons i davantals. Escoltem en Diango.

0: quadrat. I bé, nosaltres, després d'escoltar aquesta bonica cançó, Joana, que ens has triat, dedicada a tota la nostra audiència, que estigui ben a punt, com sigui el dimecres, perquè podeu tenir amb un llapis i un paper, però a veure, tenim aquests mitjans de la ràdio que podeu això cercar-ho el dia que vulgueu, perquè està penjat en el YouTube de la ràdio. Podeu buscar-ho per el Facebook, per Instagram, etc, etc, etc. Us aneu a Magazine, ara i aquí, i poseu fogons i davantal i trobeu les recetes que ens explica la Joana cada setmana.
1: Sí, no he tingut temps amb el llapis o s'ho ha passat alguna cosa per alt, allà ho trobareu i ho podeu escoltar les vegades que ho vulgueu.
0: Exactament. Vinga, Joana, avui ens has proposat, quan anem fent, explicar doncs, una mica d'aquestes persones, d'aquestes cuineres que han arribat doncs, a l'èxit, sigui per el que sigui, i aquesta és per una cosa molt diferent, Joana?
1: Sí, aquesta cuinera, vull dir, m'agrada perquè, vull dir, jo no segueixo ben bé el menjar que ella fa, però a mi la verdura m'agrada molt combinada amb la carn. Jo m'agrada menjar de tot. Uh-huh. Menjo, a més a mi m'agrada quasi bé tot. Hi ha moltes coses que me diessin, què és el que no t'agrada? És que no sé, hi ha poques coses que
0: aquest
1: no m'agraden.
0: Aquest altre dia, Joana, feien fer, perdona un moment, la pregunta, què és el que com eres petita, no t'agradava i ara t'agrada? Hi havia alguna cosa com eres petita que no t'agradés? No, també t'agradava
1: tot? M'agradava tot.
0: Perquè tens una bona gana, eh?
1: Continuo que m'agrada tot.
0: Molt bé, vinga.
1: Bueno, doncs avui parlarem de la Teresa Carles, que és una cuinera que va néixer a Lleida, en un poblet de Lleida, en un poblet petit de Lleida, va néixer, ara deu fer 50 i pico d'anys, i resulta que llavors ella va néixer d'una família de pagesos i li va agradar molt la pagesia i estava acostumat molt a anar a l'hort a buscar les verdures, les fruites, i tot això amb ella ja l'entusiasmava i ja va pensar, com ella va tenir 21 anys, va dir, bueno, doncs jo el que em faré serà, junt amb la seva parella, vull fer un restaurant però de cuina vegetariana i ara també ho fa vegana. Perquè, bueno, jo, coneixement de lo que és vegà o vegetariana, al meu entendre, que potser això ara ens hauria d'explicar un expert, és que el vegetarià menja tot tipus de verdura, però també menja ous, menja formatge i menja derivats de tot això.
0: Molt bé.
1: Derivats perquè ous, el formatge, és derivat dels animals.
0: Més que tot, no és de cap tipus d'animal, ja està.
1: Bueno, sí, tot això sí, perquè els ous venen de les
0: gallines.
1: El formatge ve
0: de les cabres, de la vaca,
1: o de qui sigui.
0: Sí.
1: O sigui, mengen verdura, però la combinen. Perquè aquestes persones ha vingut un moment que han considerat que menjar carn és matar un animal que està vivint. Però és que, escolta una cosa, quan tu renques un enciam de terra, també li treus la vida. Quan renques una tomaca de la mata, i un pebrot igualment,
0: també.
1: Tot té vida, perquè si això no tingués vida no creixeria.
0: Ni tampoc es moriria, perquè veiem que creix i també és mort.
1: Perquè és llei de vida de tot, tant de la verdura com de la fruita com dels animals. I els vegans sí que són molt i molt estrictes amb tot això, perquè no mengen res derivat ni de peix ni de carn, només mengen verdura.
0: Vale.
1: I a més, ells posar-se una peça de roba de nútria o de gat o de que n'hi ha moltes bufades, tot això no s'ho posarien mai, perquè consideren que no, que estan en contra de tot això, tant de les foques com de tot.
0: S'ha de respectar, però de totes maneres ara començar a venir més d'aquest tipus de restaurants que comentava, anys enrere costava
1: molt. Ella, com va posar aquest restaurant als 21 anys, era una cosa excepcional, perquè tothom deia, anar a menjar només verdures. Però això li va donar molta fama, i llavors, a molts anys, em va posar una Barcelona que et porta el seu nom.
0: Ah, està bé.
1: El nom de Teresa Carles.
0: Restaurant Teresa Carles.
1: Teresa Carles, i llavors aquí, sí, ella fa la cuina, cuina molt bé, perquè hi he anat, i de veritat, a vegades unes croquetes, és que tenen un gust tan bo que no sembla que no tinguin
0: res de...
1: Ni tinguin res. I llavors, junt amb el seu marit, també ara han posat i els seus fills, perquè ja s'han fet grans i això, han posat una empresa cap a Lleida, que en aquesta empresa ells cuinen i llavors aquest producte el reparteixen a restaurants que vulguin fer cuina vegana o cuina vegetariana, els reparteixen, i aquests restaurants, per exemple, ells diuen, bueno, no ens compliquem la vida nosaltres amb això, i llavors ells cuinen els serveixen, els fan de proveïdors de tots aquests productes que ells cuinen.
0: Sí que és veritat, perquè després alguns restaurants, veus, tenim cuina vegana o vegetariana, un petit apartat.
1: Sí, i sí, això sí. No vol dir que ho facin ells a vegades, sinó que és d'un bon cuiner, i els hi fan per ells, perquè ells es dediquen a lo seu i els hi fan per ells, eh?
0: Molt bé.
1: Bueno, i després, què et diria més de la mar? Llavors ella és ara és una divulgadora, ha escrit molts llibres, és una divulgadora molt famosa, sempre surt a TV3 amb la Melero, surt cada divendres i sempre fa plats excepcionals.
0: Ja fa temps que va sortint, ja és com una norma, no?
1: Sí, és una norma. Ara l'estiu no, l'estiu fan vacances, però suposo que aquesta propera temporada, perquè esclar, no saps mai fins que comença la temporada quins cuiners fitxaran, perquè hi ha diversos cuiners que hi van. Ells ja comencen el dilluns no, però el dimarts, dimecres i dijous hi van, i el divendres hi van diferents cuiners cada dia. Cada
0: un porta el seu tema. A veure, Joan, esperem veure-t'hi, eh?
1: No, jo no sóc pas una cuinera, jo sóc...
0: Home, a veure si no és de cuinera, la cuinera de la ràdio, fogons i davantals,
1: la cuinera de la ràdio, sí, això sí, amb fogons i davantals, sí que ho sóc. A veure si un dia em criden i vaig.
0: A veure, escolta'm, estaria molt correcte, amb tot el que ens vas explicant, doncs seria fantàstic.
1: I llavors ha escrit molts llibres, i després ella té alguns plats així recomanats, que és a la fideuà, per exemple, que també la fan verdures. L'arròs, que també el fan verdures. Llavors fa una lasanya de carbassó. Fa la lasanya, fa les bases, per comptes de lasanya, fa el de carbassó, i al mig hi posa una xamfaina.
0: Està bé, això mateix llavors, que ens has explicat.
1: Per comptes de fer-hi una beixamel, i fa una crema taiyaki, que és una crema que la fa ella, que això l'hauríem de buscar a veure què hi posa.
0: Home, sembla estil amb el negoci japonès, això.
1: Sí, sembla una mica, sí. I, bueno, i que és excel·lent el que fa aquesta... I, a més, ara ha donat molt de ventall a totes les persones que els agrada tot això, perquè abans, quan tu volies menjar això... pensaves, on t'aniré? I ara n'hi ha molts, n'hi ha molts. N'hi ha que ho fan més bé i n'hi ha que ho fan més malament, perquè, bueno, també s'ha d'anar molt al tanto amb els aliments.
0: I tant.
1: I que estiguin ben refrigerats, que sigui un... perquè jo depèn dels puestos, com veig aquell enciam allà a sobre de tot el dia, en aquelles neveres, la tomaca... No, ara s'ha d'anar molt al tanto.
0: Com fan aquest tipus de programes que veiem per la televisió, que, bueno, que es tiren per terra un a l'altre i els hi miren, doncs, els fogons i, bueno, jo penso només falta que els hi aixequin el davantal, ja, perquè, escolta'm, i a vegades són una miqueta estúpids, suposo que ho deuen fer expressament per cridar l'atenció.
1: Jo trobo que aquest programa que parlem, perquè totes dues crec que parlem del mateix, ha perdut molt. Jo al principi era un programa que estava molt enganxada i m'agradava molt, perquè ara trobo que aquest programa és un programa xabacà, i és un programa que per què van a buscar aquestes persones si saben aquelles cuines que tenen i el que faran, i a més els espectacles que fan, no. És un programa que a mi, com a cuina, no m'agrada.
0: Sí. Vull dir, és allò...
1: Com a show, molt bé. Bueno, però un programa de cuina, no m'agrada.
0: No, jo vull dir que... I ara, actualment, a l'estiu, que estan fent, que se, des... bueno, que se desprecien uns als altres, però d'una manera, no cal, amb un programa de cuina, arribar a aquests extrems que arriben a fer un judici.
1: És el que dic, que fan un show perquè fan un show per l'audiència, no sé quina audiència, però jo tots aquests shows, com que no m'agraden, de cap canal, jo com hi ha shows així, no és el meu.
0: Jo, durant l'hivern, és el que hem comentat, però vull dir que no. Bueno, Joana, doncs moltes gràcies per estar aquí una setmana més, continuarem
1: posant-nos
0: el davantal, encendrem els fogons, Sí, i un dia trucarem amb un senyor que resulta que ens expliqui...
1: Exacte, que
0: el trucarem expliqui... de sorpresa.
1: Ah, vols
0: dir que l'agafarem de sorpresa? Sembla que no. Em sembla que està molt guai aquest...
1: No ho sé, a veure
0: aquest si barman. El... És un barman total,
1: sí,
0: eh?
1: Si el trobem i ens explica com ho fa.
0: Doncs bé, fins aquí el nostre magazín d'avui. Gràcies per haver-nos obert les portes de casa vostra, sigui també potser del cotxe, de la feina, haver compartit amb nosaltres aquesta estona de ràdio. Esperem haver-vos informat, que us haguem entretingut i sobretot haver-vos regalat algun somriure. Recordeu que cada dia ens oferim aquesta nova oportunitat per fer les coses una mica millor, per cuidar les persones que estimem i per trobar motius per ser optimistes. Que passeu una bona jornada, cuideu-vos molt, gaudiu de l'estiu i no perdeu mai la il·lusió pels petits moments, que sovint són els que acaben fent gran la vida. Nosaltres hi tornem, doncs, en aquesta propera edició de demà, de l'Àrea Aquí, fins a aleshores, rebeu una forta abraçada i moltes gràcies per la vostra fidelitat. Fins demà, fins aviat, i que la música us continuï acompanyant. Adéu-siau!
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Escoltem la regidora d'Habitatge, Jennifer Rejansa.
4: Molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
3: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'aplec del dia 15 d'agost. El taller serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot. Escoltem a Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
5: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
3: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. Escoltem a Sergio Alonso, director tècnic del club.
6: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de dos semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer.
3: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
9: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
8: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
11: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Ràdio Tordera.
13: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre,

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. Això és una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 4 d'agost. Benvinguts i benvingudes a una altra edició. Poseu-vos còmodes, agafeu qualsevol cerveseta, poseu-vos i compte que avui tindreu una mica de més temps per anar a preparar aquestes bitlles, que espero que el primer dia hagi anat perfecte. Vinga, va, i sense més dilació, anem a començar a la banqueta d'estiu. Vinga, som-hi!

Vinga, doncs avui aquí a la banqueta tindrem aquesta segona meitat de l'entrevista que no vam poder escoltar ahir, i d'en Sergio Alonso, perquè va tirar moltes novetats. Ja estem posats al dia de que vam escoltar de que si el club Petit Tordera no aconseguia una liquiditat immediata en unes dues setmanes d'uns 10.000 euros, podria retirar l'equip de competició a Hockey Lliga, del primer equip estem parlant, eh? Per tant, crec que és una entrevista que també heu d'escoltar per aquí a la ràdio. Si no ho heu fet ja per YouTube, escoltarem, doncs, també altres que faltava, la mitja horeta que faltava d'entrevista, que no donava temps d'escoltar-la ahir dilluns, perquè no donava de l'hora, havia de sonar la connexió amb la xarxa, i també havíem d'anar a les mitges de la fresca, que començava aquesta nova edició. Que què? Com us ha anat? Espero que molt bé, eh? Jo també hi jugo, i mira, podria haver anat una mica millor, però tot és participar, i ens ho passem d'allò més bé. Així doncs, avui també tindrem en Sergio Alonso aquí a la banqueta d'estiu, i després, sí que sí, serà un altre dia per anar a les Sitges de la Fesca. No m'enrotllo més, perquè anem a llegir ara mateix l'actualitat esportiva tordarenca abans de passar amb el contingut del dia d'avui. Millor va, som-hi!

I és que el Club Futbol Tordera s'enfrontarà contra el Club Esportiu Bonmatí a la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt tordereny jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. El Club Futbol Tordera ja coneix quin serà el seu primer obstacle en la present edició de la Copa Catalunya. Després del sorteig de la Federació Catalana de Futbol, el conjunt dirigit per Guillem Ferrer s'enfrontarà al Club Esportiu Bonmatí en la primera eliminatòria del prestigiós torneig català. Aquesta primera ronda, a partit únic, representa el primer gran repte competitiu per a la plantilla del Club Futbol Tordera, que buscarà avançar de fase per apropar-se als possibles enfrontaments contra equips de categories superiors. De moment, en aquesta ronda serà el torn dels campions de quarta catalana i tercera catalana. L'equip de menor categoria actuarà com a local. Així doncs, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bonmatí per disputar el primer partit oficial. Tot i que en els pròxims dies es definiran els horaris exactes, el partit serà el dissabte 29 o diumenge 30 d'agost, amb hora encara per definir. La Copa Catalunya és tradicionalment una competició on la intensitat i la sorpresa del futbol territorial prenen el protagonisme absolut. Des de la directiva i el cos tècnic del Club Futbol Tordera ja han començat a planificar aquest primer joc oficial, que en principi seria el seu segon partit després de disputar el ja tradicional amistós de Festa Major. Aquests partits serviran per culminar la pretemporada i veure com les noves incorporacions es desenvolupen a les ordres de Guillem Ferrer. Partit de pretemporada que d'aquí poc tindreu notícies de qui serà el rival i ho anunciarem per aquí a Ràdio Tordera.

0: Passem a l'actualitat general i la obrim amb aquesta notícia que hem tingut avui, i és que Ter Stegen ha estat cedit a l'Ajax per una temporada fins al 30 de juny del 2027. El guardameta del club blaugrana, que jugarà a les ordres de Mitchell una altra vegada com era en el Girona, però que es va lesionar de l'esquena i no va poder disputar gaires minuts. Seguim amb Ferran Torres, perquè desafia el Barça en la seva gira de per mitjans nord-americans. El valencià agraï l'interès d'altres equips i ha recordat al club blaugrana que té la paella pel mànec. Tinc contracte, puc esperar i decidir pel meu compte. El futur de Ferran Torres s'ha convertit en el serial de l'estiu. El davanter del Barça, que encara té un any més de contracte, ha deixat la porta oberta a una possible sortida del club. Lluny de tancar els rumors que el situen fora del club, ha allargat la incertesa amb unes declaracions en diversos mitjans dels Estats Units. Unes declaracions al programa Today de la cadena estadounidenca NBC. Quan li han preguntat en el programa a què faria l'any vinent, el d'Hort a Sud no es va ir dels dubtes. Tinc contracte amb el Barça, però en el futbol mai es sap. Estic esperant a veure quina és la decisió correcta, però encara no la sé. El periodista no ha tardat en preguntar si hi havia un club somiat, però de nou el punt de blaugrana no s'ha volgut mullar. Només vull ser feliç, ha sentenciat Ferran Torres. Ferran també recorda la situació que el Barça, que té la paella pel mànec, i és que la situació i el desenllaç del cas de Ferran són importants perquè condiciona els plans de Flick per confeccionar la plantilla. En una declaració posterior, amb un altre mitjà que té per concedides a la gira publicitària pels Estats Units, Ferran ha agraït l'interès del club com el PSG. Sempre és bo que et vulguin aquests equips, i ha recordat el Barça que té el control de la situació. El millor és que, com que tinc contracte, puc esperar i decidir pel meu compte. En el mateix sentit, ha emplaçat el club blaugrana a demostrar que en volen. Deia això. A veure si podem escoltar aquestes declaracions que feia Ferran. A veure si ho podem escoltar.
1: Anything you could share on maybe what the status is of any conversation?
2: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Of course you love Barcelona and obviously you have the contract with them. What do they need to do to keep you?
2: Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
0: Li preguntaven al principi com estava la situació, i després de la segona pregunta li qüestionaven per què hauria de fer el Barça per que es quedés. I ha dit demostrar que m'estimen. Si no s'ha fet suficient ja no sé el que és saber estimar o no. Passem a l'altra notícia. Les noves normes arbitrals del futbol espanyol per a la temporada 26-27. El CTA ha publicat la nova normativa arbitral que farà servir la Lliga a partir de la temporada vinent, és a dir, aquesta. La Lliga ja escalfa motors i començarà amb canvis importants en l'arbitratge. Després de les novetats que es van veure al Mundial, ara arriba el torn del futbol espanyol. El CTA ja ha fet oficial les noves normes per aquesta temporada, amb un objectiu clar, acabar amb les pèrdues de temps, frenar les simulacions i donar més ritme als partits. S'acaben els canvis eterns. A partir d'aquesta temporada, el jugador substituït tindrà 10 segons per sortir del terreny de joc un cop l'àrbitre autoritza el canvi. Si no ho fa, el substitut haurà d'esperar fins a la següent interrupció sempre que hi hagi passat un minut de joc de real. En el cas dels porters, hauran de sortir per la línia de fons i si fan perdre temps, veuran una targeta groga. Què passa si un porter es lesiona? La nova regla que canvia els partits. Per tal d'evitar simulacions, si un porter necessita assistència mèdica, el seu equip jugarà temporalment amb un futbolista menys. L'entrenador haurà d'escollir un jugador de camp perquè surti del terreny de joc durant un mínim d'un minut fins a la represa. Si no decideix en 10 segons, serà el capità qui haurà d'abandonar el camp. La norma només té excepcions en casos molt concrets, com una falta sobre el porter, o un xoc fort, o una hemorràgia. També compta enrere els serveis de banda i de la porteria. Els àrbitres també castigaran les pèrdues de temps en les represes. Quan un equip trigui massa en posar la pilota en joc, s'activarà un compte enrere de 5 segons. Si és un servei de banda, si no s'executa temps, la posició serà per al rival. Si és un servei de porteria, el càstig serà d'un córner en contra. També la nova funció del VAR en segones grogues i córners. El VAR tindrà més marge d'actuació. Com també va passar al Mundial, podrà corregir targetes vegades mostrades jugadors equivocats per un error d'identitat i també revisar corners concedits de manera incorrecta. A més, podrà intervenir en segones targetes grogues quan la decisió arbitral sigui manifestament errònia, sempre abans que es reprengui el joc. Què passa si hi ha un doble toc en un llançament de penal? Doncs també canvia el criteri de penals. Si el llançador toca accidentalment dues vegades la pilota i entra, el penal es repetirà. Si no, cap en gol, es considerarà fallat. El reglament també especifica que serà penal si un company toca deliberadament la pilota amb la mà dins de l'àrea després que el porter l'hagi posat en joc. Precisament, aquest fet va passar en un Barça-Atlètic de Madrid a la darrera Champions League i l'àrbitre no va assenyalar absolutament res. La llei Vinícius també arriba a la Lliga. Tapar-se la boca per parlar ja no passarà desapercebut. El gest, per si sol, no serà sancionable, però sí que podrà comportar una targeta groga, si es fa durant una protesta o una discussió per ocultar el que es diu. Si després es demostra que hi havia insults o comentaris ofensius, els òrgans disciplinaris també podran actuar. En aquest cas, la llei Vinícius també canvia respecte al Mundial. Mentre que durant la Copa del Món aquest gest podria acabar amb una targeta vermella, a la Lliga el càstig serà, en principi, només una groga.

0: Vinga, va, arribem aquí, ara sí que sí, en el punt on hem de continuar escoltant aquesta entrevista amb en Sergio Alonso. Recordem que l'acabareu d'escoltar, la mitja hora d'entrevista que no vam poder sonar ahir, des del punt on parlem amb ell i li pregunto sobretot per com està aquests grups, com va rebre la notícia la junta d'aquests grups i també continuarà parlant de temes econòmics. Anem a escoltar-lo, vinga, va!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot avui.
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi.

Vinga, doncs fins aquí arribem d'avui, aquesta edició de la banqueta d'estiu de dimarts a 4 d'agost. Espero que hagueu gaudit d'aquest final d'entrevista, que recordeu que si no l'heu vist sencer, si us heu incorporat avui i no vau poder escoltar el d'ahir, recordeu que teniu aquesta entrevista en el canal de YouTube de Ràdio Tordera. Allà la tindreu sencera, no es mourà, la podeu escoltar, la podeu veure i escoltar fins a on vulgueu, de recuperar-ho més tard dins del mateix punt. Per tant, teniu aquesta facilitat, eh? Donar-vos les gràcies per acompanyar-me un dia més, i ara també és hora d'anar cap al Parc de la Sardana per gaudir d'aquest segon dia de Bitlles de la Fresca. Vinga, va, que hi farem tard, que vagi molt bé. A reveure, molt bona sort a les bitlles i ens veiem demà. Molt bona nit.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: T'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
3: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
1: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona. Marc Pijuan.
4: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
1: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
4: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
4: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
1: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
4: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
1: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
4: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
1: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis, al Barça, ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
6: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
1: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
4: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori del Manà, a Lleida.
1: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Irene Sagalés.
8: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació cooperació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La policia nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de drogues sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
9: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya, perquè hem golpeat tant la entrada com la producció i la distribució. Hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
8: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
10: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Cataluña?
8: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
1: I encara en la crònica de successos, 9 persones s'han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, Osona.
4: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
1: El 9FM, Ona Fàbrega.
11: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
12: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
11: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
1: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
4: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Bolom.
13: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barbaria és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
13: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025 i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
4: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
1: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
14: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
14: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
1: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
4: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut però es manté actiu.
1: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
16: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
17: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
16: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
2: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
18: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
19: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però en absoluta.
18: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
1: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Plater. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
20: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
21: Una moratòria temporal
0: per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que pues, contribuïm a la producció de l'energia d'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se'ns demana del pla Ter al 2030.
20: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
1: En punt 3:15 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la Pera Blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
4: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la Blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
1: Lleida Televisió, Marc Fornells.
21: La collita de Pera Blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
22: La Pera Blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la Blanquilla, no?, i altres peres també.
21: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
23: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
24: Un hotel de 5 estrelles serà important, ja serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
23: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
1: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
4: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
1: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
25: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a mia són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
26: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
25: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
1: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. Comencem a Sabadell on la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
3: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Vimussà va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del Pla Municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
1: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
4: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardon també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
1: I un moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona, aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
7: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
6: Com és habitual, també s'han presentat les peces de merchandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
1: Arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wind and Fire actuen avui a Sitges.
4: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, dice, somos muchos esta vez.
1: Todos los besos que damos. I el Siloé passaran avui per Cambrils.
4: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
1: Set minuts, arribem a 2:45 de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
8: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un Espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
5: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros dies o setmanes.
8: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
9: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs anar acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
10: I bueno, compromiso, trabajo i intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
8: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
11: La porteria, completar, com he dit, la competència amb Gaizka, i després la part ofensiva, algú diferent del que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
8: Un Nàstic aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi, de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulé.
1: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el de...

0: Criteris per a la denominació catalana d'ocells el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més.

0: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
1: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
2: Segona legislatura.
1: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
3: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
1: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població. Signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
5: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si en canvi l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
5: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
8: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui farà les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
5: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions, que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
1: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estiguin les mateixes mans.
9: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
1: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
5: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'estat de dret. Què és, doncs, un estat de dret?
2: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
9: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
2: Perquè separat vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
5: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
10: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
9: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
10: Val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, eh? És fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
5: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
8: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
5: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
10: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
5: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
1: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
9: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
1: I per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu, i per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
5: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
11: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
9: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
11: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
5: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
8: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
5: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. A Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té 3/4 parts de la cambra controlada. Però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
10: La majoria més 1, és a dir, 50-1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
5: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
12: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los la capacitat d'actuació.
13: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
12: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
8: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament...
14: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
15: Notícies en xarxa.
16: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en cristall que es distribuiria posteriorment. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que el moment d'intervenir ha estat clau per desmantellar l'organització.
17: S'ha desmuntado la logística completa d'esta organización en España, porque hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
16: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dimecres 2 sol·licituds perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui en comissió al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme i l'independentisme català en un informe sobre la situació i les tendències del terrorisme d'Europol. El senador republicà Joan Queralt ha criticat en xarxes socials a Marlaska, apuntant que o creu que els independentistes són terroristes o no té ni idea del que es cou a casa seva, recalcant que qualsevol de les dues alternatives li resulta esgarrifosa. En un informe d'enguany, Europol apunta que no hi ha indicis que l'independentisme tingui capacitat de violència sostinguda o escalable i destaca que està fragmentat i és operativament dèbil. Aquest missatge arriba el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta. En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. I Protecció Civil activant novament el Pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja i per acumulació de pluja. A gran part del país, les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
15: Notícies en xarxa.
18: Pinto les notes d'una havanera.
14: A l'estiu, les sardanes de la Particella donen pas a les havaneres del cant de la sirena.
18: Com l'aire.
14: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el cant de la sirena.
19: Bon vespre, sóc Toni López, som a la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, també ens podeu seguir per radiotordera.cat. Aquesta és l'emissora que t'escolta i avui tenim un programa farcit d'havaneres i bones cançons catalanes. Comencem amb el grup Terra i Mar, amb Blanes Sa Palomera.

Continuem amb una altra banera que es refereix a un indret molt estimat per als turistes, un indret de la costa de Tarragona que es diu Salou.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Fem un canvi ja en aquest Cant de la Sirena, en aquesta segona part. Anem a escoltar un tema que és tot una versió i tot un himne d'un indret com és el Mediterrani. Ell és Joan Manuel Serrat i això és El Mediterráneo.

0: Nosaltres ens reconeixem com a homes i dones del Mediterrani, però també ens reconeixem com a membres d'un país petit. Vaig a buscar la cançó un momentet. Ta-ta-ta, País Petit, de Lluís Jacques.
1: El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir

0: Ovació de gala per aquest El meu país petit. Continuem amb una balada dels sentits amb els Pets.
1: Les hores s'acumulen

na moskem prenje. Skočas vam pesen.

Una cançó que ha marcat tota una època. Carla Sabater, que ella ha batut per un mal de cor, se li va trencar el cor en un concert, i nosaltres que marxem ja amb un altre tema que és molt, molt creatiu. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.

les 12 van arribar la fada bona i vent de focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també, acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner, a les zones del 107.1 de la FM. Dimarts, de 9 a 10 del vespre, a Veneres, a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
5: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
4: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons el rotatiu, els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la Divisió d'Investigació Criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compraventa d'objectes de segona mà del carrer Arquímedes, d'on els assaltants es van endur un botí sense determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat. I també els Mossos, en aquest cas a Barcelona, han detingut 6 persones enxampades in fraganti en 2 robatoris amb força a domicilis. En el primer cas, els agents van arrestar 4 sospitosos després que fugissin amb diversos objectes presumptament sostrets d'un habitatge. La intervenció policial va permetre localitzar-los poc després dels fets i recuperar part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir 2 persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc que es va iniciar divendres continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Bon dia, avui és dimecres 5 d'agost de 2026. A Tordera fa una temperatura de 32 graus. A continuació us explicarem les notícies de manera clara i senzilla. Primer farem un repàs dels titulars. Primer titular. La policia treu persones que vivien sense permís en uns pisos del barri de Sant Pere. Segon titular. Tordera posa un límit al preu dels lloguers perquè siguin més barats. Tercer titular. L'Arxiu Històric farà un taller d'art gratuït aquest dissabte al matí. Quart titular. Un projecte d'ordinador ajudarà a saber quanta aigua tindrà el nostre riu. Cinquè titular. El Club Petit Tordera necessita diners urgentment per poder seguir jugant. Comencem les notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra han buidat 10 pisos al barri de Sant Pere. Aquests pisos estaven ocupats per persones que vivien sense permís i l'acció s'ha fet sense problemes. L'Ajuntament treballa per buidar aquests pisos i així millorar la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns del poble. Llogar un pis a Tordera és molt car. La Generalitat ha decidit que als nous contractes de lloguer no se'ls podrà pujar el preu. Aquesta és una mesura molt bona perquè les famílies puguin pagar millor la seva casa. L'objectiu és que ningú hagi de marxar de Tordera per culpa de tenir els preus massa cars. Aquest dissabte, 8 d'agost, es farà un taller d'art gratuït. Serà a les 11 del matí a l'Arxiu Històric. El taller s'ensenyarà a fer dibuixos amb colors i gravats de la Mare de Déu de Rocarrossa. Aquesta activitat serveix per preparar la festa de l'Aplec, que es farà el dia 15 d'agost. Us ho podeu apuntar a la pàgina web de l'Ajuntament. S'ha presentat un projecte nou per cuidar els rius que es diu Nereida. Aquest projecte fa servir programes d'ordinador molt avançats. Aquests programes serveixen per saber quanta aigua portaran els rius Ter i Tordera durant els propers mesos. Saber això ens ajudarà a cuidar millor l'aigua i la natura. El Club Petit Tordera necessita ajuda per un problema de diners. Aquest any els ha tocat jugar contra equips que estan molt lluny i viatjar és molt car. Si no aconsegueixen 10.000 euros en 2 setmanes, l'equip patirà molt per pagar els jugadors i els viatges.

0: I per últim, un repàs final dels titulars. Primer titular. La policia treu persones que vivien sense permís en uns pisos al barri de Sant Pere. Segon titular. Tordera posa un límit al preu dels lloguers perquè siguin més barats. Tercer titular. L'Arxiu Històric farà un taller d'art gratuït aquest dissabte al matí. Quart titular. Un projecte d'ordinador ajudarà a saber quanta aigua tindrà el nostre riu. Cinquè titular. El Club Petit Tordera necessita diners urgentment per poder seguir jugant. I fins aquí les notícies més importants d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.
1: Molt maco, però... No m'has escapat el lloro! Ai!

0: Estem aquí amb la número 25, aquest guió de Se m'ha escapat el lloro. Avui observarem que fem una passejada per l'ITB i, com sempre, la Nuri Pujol serà la Filo, Joan Madrid el Genaro, el Quico la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans i tenim l'inspector d'ITB. Ah, sí, sí, què us pensava? Que no hi havia inspector? Però sí, el Lluís Puig. Comença amb un so de ràdio.
1: El partit es disputarà a les 11 del matí, Buc El Salvador.
2: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, ja és moment de parlar de futbol. Ja sabeu que no hi ha primera divisió.
0: Sí, doncs aquesta ràdio de fons i el Genaro buscant desesperadament uns papers.
4: Filo, on és el rebut de l'assegurança? Que tinc hora a les 10 i no el trobo.
5: El calaix per si de cas, Genaro. Però per què t'afanyes? Si amb la fila que fa el cotxe l'única cosa que et donaran a l'ITB és el telèfon d'un desballestament.
6: Xatarra! Xatarra! Pobre Genaro!
4: Calleu els dos. El cotxe està impecable. Ahir li vaig passar un drap humit pels fars i sembla un Ferrari.
5: Genaro, l'últim cop que vas frenar va sortir un núvol negre que semblava que haguessis triat papa. I la porta del copilot s'aguanta amb un imant de la nevera.

Sí, el Genaro canta les virtuts del seu cotxe mentre la Filo fa els cors enumerats de les avaries. El garatge, el so del motor que li costa arrencar, raca, raca, raca, raca.

0: Los Filo. Ha arrencat a la primera.
1: He escoltat almenys 5 raca-raca. I a més, Genaro, hi ha una taca d'oli a terra que té la forma del mapa de Catalunya. Això perd més que la defensa de Barça.
0: Són suors del motor, Filo. Significa que està viu. Escolta el so. Brum, brum.
1: Fum! Fum! Fum! Càncer! Brrr. I el retrovisor? Xiclet. Per què hi ha un xiclet enganxat a la base?
0: És enginyeria domèstica. Fa que no vibri com passa dels 60. Que no m'han de fer cap reparació. Ja t'ho dic jo. Aquests de la ITV només volen els diners, però el meu baluard és una roca.
2: Ai, però arriba el moment de la veritat. Dins del cotxe, arribant a la cua de l'inspecció, nervis màxims.
1: Escolta, posa't el cinturó bé, que està desfilant i sembla un tros de pernil salat.
0: Tranquil·la. Que em diguin, posi els llums, tu has de tossir fort, que el de l'esquerra fa papallugues.
1: Jo no penso fer el ridícul. El lloro que foti el camp de sobre el quadre de comandament.
3: Grave falta. El desguace. Paga, Genaro, paga!
2: I el Genaro parlant amb el cotxe.
0: Va, carinyo, porta'm bé, que si passes t'omplo el dipòsit amb benzina de la bona, no la del supermercat.
1: Mira, que ja ve l'inspector. Té cara de pocs amics, com el Quico.
0: Ai, bon dia, mestre. El cotxe està com nou, ja ho veurà.
2: El so del motor s'atura de cop i un silenci sepulcral.
3: Puta brossa!
1: Genaro, vols que vagi demanant el pressupost per al taxi?
2: Hi ha un so de cafetera italiana. El Genaro fulleja els papers de l'ITB com si fossin les escriptures d'un palau.
0: Escolta això, Filo. Diu aquí, Inspecció Visual de l'Estat General. Escolta, visualment el meu cotxe és una joia vintage i té caràcter.
1: Caràcter? Té òxid fins i tot a les idees, Genaro. L'altre dia vaig pujar i vaig trobar un bolet creixent a la moqueta del darrere. Un bolet!
0: Això és biodiversitat, dona. És un cotxe ecològic, abans de la moda. I la mecànica, un rellotge suís.
1: Sí. Un rellotge de cuco que ha perdut el cuco i només fot sustos. L'altre dia, quan va girar a la dreta, va sonar com si algú estigués triturant llaunes de tonyina.
3: Pum! Roda fora! Roda fora!
0: Quico, tu calla, plomat d'Egipte. Si Filo és una pedra a la llàntia. Una pedra, el cotxe s'ha caçat com un roure. No em faran fer cap reparació, ja m'ho veuràs. Em donaran l'adhesiu blau i marxarem a dinar un arròs per celebrar-ho.
1: L'únic adhesiu que et donaran serà un de prohibit circular. L'has mirat? El tub d'escapament sembla la xemeneia d'una fàbrica del segle XIX.
0: És condensació, Filo. El cotxe té pulmons forts.
2: Bé, baixen al garatge, el cotxe és un model vell, ple de cops, i amb un retrovisor enganxat amb una cinta americana de color de plata.
1: Verge de Montserrat, Genaro. El retrovisor sembla una mòmia egípcia amb tanta cinta.
0: És reforç estructural aerodinàmic. No entens de física, tu.
1: I la taca de sota? Això no és aigua, Genaro. Això és sang del cotxe, està morint.
2: S'ajup i suca el dit a la taca i el tasta.
0: És dens, té cos, és oli del bo. Significa que el motor està ben lubricat. Si no, em perdés, em preocuparia.
3: Poca traça! Poca traça! Que motor, Genaro, el desguàs!
2: I el Genaro obre el capó amb molta traça.
0: Mira quina netedat.
1: Netejat? I aquest núvol de pols? Hi ha una teranyina que connecta la bateria amb el radiador. Aquella aranya té dret a vot i tot. De tant de temps que fa que...
0: És el meu sistema antirrobatori. Qui voldria tocar un motor protegit per una viuda negra?
1: Genaro, sigue seriós. Els frens. L'últim cop que vas frenar vam arribar fins a la meitat del pas de vianants.
0: Això és per no gastar les pastilles, Filo. Faig servir el fre motor. Sóc un conductor conscient.
2: A la cua de l'ITB, doncs, hi ha so de molts motors, al voltant, olis, fums, nervis... Estan dins del cotxe...

0: Estàs suat, Genaro.
1: És la calefacció, que s'ha quedat trabada al màxim.
0: No, és la por. Mira l'inspector, aquell noi jove amb la tauleta digital. Té cara de no haver perdonat ni a la seva mare.
1: Li cauré bé. Li explicaré que aquest cotxe va portar el teu pare al metge quan va néixer el teu germà. Això toca la fibra.
2: Suor! Suor! Dóna-li un pinyó.
0: El lloro té més enteniment que tu. Escolta, si ens girem i marxem... I si ens girem i marxem, diem que ens hem equivocat de carrer.
1: Mai! Un Genaro no retrocedeix mai! Xxt, que s'apropa l'inspector!
3: Bé se sent per la finestra que un so que va ser com un grinyol insuperable i l'inspector ens diu:
4: bon dia, llums de posició, sisplau.
1: Guaiti, premo el botó i ja estan.
0: Genaro, no s'ha encès res, només s'ha encès la ràdio i sona Manolo Escobar.

0: Senyor, per favor, apagui el lloro i posis intermitents.
1: El Genaro, desesperat, donant cops al quadre de comandament...
2: Estan una mica mandrosos. Avui, inspector, és el fred del matí.
1: De cop, el cotxe fa una explosió d'escapament, pam! I la Filo tapant-se la cara...
3: Ens detindran, Genaro. Ens detindran per atemptat ecològic.
2: Kiko, fes alguna cosa. Digues que tu ets l'enginyer.
4: Cataretes! El cotxe té cataretes. Inútil!
1: Bé, doncs són a la línia d'inspecció. Se sent un soroll de les plaques de ferro, on el cotxe vibra per comprovar la suspensió i allò que fa clang, clang, clang, bum.
0: Senyor Genaro, freni. Freni més fort. Més, més. Escolti, està trepitjant el fre.
1: El Genaro ja no pot més. Està suant fins i tot els mitjons.
2: Tinc el peu que m'està travessant el terra, inspector. Estic fent tanta força que m'han sortit una hèrnia.
3: Genaro, no frenis tant, que sortirà la sabata per sota dels jacis. Mira l'inspector, està escrivint una novel·la a la tauleta de tantes faltes que posa.
4: Falla total! Desastre nuclear! Pobre Genaro!
0: Senyor, surti del vehicle. Tinc males notícies. Bé, de fet, no en tinc cap de bona.
2: No, cap de bona? Què passa, mestre? Una bombeta fosa? Una mica de pressió a les rodes? Això és solucionable amb un cafè i...
0: Senyor, aquest cotxe no és que no passi l'ITB, és que és un perill per a la salut pública. El xassis té més forats que un formatge de grunyera. Les emissions de fum podrien tapar el forat de la capa d'ozó ell sol. I el retrovisor... perquè hi ha un xiclet de maduixa aguantant el vidre.
3: T'ho vaig dir, Genaro, t'ho vaig dir.
2: És un xiclet estructural, inspector, de llarga durada.
0: Ho sento, el veredicte és de negatòria. El cotxe no pot ni sortir d'aquí circulant. He avisat a la premsa del desballestament que tenim aquí al costat. El compactaran ara mateix per seguretat nacional.

Ocell de ferro i greix, vas néixer un dimarts i avui te n'en vas. Ni la cinta americana t'ha salvat el nas. Adéu, ocell de ferro i greix, vas néixer un dimarts i avui te'n vas. Ni la cinta americana

0: Ai, camí de tornada a casa, el Genaro porta el retrovisor amb el xiclet a la mà, com l'únic record. La Filo camina al seu costat i el Quico va a l'espatlla d'ella.
1: Ai, saps què és el pitjor, Filo? Que m'han cobrat els 45 euros de la inspecció igualment.
2: Mira el costat positiu, Genaro. Ara ja no t'has de preocupar per si s'atura al mig de l'autopista. Ara ja està aturat per sempre. És un cubell de ferro de mig metre quadrat.
3: Cubit! Genaro és un cub!
1: Sabeu què us dic? Que demà anirem a veure aquell tot terreny que ven el cosí de l'Andreu. Diu que està com nou. Només té un sorollet quan poses la tercera.
2: Genaro, no n'aprendràs mai. Un de nou.
3: Taxi, taxi, que me canso.

0: Doncs sí, la tarda és record. Nosaltres ens trobem aquí un dimecres més amb el senyor Salvador Romans. Bona de tarda, com estàs?
1: Ui. Hola, millor.
2: Bona tarda, una mica. Bona tarda a tothom.
0: Estem en aquest programa La Tarda és Record, que us acompanyarem tota l'estona fins al punt de les 7. I que us direm, com sempre, us direm que tenim una persona convidada. La vau triar vosaltres. Per tant, no podeu queixar-vos, eh? Tenim cançons de la persona cantant que vau triar, femenina, i es diu Paloma San Basilio.
2: Eh? Sí. I la Paloma, també... sí. Si era de sant, Basilio, o no ho sé.
0: No sé si és santa, o si San Basilio l'acompanya sempre, com va actuar, no ho sabem.
2: Perquè n'hi havia una de Paloma que diu, si a tu ventana llega una Paloma, trata-la con cariño.
0: Que és mi persona.
2: Ah,
0: no la tuya, la mia. Ja. Bé, també, doncs, també tenim ja la pregunta per la setmana que ve, qui vols escoltar la setmana que ve?
2: Això, Nino Bravo o el Manolo García. Aquest Manolo García sembla un jugador de parxís. No l'havia sentit mai.
0: No, pues
2: Manolo García.
0: Xula, sí.
2: No.
0: Sí, aquest és dels anys 90. Però...
2: Manolo o Manola?
0: Manolo.
2: Manolo. Val.
0: Bé, doncs, comencem a dir les cançons que tenim de la Paloma.
2: Com vulguis. Sí. Que vols que comenci jo?
0: Sí, perquè tu saps més.
2: Sí, Luna de miel.
0: Porque me abandones.
2: Cariño mío.
0: Nadie como tú.
2: No llores por mí, Argentina.
0: Sin ti.
2: New York.
0: La fiesta terminó.
2: La hiedra.
0: Piano.
2: Beso a beso, dulcemente.
0: Contigo.
2: Y el día que me quieras, que cantes junt amb el Plácido Domingo.
0: Pues, escolta'm...
2: Més maco no pot ser.
0: No pot ser, jo crec que no.
2: Eh?
0: Hem de dir que patrocina el restaurant Camí Ral 146 amb una paella completa per dintre.
2: Per dintre d'un.
0: La paella, a dintre hi haurà arròs i peix.
2: Dintre la paella.
0: Dintre la paella, per dues persones. Obren de dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge fan carta. I està obert de les 3 fins a les 4, des de la 1 fins a les 4 de la tarda.
2: Ai, mare.
0: I el telèfon és... Sí. Quin telèfon és?
2: 643-04-42-89.
0: Bueno, doncs... El 0. Jo no sé si és 0 o és el 9 aquest. Encara estem amb el dubte.
2: Sí. I la selecció que els hi has preparat de cançons?
0: Mira, hi ha dues demanades, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ja, bueno,
0: mira,
2: hauré de treure el llàpid i marcar-los, perquè tu, com que tens un canal especial...
0: No, sempre. Tinc la Concha Piquer.
2: Carai.
0: Que cantarà Tatuaje.
2: Tatuaje.
0: Que és molt maca, aquesta cançó.
2: Sí, no la conec.
0: Diu, mira mi brazo tatuado.
2: Carai.
0: Con este nombre de mujer.
2: Ara podríem mirar molts de llocs, perquè tothom es tatua...
0: Abans era el braç i prou, eh?
2: Però ara
0: se passen ja.
2: No ho sé, però...
0: I després tenim el Julito Iglesias.
2: Quizás.
0: I la Sílvia Pérez Cruz.
2: Vestida de nit.
0: I és molt maca, també, aquesta cançó. Sí, i aquesta no me l'han demanat. La posarem igualment.
2: Vestida de nit, què vol dir? Amb el pijama, no?
0: Sí, suposo, clar.
2: Suposo, no?
0: Sí, perquè... O si no, un camisón negro.
2: Molt bé.
0: Algo fosc, no?
2: Algo fosc, no sé. Depèn.
0: O també llumetes com l'arbre de Nadal.
2: Clar, hi ha tant de repertori que...
0: Bé, doncs, si no hi ha trucada, posem ja la primera.
2: Ah, sí que hi ha trucada, sí. Ai, és que escolta, avui...
0: Ai,
2: la trucada.
0: Tenim... A veure, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Mira la Maria.
2: Bona tarda.
0: La Maria de mi amor.
3: Digue-li aquest en Romans que el Cachito era l'autèntic, eh?
0: Molt bé, sí.
2: Ah, i ja t'he escoltat, eh?
0: Sí,
2: no cal que m'ho digui.
0: El punyetero escolta tot, eh? És el tanto el que diguis.
3: Escolta, però si no ho he dit a ningú, com ho saps?
0: Mira, però acabes de dir-ho ara.
2: I tant.
0: I m'ho deies solament a mi.
2: Clar.
0: Però ell estava escoltant.
2: Havies de trucar-lo a un vell, personalment?
0: A mi ja m'ho va dir. M'ho va dir ahir a mi.
2: Està
0: i
2: bé.
0: Es van veure amb la Maria.
3: Sí. Vam tenir una cita.
0: Una cita.
3: Ningú ens sent, eh?
0: No.
3: Bueno, no és el que sembla, eh?
2: No.
3: No és el que parece, eh?

0: Si oro parece y plata no es.
1: Sí.
2: Bueno,
1: per feina.
0: Quina voldràs avui?
2: A veure, aquesta de... que canta'm en Plácido Domingo.
1: Sí, molt bé. El dia que me quieras.
0: El dia que me quieras. Ai, el dia que me quieras. Que maco, eh?
2: Sí.
0: Doncs oh, bueno, maco, si, si vas esperant que te quiera i no te quiere, molt malament.
1: Ah, clar, mira.
2: Bueno, la dedico a les meves amigues, a la Quimeta Puig, i aquell jove que em vas presentar ahir, que ara no sé com es diu.
0: En Salvador Massó.
2: En Salvador, doncs, també la dedico per en Salvador, eh?
1: Ui!
2: Que ja li vaig dir, eh?
1: Ui!
0: Va ser el dia que me quieres, li vas dir?
2: Sí, sí. Home, mira, no se sap mai.
0: Sí, val més que t'estimin que no t'estimin, eh?
1: Ah, això sempre, això sempre, eh?
2: Bueno, mira, això, noi, no es pot pas triar.
0: No,
1: va
0: no.
1: Com va.
2: Perquè sí, comencem grans, fem coses molt mal fetes.
1: No, carai!
0: No, a mi no me miris, eh?
2: No. Bueno, vinga, anem per feina.
0: Anem per feina, Maria. Doncs,
2: i
0: vinga.
2: Que tingueu una bona tarda, que va per vosaltres dos.
0: Ah, també. Ja s'ha dit que cantant vos, el Nino o el Manolo García?
1: Això.
2: Nino Bravo.
0: Vale, d'acord.
1: Doncs vinga.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé, Maria. Adéu. Veiem.
0: Ja tenim una altra trucada.
1: Veiem.
0: Hola, bona tarda.
3: Bona nit.
0: Ai, apa. Mare de Déu, ja hi som.
1: Ja hi som.
0: Ja estem a les fosques.
1: Ja està, ja se li han fos els ploms de casa.
0: No encenguis l'espelma si es fonen els ploms.
1: Exacte.
0: Què vol escoltar el senyor Xapallivi de les fosques?
3: Quines teniu? Me'n diu totes altres i ja està.
0: Mira, tenim, però ¿por qué me abandones? Ah, perquè deu ser, perquè...
1: Me abandonaste.
3: No, aquesta no t'abandono pas jo.
0: Ah, cariño mío.
3: Aquesta.
0: Ah, aquesta sí, sabia que t'agradaria, eh? Cariño mío, va, Xapallí, qui la vols dedicar?
3: A tothom que escolta i Ràdio Tordera i a tota la meva família. I vosaltres dos que tingueu bon programa.
0: Moltes gràcies, Joan.
1: Don Juan.
3: I per la setmana que ve, quines teniu?
0: Qui vols? En Nino Bravo o en Manolo García?
3: Nino Bravo.
0: Oh, avui ja m'ho pensava, eh? No dic, encara no m'ha dit, eh, Manolo García?
1: Que...
0: Però bueno, us en posaré alguna perquè sapigueu qui és aquest noi.
1: Clar, clar, és que ha sigut tota una sorpresa,
0: una
1: això.
0: Una sorpresa,
1: sí,
0: Manolo
1: sí.
0: García.
1: Carai, noi.
0: Doncs mira que cantava i que segueix cantant, ara ha tornat sí, sí. A llançar un disc.
1: Estàs musicalment molt enganxat amb
0: últimament,
1: el Manolo.
0: Sí. Vinga, Joan, doncs, bona tarda.
3: Va bé.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Hola.
4: Hola.
0: Hola, hola. Se sent com un...
4: Hola.
0: Hola.
4: Hola.
0: Ai, la Quimeta. Ai, avui que tens un eco, que estàs en el pati. Sí, sí, diu.
3: Aquí.
1: Quin retruc. Tens un retruc.
3: Que m'escolteu.
1: Sí. Ara sí.
0: Digue-me.
3: Ai, no se sent gaire bé.
0: No se sent gaire bé. Tens un telèfon que és una tartana.
3: No
0: se sent bé. Ara sents bé?
3: Ara sí. Menys.
0: Se diu? Sí, digues.
1: Digues.
3: Vale.
0: Quina cançó voldràs?
3: La Quimeta.
1: Sí, la Quimeta.
0: La Quimeta Puig. I Turon.
3: Que no se sou gaire guany. Sí, me se diu?
0: Sí.
1: Sí. Sí.
3: Ai, Maria. Quina cançó que ets posat. M'agrada molt en Plaça de Domingo. Bueno... Ja l'escoltaré jo avui, aquella cançó, com se diu, ai, aquella, ara, no llores per mi.
0: No llores per mi, Argentina. Molt bé.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Després voldria, bueno, aquesta la dedico, la Maria.
1: Dedica-me a la mi, eh?
0: A mi també.
3: Eh?
1: Que me la dediquis a mi, que m'agrada molt.
3: Quina?
1: Aquesta, no llores por mi, Argentina.
3: Ai, sí, és molt maca.
1: Ai, quin fart de plorar.
3: Llavors també vull dedicar-la a la Clàudia Ferrer Parell, seu marit, i per tota la seva família. Per vosaltres dos, que tingueu un programa.
1: Ok.
3: I una bona salut. Escolta'm, puc demanar una altra?
0: Sí. Digues.
3: Quan de miel.
0: Luna de miel, molt bé.
3: Ai, vale?
1: Vale, vale.
3: Jo la voto aquella... que no m'ha provocat qui votar. Niño Bravo.
0: El Niño Bravo.
1: Claro.
3: Vale?
0: Molt bé.
1: Molt bé, Quimeta.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda, Quimeta.
1: Adéu, Quimeta.
0: No se sent gens
3: bé. Adéu,
1: apu. Adéu.
0: Sembla el telèfon de la Maria Cinta, també.
1: Sí, una mica, sí, sí.
0: Bé, podem una, posar una cançó ja o no?
1: Tu dices.
0: Mira, primer de tot posarem una cançó que nada menys l'acaba de dir la Quimeta Puig i se l'havia demanat la Mercè García, que és La Luna de Miel, cantada per Paloma San Basilio i que... Ja tenim trucada.
1: Saps que abans estaves a col i aixecaven el dit?
0: Sí.
1: I bueno,
0: jo
1: ara...
0: sí, rei.
1: Una trucada.
0: Una bona tarda, de qui parlo?
5: Bona tarda.
0: Hombre,
1: ui.
0: Tenim... Qui diries que és?
1: Quina, l'Enric. Quina veu més en Joan?
0: L'Enric. Enric Clopés.
1: Enric Clopés?
0: Sí.
5: Sí, senyor.
1: Caram, l'Enric Clopés, quina veu de tenor.
0: De baríton o de
1: sí, sí.
0: No, tenor, no?
1: Potent.
0: Molt potent.
5: Sí, ja.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Què, ja has escoltat les cançons que tenim?
5: Sí, però del segon... El segon que... Sí. D'allò, quin tens?
0: Tinc La Conxa Piquera amb Tatuaje, Julio Iglesias, Quizás, Quizás, Quizás, i la Sílvia sí. Pérez Cruz, Vestida de nit.
5: Bueno, per des de la Sílvia Cruz.
1: Mira.
0: Vinga, veus? Així m'agrada, així podem escoltar-la. Que és molt maca, ja us agradarà, ja ho veureu. Sí. Com jo dic que és maca, ja està.
1: I tant.
0: Ningú pot portar la contrària.
5: I tant.
0: Qui vas dedicar, Enric?
5: Bueno, Jaume Jovita, Maria Àngels en francès,
0: sí.
5: Fina Catà, que fa dies que no la sento.
0: No, no la sentim. Sí. Per mi que ha anat a berenejar, a estiuejar, que es diu, estiuejar. Sí.
5: Bueno, ben fet.
1: Sí,
5: per ella i en Francesc, sí. I Antonio Cuenca, i la Joana Barrera, i la Núria, que està aquí, que avui t'escolta.
0: Oh, molt bé, Núria. Així es m'agrada, eh? Un dia és un dia.
1: Home.
5: Sí, vale.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bona tarda.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu. Adéu. Vagi bé. Bé, doncs ara sí.
1: No, no, no.
0: No, ara no, no?
1: No, perquè tenim publi i
0: s'acumula la feina. Però no ha aixecat el dit, eh?
1: No, perquè amb el publi no es pot aixecar
0: el dit,
1: no?
0: Tu mateix.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Ràdio Tordera.
0: Ara sí que puc dir-te, posa Luna de Miel que canta la nostra convidada d'avui, la Paloma San Basilio.
1: Oh, bueno, la Luna de Miel, aquí, ara... S'hi
0: ha afegit la Quimeta Puig, però sí. L'havia demanat la Mercè García.
1: I amb la Luna de Miel, eh? Mm. Doncs ara Luna de Miel per aquestes dues personetes que l'acaben de donar, ai, demanar.
0: De demanar.
1: Doncs aquí la tens.
0: Gràcies.

0: Bé, han començat bé, no?
1: Sí.
0: Canta molt bé.
1: Té ritme. Oh, i la Paloma canta molt bé. Doncs ha tingut tants de premis, pobreta.
0: Sí?
1: Sí.
0: N'ha exigit algun?
1: Té premis llatins.
0: Ah.
1: Ja t'ho explicaré després.
0: Després m'ho expliques, eh?
1: Com tinguem un lapsus.
0: Sí.
1: Sí, perquè ara deus voler posar alguna...
0: Alguna altra.
1: No?
0: Tinc una altra demanada que... L'ha demanat en Salvador Massó per en Jaume i la Julita, per en Joan i la Roser, per la Maria Àngels
1: i
0: en Francesc.
1: Què ha demanat aquest senyor ara?
0: I també, doncs, aquesta cançó.
1: Quina?
0: És No llores por mi Argentina.
1: També, sí. Que l'ha demanat la Quimeta.
0: També me l'ha demanat la Quimeta Puig i també me l'ha demanat en Francesc Llopart.
1: També.
0: O sigui que aquesta cançó està molt demanada.
1: Ostres, és que No llores por mi, és que és, doncs, és una passada, eh? Dura 5 minuts, eh? No,
0: doncs aquests 5 minuts seran relaxants... Fantàstics.
1: I ja per pensar, eh?
0: Molt, per pensar.
1: Molt. Doncs vinga.
0: Vinga, anem-hi.

0: Ai, que s'ha parat.
1: No, la paro jo, perquè tenim trucades i s'haurien d'esperar molt de rato.
0: No, perquè ja hagi 5 minuts. Va, doncs vinga, trucada. Hola, bona tarda.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Hola. Ai, la Quima, imagina't si fem esperar la Quima 5 minuts.
0: Tenia un comet vermell, la Quima.
2: Mira, bueno, mira, jo vull demanar la cançó, aquesta, la Leyenda, de... De qui és aquesta?
0: La Hiedra.
1: La Hiedra.
2: Leyenda.
0: No, Hiedra.
2: La
0: Hiedra.
2: La Hiedra. Ah, bueno, no pensava que deia la Hiedra. Sí que és la Hiedra.
1: La Hiedra.
2: Sí. Sí. Vale. Sí, la Hiedra. I la dic a tothom que escolta la tarda, record. Bueno, i a qui aneu dir per la setmana que ve? A Manolo García?
0: Sí. Sí. Tu el coneixies?
2: No, i l'altre qui és?
0: En Nino Bravo.
2: Ah, doncs mira, jo vull
1: a
2: Manolo García.
1: Mira, ho veu? Apa.
0: Molt bé.
2: Que és tan antic, que és que també convé sentir les cançons antigues
0: d'abans.
2: Clar
0: que sí.
2: I tant. Home,
0: jo m'hi cobrava, ja teniu temps de sentir-ho un altre dia. I ha posat en García.
2: Bueno, a veure si sentim algú i la demana.
0: Això. De moment ja té un vot.
1: Ja.
2: Aquest és el meu, eh? A veure si acertarem. Doncs mira, aquesta, la Hiedra, per tots vosaltres i que esteu aquí. I per la tarda, record, adéu.
1: Molt bé, adéu, Quima, adéu. Som-hi amb la...
0: Ara sí, ara anirem amb aquesta...
1: No llores por mi, Argentina.
0: No plogues per mi, Argentina, sisplau.

0: Que bonica, eh?
1: Molt.
0: La història d'Argentina té que ser.
1: Ui, és tot apassionant, això.
0: Sí, sí,
1: doncs bé, tenim 3 minuts i pico de temps, perquè a les 6 hi ha l'informatiu.
0: Sí, doncs què podem escoltar? Podem escoltar...
1: Una de curta.
0: La Concha Piquer deu ser curta, no? Tatuaje?
1: Ai, tatuaje. 3 minuts.
0: Va, vinga.
1: Doncs tatuaje, ja
0: vinga,
1: està.
0: Vinga, l'ha demanat aquí en Salvador Massó per dedicar-li a tota l'audiència en general. Vinga, tatuaje. Concha Piquer.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Escoltem la regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa.
2: Molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'aplec del dia 15 d'agost. El taller serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot. Escoltem a Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. Escoltem a Sergio Alonso, director tècnic de club.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de dos semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: La tarda és record.
7: ¿Cómo lo sabe que la tarde es record, Salvador?
8: Ah, porque hace mucho.
7: Bé, doncs anem per a més cançons. Hem acabat d'escoltar aquesta Conxa Piquera amb el tatuatge. Al final ha estat una mica escarderís perquè tenia que entrar en informatius, però ara tornarem a escoltar la Paloma San Basilio amb una altra cançó que ens ha demanat l'Àngel Droc per amar-me, seguir les seves amigues com cada setmana, eh? I ha demanat Nadie como tú.
8: Mira, la tenia aquí a punt, eh? Perquè,
7: sí?
8: Mira, m'ho he pensat.
7: Veus?
8: Bé, clar, nadie como tú.
7: Nadie como tú, Marc, para siempre.
8: Sí.
7: Vale.
8: Bé, doncs, tenim una trucada, a veure. Ah,
7: mira,
8: doncs,
7: també deu ser Marc.
8: Oh, clar.
7: Jo t'hi algo.
8: Au.
7: Hola, bona tarda. Veus com sí? És en Marc.
8: Sí, segur.
7: Aquesta tarda mitja hora a contestar-nos.
8: Sí.
7: Hola, Marc.
8: O la Cinta.
7: Maria Cinta. No se sent, torna a marcar.
8: Clar.
7: No se sent res.
8: Hem de penjar, perquè,
7: pengem,
8: clar.
7: Pengem.
9: Jo sóc...
7: Ara, ara. Ara. Ah, no, però mira, és el Montserrat de Sant Pere.
9: Jo no sóc ni la Marc ni la Cinta.
7: Home, que no et sentíem. No et sentíem, sí. T'has de posar la cantonada d'aquesta teva. Has de sortir.
9: Sí,
7: no,
9: sí que... Estic aquí a l'habitació.
7: Ah, bé, Montserrat, quina cançó vas escoltar?
9: Un de les paraules de Sant Basilio, però les esquines que estaven ja les han posat, no sé quines altres teniu ara.
7: Ara mira, queda Beso a beso dulcemente. És molt maca, aquesta.
9: Va, doncs posa aquesta, va.
8: Ah, bona. Engresques el personal, tu, eh? Engresco
7: el personal jo sempre. A qui la vas dedicar, va. Montse?
9: Per vosaltres dos, que no marxi l'alegria i per tothom els que escolti la ràdio.
8: Molt bé,
7: gràcies, doncs. I te la dedico, vale. A tu, especialment. Vinga.
9: Bona tarda.
8: Adéu, adéu.
7: Ara sí que l'hem sentida, eh? Molt bé, molt bé. Doncs ara sí que podem posar... La cançó que he dit, que ja no me'n recordo, com a tu, no hi ha nadie com a tu, sí. Per en Marc,
8: mira, per ara Àngels. Tu ha desaparegut.
7: Ara li ha desaparegut.
8: Com pot ser, nadie com a tu?
7: Nadie com a tu, eres capaç de fer desaparecer i aparecer.
8: Bé, tenim encara una hora de programa,
7: sí.
8: I mentre es van trucant, saps?
7: Ah, mira, i se'n van. Van i venen com les golondrines, que diuen, hi ha una cançó que diu.
8: Deu ser el Marc.
7: En Marc, segur. Home, Marc. Marc, que bé, home.
8: Bé, doncs,
7: va,
8: nadie como tu.
7: Gràcies.
8: Ja està.
7: Com tu tampoc, eh? Nadie como tu.

0: Era un duet, sí, m'ha fet un susto sentir aquella veu tan fina. Diu, pobre Julio Iglesias, com li ha quedat la veu a fer-se gran, eh?
1: A fer-se gran passen tantes coses. Veus quin tango més maco?
0: Sí.
1: Ah, i doncs què et pensaves?
0: Així m'agrada, eh? Que hi hagi música de fons. Amb nosaltres em donem la veu.
1: Sí.
0: Música de fons, sí. Veu? En off, no?
1: Sí, en off.
0: A veure, posem una altra de les cançons. En Chapallí ens havia demanat, en Joan Chapallí, Cariño Mío, per tota la seva família.
1: Cariño Mío.
0: I per nosaltres també. Cariño mío, ostres.
1: Cariño mío,
0: ens estima
1: ¿dónde
0: molt,
1: estás? Que no te veo.
0: Sempre ens ha estimat, però com
1: contigo,
0: ara...
1: Contigo.
0: Contigo no estoy, contigo estaré.
1: Nova York.
0: Ah, no després tenim... posarem també aquesta.
1: Doncs bé, són les 18:19. Bé, 18, tenim 19. Temps de tot, eh?
0: Mare de Déu.
1: I he fet un poema en 3 dies,
0: sí?
1: En 2 dies, en un dia...
0: Ah.
1: En un dia, perquè la Maria ens va dir, ai, és que no es diu mai t'estimo, saps?
0: Ah, sí, a veure.
1: I he fet un poema molt profund,
0: sí,
1: que al final acaba dient...
0: T'estimo.
1: Algo més, eh?
0: Encara més?
1: Algo més, però no ho diré avui, eh?
0: No,
1: oh, que va, que va. Ui, ui.
0: Ara, primer posem la
1: el Cariño Mío.
0: El Cariño Mío.
1: Clar, home.
0: Endavant.

0: Bé, doncs estem en viu i en directe amb el programa La Tarda és Record.
1: Ben viu, ben viu.
0: Ben viu. I, clar, hem de fer una altra cançó que tenim aquí.
1: L'has de fer o l'hem de posar? Perquè si l'has de fer en tenim per estona, eh?
0: Oh, jo puc fer-los en un moment, les cançons,
1: sí?
0: També.
1: Fes-me'n una, sisplau.
0: Vols que te'n faci una? A veure, aniríem per una altra cançó que es diu... que l'ha demanat la Quima de Canet, La Hiedra.
1: Clar, ens la dedicava
0: a tots.
1: Vamos con La Hiedra.
0: Con La Hiedra, eh?
1: Sí.
0: Que la Quima de Canet ens l'ha dedicat a tots els de Ràdio Tordera.
1: M'agrada molt a mi La Hiedra, eh?
0: Molt bé, doncs, a veure què passa.
1: S'enfila per les parets.
0: Sí, que els castells i tot això.
1: Sí, sí, sí.
0: En Dràcula, no?, principalment.
1: En Dràcula, castells. També?
0: Dràcula, sort en tenia, per poder-se enganxar amb La Hiedra.
1: Però si volava, oi, Dràcula?
0: Bueno, volava, però es fotia cada tostarrada.
1: Vinga, amb La Hiedra.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: se'n diu In the Mood.
1: Ah, In the Mood.
0: Sí, En Forma.
1: En Forma, estàs en forma, jo també. Pues entonces pondremos más canciones. Mira, ara posarem aquesta cançó que diu El dia que me quieras.
0: No, que no l'hem posat, ja.
1: No, home, que és per la Maria. Pobre.
0: Ai, no, el dia que me quieras.
1: No, no t'estimarà pas, la Maria. Ai, si vas a aquest pas.
0: Quin lapsus.
1: La Maria la dedicava a la Quimeta i a les amigues, i també la Mercè García me va dir

0: Ni l'embalat de Tordera tindria una actuació com aquesta.
1: L'embalat no sonaria tan bé, eh?
0: No, perquè allà...
1: Aquesta paloma Cecília San Basilio Martínez.
0: Tot això es deia?
1: Tot això. Va néixer el 1950, eh?
0: Ah, oh, més jove que jo.
1: 75.
0: Ostres!
1: Poder... Va ser el 22 de novembre. Uita. Per tant... En farà 76...
0: Aquest novembre.
1: Aquest novembre. Ah, més jove que tu.
0: L'hem de felicitar.
1: Home.
0: Sí.

0: Un any menys que jo, que,
1: Déu-n'hi-do.
0: No pot ser,
1: sí.
0: Que me passin així d'aquesta manera les coses.
1: Les coses, mira, ara tens una trucada per poder...
0: Ah, mira. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ui. Ah, guaita, l'Enric.
1: Ui.
0: Que és l'Enric.
2: Sí.
0: Ah, sí. Ja t'he conegut, eh?
1: El millor del món.
2: Que sí. Vas a quedar una sardana.
0: Una sardana no, a aquesta hora no n'hi han de sardanes.
2: No, te va dedicar a menjar-ne, tu.
0: Ah, me vas dedicar una sardana i només dius fins ara, eh?
1: Clar, imagina't.
0: Ostres, i el Salvador tampoc hi era.
1: No, perquè jo hi vaig diumenge.
0: Jo també, no, jo diumenge no hi
1: tu
0: seré.
1: Tu no, jo sí. No,
0: ara no hi seré.
2: Què és Salvador?
0: En Salvador serà diumenge. Li dediques una, de part meva.
1: Això,
2: sí.
1: Molt bé. Ja se'n recordarà, ja.
0: Quina cançó vols, Enric?
2: Li vull dir que... Una amb el mossèn Peric.
0: Sí.
2: Una als voluntaris que ja se'n van d'aquest any.
0: Sí.
2: I una a nosaltres, a posem mel, que sou els millors locutors de la Llobera.
0: Gràcies.
1: Sí, molt bé,
0: això m'agrada, que m'ho diguin sempre. Mira, vols que posem New York, New York?
1: Ostres, ara pensava, hem de posar aquesta, eh?
0: Que sí, New York.
1: Sí, New York, New York.
0: Què sembla?
2: Molt bé.
0: New York, eh? Canta la Paloma San Basilio, si no s'hi apunta el water pel mig.
2: Sí. Molt bé.
0: Teníem aquí aquest duet amb Plàcido Domingo i ella. Vale, doncs ja ens l'has dedicat a nosaltres. I algú més?
2: I amb... I amb
1: Luis
2: i
1: Benita. Ah, molt bé. Molt bé.
0: Doncs nosaltres també t'ho dediquem a tu, eh?
1: Sí.
2: Gràcies. I almenys el que...
1: Molt bé, molt bé, vinga.
0: Fins diumenge.
1: Adéu.
2: Adéu, guapo.
0: Que vagi bé. Adéu. Bé, doncs ara hem dit que posaríem...
1: Què? Què posaríem?
0: La Sílvia Cruz, Pérez Cruz.
1: Que no, m'has dit una altra cosa.
0: Ah, una altra cosa t'he dit.
1: Ah, no sé, no sé. Vestida de nit?
0: Vestida de nit, m'agrada molt.
1: En Clapés.
0: Va demanar l'Enric Clapés, sí, veus com ho saps?
1: Home, tu ho has dit, no?
0: Sílvia Pérez Cruz canta...
1: Vestida de nit.
0: Vestida de nit.
1: Ara sabrem si és...
0: Ai, però no ens han dit tu, ara ja no preguntem ni qui volen, si volen a Nino Bravo ni si volen a Manolo. Hem fallat en aquí.
1: Ara veurem, ara...
0: La llista de la gent que es contesta per internet.
1: Sí, contesteu per internet, sí. Digueu-nos-ho, eh?
0: No, Facebook de Ràdio Tordera, hi ha la pregunta posada.
1: Digueu-nos-ho.
0: A veure.
1: I si, sí. Si algú ens ho diu, recitaré el començament del poema.
0: Ostres, i eh? Si algú...
1: Només el començament,
0: només,
1: eh?
0: I només ho ha de dir un.
1: Ah.
0: I són tres o quatre, què?
1: Ah, noi.
0: L'has de llegir la tota?
1: No. Doncs... Posem aquesta, Joan.
0: Sí, vinga.
1: I després,
0: de nit,
1: després anirem a publi.
0: A tota l'audiència en general, perquè a mi m'agrada molt. I m'agrada escoltar-la. I com que m'agrada escoltar-la, doncs, ho farem ara.
1: Doncs vinga.
0: Endavant.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Emissora que t'escolta.
5: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
6: Que estoy sufriendo por
5: a través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
7: Doncs, perquè ho sapigueu, la tarda, record que està arribant quasi bé als minuts finals, però sí, encara tenim temps d'escoltar dues cançons.
8: Vols dir?
7: Sí, t'ho vull dir.
8: Doncs, quina? New York, New York?
7: New York, New York, ens l'ha demanat en Lluís d'Olot, i també la volem dedicar especialment que ens faci una exhibició la Maria Dolors Oliveres, que va millorant mica en mica.
8: Oh! Felicitats, i que continuï millorant.
7: Clar que sí.
8: Dolors Oliveres. I també l'Enric.
7: I l'Enric també l'hem afegit. Que li ha, aquí, l'ha dedicat, l'Enric.
8: I l'ha dedicat també la Dolors.
7: I també l'ha dedicat també...
8: La Maria Dolors Oliveres.
7: A mossèn Peric.
8: Ah, mossèn Peric, també.
7: També, sí, sí. Molt bé, doncs, així és que
8: l'Enric... Es deu haver fet gran, mossèn Peric, perquè fa molts anys que el sento nomenar.
7: Sí, sí, és una persona... a més, és molt alt.
8: Molt.
7: S'ha fet gran. I és molt alt.
8: Molt alt, no s'han congit.
7: No s'han congit gens, cap n'hi ha que s'encongeixen, però ell no.
8: Doncs vinga, New York, New York.
7: Endavant.

0: actuació ja... Però encara ens queda una cançó de la Paloma Sant Basilio per posar.
1: Molt bé, ens queden 9 minuts, doncs, escassos.
0: Mira, beso, beso dulcemente, que ens ha demanat la Montse des de Sant Pere, i també hi hem afegit en el Marc Massaguer, perquè això és muy romántico, ell vol canciones romàntiques d'amor. Sí. Doncs què vols més que això? Beso, beso dulcemente.
1: Acabarà a 56.
0: Paloma Sant Basilio, li farem el sorteig després,
1: no? Després, el sorteig.
0: Sí, i ens anirem.
1: Sí, ens anirem.
0: Cap més remei.
1: Cap més remei.
0: Fins el divendres que ve. I veurem qui hi
1: haurà. Divendres que ve, ai, mare
0: de Déu. Dimecres. Dimecres, que no me deixes dir res. No me deixes equivocar ni una vegada, eh?
1: Home, no enganyis el personal.
0: Oh, mira, poder sí que ens diran que fem divendres. És que hi ha molta gent que li agrada aquest programa.
1: Sí.
0: I llavors,
1: clar, a mi no m'ho diuen, t'ho diuen a tu, eh?
0: No, doncs pues mira, m'ho diuen que tu fos molt bé i fem un tàndem molt bo.
1: Ah, som un tàndem, sí. Com aquelles bicicletes que van dos.
0: Això, que van dos.
1: Vinga.
0: Que
1: beso, beso dulcemente.
0: Endavant.

0: Paloma infiel. Farem el sorteig, no?
1: Ai, Paloma infiel.
0: Quiero irme con él.
1: Ah, sí, lo decía Juan Manuel.
0: También. Mira, som 16 persones les que entren avui en el sorteig d'aquesta paella plena, d'arròs i peix.
1: Plena d'il·lusió. Doncs jo, si haig de dir un número, jo,
0: tu, sí, esclar.
1: Doncs la meitat avui, el 8.
0: El 8. Doncs has donat la sort a l'Àngels Droc. És la que anirà a menjar aquesta paella amb qui vulgui. No podem dir res més.
1: No, no, nosaltres mutisí.
0: Molt contents que li hagi sortit afortunada. I això, que nosaltres ens despedim amb una cançó molt bonica.
1: Bueno, és la que va anar...
0: De la Paloma Sanacilio.
1: És la que va anar a Eurovisió el 1984.
0: El festival de l'Eurovisió.
1: Sí.
0: I la Paloma Sanacilio va quedar a quin lloc? Setè, vuitè, has dit? Ara ens hem perdut.
1: 13 o 14, eh?
0: No,
1: no sé, a veure...
0: No, era menys, eh?
1: No, deixa'm-ho consultar, home. Va treure 36 vots.
0: Només?
1: I va quedar 14.
0: 14, bueno.
1: 14 posició, 36 punts.
0: Doncs nosaltres hi donarem
1: United Kingdom, one point.
0: One point. La fiesta terminó.
1: Doncs adéu-siau,
0: amics, fins dijous que ve. I tindrem en Nino Bravo, eh?
1: Fins però... dimecres que ve, no dijous.
0: Ah, quina mania, què m'ha passat? No, és que jo avui en dijous me'n vaig a viatge.
1: Sí, clar, perdona. No, no, ja. Vinga, adéu-siau.
0: Adéu.
1: Que sigueu feliços.
0: I mengeu nissos.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, 5 d'agost del 2026, comencem les notícies del dia. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar els preus dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Ho explica la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Tordera, Jennifer Jansà.
2: Valorem molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs, la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'Aplec. Serà dissabte a les 11 a càrrec d'Anna Ribot. Ho explica la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. L'objectiu és anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les dues conques. El Club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. En dona detalls Sergio Alonso, coordinador de l'entitat.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanes, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: I la previsió del temps d'en Joaquim Serra del Consell Comarcal del Maresme.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En compliment d'una resolució judicial amb la participació conjunta de la policia local i els Mossos d'Esquadra, ahir es va dur a terme un nou operatiu per recuperar pisos ocupats il·legalment. L'actuació, emmarcada en els carrers Menéndez Pidal i Ramón y Cajal, es va desenvolupar sense incidents i va comportar el desallotjament d'una desena de veïns, els quals ja disposaven de la notificació prèvia d'abandonament. Aquesta acció forma part d'una estratègia coordinada que els Departaments de Seguretat, Jurídic i Urbanístic de l'Ajuntament estan donant a terme amb la propietat, els cossos policials i les autoritats judicials. L'objectiu és recuperar de manera progressiva els immobles ocupats per tal de millorar la convivència i la seguretat del municipi. Des del consistori reafirmen el seu compromís de donar continuïtat a aquesta línia de treball durant els propers mesos, sempre dins del marc legal vigent. Aquest model de coordinació institucional i planificació conjunta, que ha requerit anys de gestions prèvies, està donant fruits i demostra la ferma voluntat municipal per donar resposta a les problemàtiques que afecten el veïnat. El Govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se a un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació i on s'aplicarà la limitació de preus dels lloguers. Amb aquesta ampliació ja són més de 300 les localitats catalanes sota aquesta regulació. La regidora d'Habitatges de l'Ajuntament de Tordera, Jennifer Jansà, ha valorat molt positivament la decisió.
1: Tordera ha estat incorporada pel Govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
0: Jansà ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
0: La mesura s'aplicarà un cop la declaració entri definitivament en vigor, ja que actualment es troba en fase d'exposició pública. Un cop superat aquest tràmit, comportarà els següents efectes pràctics. Un control de preus en nous contractes. El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Un límit per a grans tenidors. Els grans tenidors estaran obligats a respectar l'índex de referència del preu del lloguer, contribuint a un mercat més transparent i equilibrat. La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. Mentre que 53 nous municipis com Tordera s'incorporen a la llista, cal destacar que la vigència de la declaració s'ha de renovar anualment en funció de si es mantenen aquests criteris, motiu pel qual una vintena de localitats catalanes es quedaran excloses a partir de l'any vinent per deixar de complir els llindars establerts.

0: De cara a la celebració del tradicional aplec al monestir de Roca Rossa el pròxim 15 d'agost, l'Arxiu Històric ha organitzat un taller de gravat amb materials alternatius dedicat a la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. L'activitat tindrà lloc el dissabte 8 d'agost de 2026. El taller serà dissabte a les 11 a l'Espai Bertrana de l'Arxiu. L'activitat anirà a càrrec d'Anna Ribot i l'inscripció és gratuïta a través de la web municipal. El taller, on la creativitat, l'art i els colors seran els protagonistes, utilitzarà diferents tècniques de gravat inspirades directament a la imatgeria de la Mare de Déu. Ho explica el responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
1: Bé, doncs, aquesta setmana, el dissabte, dia 8, farem un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents. La professora és una persona ja coneguda, l'Anna Ribot Urbita, doncs, que impartirà aquest taller, que durarà una hora i mitja. Es començarà a les 11 del matí aquí a l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric.
0: La imatge que s'empra actualment per a aplec no és l'original, sinó una rèplica en talla de fusta realitzada l'any 2008 per l'escultor Josep Brisa. L'escultor va recrear la peça sencera, ja que l'original li faltava un braç i tenia la cara molt deteriorada, observant l'autèntica imatge que es conserva al Museu Diocesà de Solsona, gràcies a la intervenció del Cercle d'Història. Segons explica Mercè Torrelles, aquesta còpia es custodia habitualment a una sala de la part superior de l'església parroquial de Tordera i es recupera cada any a la celebració de la pleca al monestir.
1: I aquesta imatge que es conserva en a dalt, o sigui, allà on hi havia el colomar de l'església parroquial de Tordera, doncs ara és una saleta, una sala que està doncs a la part superior. Hi ha aquesta imatge, llavors el Cercle d'Història la va buscar cada any per poder fer l'aplec. I aquest taller que farem doncs, fa referència a aquesta imatge. Per tant, tothom que li faci il·lusió doncs, i vulgui venir a passar una bona estona, és una inscripció que es pot fer a la pàgina de l'Ajuntament i és una inscripció gratuïta. Per tant, tothom que vulgui està convidat.
0: El taller de gravat artístic serà dissabte a les 11 a l'Arxiu Històric de Tordera. El CEAP CSIC ha presentat Nereida, un projecte finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que utilitza bessons digitals, que són rèpliques virtuals d'ecosistemes aquàtics, per anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les conques del Ter i la Tordera. Durant el seu primer any d'execució, el projecte ha posat a disposició pública les primeres eines operatives de predicció a escales estacionals i a llarg termini. La predicció estacional són projeccions de cabals per als propers 7 mesos al Ter i la Tordera, així com el volum previst als embassaments de Sau i Susqueda. I la intrusió salina, un visor de dades i un model predictiu per a les desembocadures d'ambdós rius, clau per a la gestió agrària. Les eines s'han dissenyat de manera conjunta amb els equips tècnics de l'ACA, a través de sessions de cocreació. L'objectiu final del projecte trienal és establir un full de ruta per escalar aquesta metodologia a totes les conques de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Petit Tordera travessa un moment econòmic molt delicat. El coordinador de l'entitat, Sergio Alonso, ha encès totes les alarmes alertant d'una situació econòmica límit. Si el club no aconsegueix una injecció de 10.000 euros de liquiditat en els propers 15 dies, la viabilitat del primer equip penja d'un fil. Aquest ofec financer és el resultat de diversos factors que han colpejat de ple les arques del club aquest estiu. El detonant principal ha estat el sorteig de l'hoquei plata, que han quadrat els torderencs al grup nord. Aquesta decisió federativa implica haver de fer 6 desplaçaments molt llargs, 4 a Galícia, 1 a Astúries i 1 a Bilbao, cosa que dispara la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, uns 9.000 euros més que la temporada passada. Aquest sobrecost inesperat cal sumar-hi altres pèrdues d'ingressos que eren vitals per afrontar l'inici de curs. El club no disposarà de barraca a la festa major, deixant d'ingressar entre 5.000 i 6.000 euros de forma directa. Hi han caigut alguns patrocinadors amb els quals ja es comptava per cobrir el pressupost. Tot i que la directiva ja s'ha mogut a contrarrellotge i ha trobat el compromís d'alguns sponsors per valor d'uns 5.000 euros, aquests diners no arribaran a la caixa a curt termini per qüestions fiscals de les empreses. Ara mateix, el club necessita liquiditat immediata per assumir els 12.000 o 13.000 euros que costen les fitxes federatives. Ho explicava Sergio Alonso, amb rotunditat i preocupació.
2: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Bueno, estamos en una situación un poco a expensas, entonces...
1: L'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci oficial de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació del nou entrenador de l'equip, que encara es troben negociacions.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenedor d'una urbanització de Lloret de Mar. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la policia científica, que han dut a terme les primeres inspeccions per aclarir les circumstàncies de la mort. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal, que treballa per determinar la identitat de la víctima i les causes del succés. De moment, la policia catalana considera el cas una mort violenta i manté obertes totes les línies d'investigació. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'una prova PCR per determinar de manera senzilla i ràpida si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Ho amplia Irene Segalés.
1: La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
2: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
1: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
2: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
1: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
2: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
1: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
3: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
1: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
4: Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà, demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, amb temperatures cada mà baixant una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

0: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Com pot reaccionar el nostre cos davant d'un cop de calor?
2: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant potser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i s'accelera la respiració i el pols.
1: Què s'ha de fer quan una persona entra en un cop de calor?
2: En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Com podem protegir la nostra pell davant l'exposició al sol?
2: Amb moltes mesures. La primera, la protecció solar de 50 o més, i després amb altres elements, ja sigui amb un barret, amb roba de lli, roba fresca però de màniga llarga.
1: Quins són els principals riscos de la calor i com podem lidiar amb ella?
2: Els riscos de la calor majoritàriament són per a aquella gent més vulnerable, infants i gent gran. I el que hem de fer és seguir els consells que se'ns donen, ja sigui des de salut, des de protecció civil, que ens estan bombardejant sempre a consells, i tenir en compte doncs, això, aquest ABC que ens diuen de mesures a tenir en compte, ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt, i quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Quants litres d'aigua s'han de beure al dia?
2: Mínim litre i mig, i si a l'estiu poguéssim beure 2 litres, millor.
1: Quines són les hores les quals hi ha més risc de cop de calor en l'exposició al sol?
2: Les hores puntes de més risc seria de les 12 del migdia a les 5 de la tarda.
1: Quines persones tenen més risc de patir problemes per la calor i com poden tractar-ho?
2: La gent vulnerable, gent gran i els infants.
1: En els últims anys heu notat un augment de consultes sobre la calor i en quins casos us heu trobat?
2: En els últims anys sí que estem notant que hi ha més consultes per cops de calor, i normalment són les persones que pateixen un cop de calor és perquè no han respectat les mesures que hem dit i que han estat exposats doncs, a altes temperatures en franges horàries que són altes, no? Que la temperatura és molt alta, o que han estat tancats en algun lloc on no ha sigut un refugi climàtic i han patit un cop de calor.
1: Creieu que tots aquests casos augmentaran davant la pròxima onada de calor? I què es recomana fer per prevenir futurs avers?
2: Doncs, si la gent no respecta les mesures, seguirem veient aquests cops de calor, però si la gent fa cas de tots aquests consells, en principi, pues no hi hauria d'haver-hi més casos dels que hi han hagut. I les mesures, el que deien, sobretot resguardar-nos de la calor, anar per la sombra, utilitzar tots aquests elements que ens protegeixen, amb barret, no fer exercici a les hores de més calor, quan estem a casa buscar la ventilació, buscar tenir la casa fresca, utilitzar els ventiladors, i si tenim aire condicionat a temperatures de 25 és suficient per tenir la casa refrescada, i sobretot beure molta aigua, i encara que no tinguem set, anar bevent aigua i menjar molta fruita i molta verdura.
1: Quins errors comet més sovint la gent durant una onada de calor?
2: No respectar les mesures, bàsicament. Pues, lo de no hidratar-se I lo de, sobretot lo de no, lo de sortir en aquesta franja horària de 12 a 5, que ens pensem que no passa res i sí que passa.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem nova edició del programa Píndoles de Salut. Som a la consulta de la nutricionista del CAP. Som amb la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Estem amb tu a la teva consulta i a la teva taula veiem una pila d'envasos on imagino que avui no parlarem precisament de l'envàs en si, sinó que parlarem de nutrició i en l'envàs el que segurament tu ens entenc que t'hi fixes especialment és amb la composició, amb tota la informació que hi ha. Avui volem que ens expliquis una miqueta trucs a nosaltres, els usuaris, per poder-nos informar a vegades de què estem consumint. Entenc que la mare dels ous estaria en aquestes informacions que hi ha a darrere, amb lletra tan petita i que costen tant de veure, no?
2: Exacte, una mica com la primera premissa que m'agradaria que quedés clara és que la part frontal d'un envàs, no?, és la part que l'empresa utilitza per cridar la nostra atenció, per fer reclams de qualsevol mena, però ja siguin doncs, que el producte és zero, que és alt en fibra, que és vegà, que no té gluten o no té lactosa, o que ajuda a la immunitat, no? O que amb missatges fins i tot a vegades confusos, no? Com típicament mediterrani, o plantem cara al sucre, o real food, tot això són reclams. Però rere aquests reclams hem de ser capaços d'esbrinar realment què contenen aquests productes. I aquí està una mica la màgia, no? Per tant, la màgia no serà mai quedar-nos amb el que hi ha a la part frontal, sinó, com tu bé deies, anar a la part de darrere, on veritablement doncs, la lletra és molt petita, hi ha una llei que la regula, però la llei, haig de dir, doncs, que no ens protegeix gaire com a consumidors, perquè assumir que aquesta lletra és legible, t'haig de dir que aquí, en el CAP, on passen per nosaltres molt tipus de població diferents, doncs la gran majoria ens diuen és que jo això no ho puc llegir. No? Llavors, la llei en aquest sentit, tot i que ho regula, no és gaire protectora en aquest sentit per part dels consumidors. No?
1: Però tornant a la portada que ens deies dels productes, sí que es va parlar, per exemple, de quan parlaven de productes like, de productes 0%, això es compleix encara, per exemple? O sigui, quan un producte posa que és light, què hem d'interpretar?
2: Doncs, o sigui, per suposat el que hi ha a la part frontal del producte és cert. Ara bé, no vol dir que sigui l'única veritat d'aquest producte. Per exemple, un producte que digui 0% sucres afegits, no vol dir que el producte no tingui edulcorants. No vol dir que el producte no tingui saboritzants o aromatitzants, no? Aleshores, són altres tipus de components que no tindran potser l'efecte que tindrà el sucre, però sí que poden tenir altres efectes. De la mateixa manera que un producte digui vegà no és sinònim de saludable. Pot ser que sí, però també pot molt ben ser que no. No? I aquí és una mica on hem d'anar, perquè a la part frontal ells, la indústria, s'assegurarà de posar aquells missatges que interessa que nosaltres llegim. Però la veritat complerta, no només aquesta parcial, que també és verídica, però no és l'única certesa, per tant, la part complerta la trobarem al darrere.
1: Sí? Oh, i què ens hem de fixar? Què ens recomanes?
2: Doncs, més que la taula nutricional, no? Que, per exemple, doncs, podem trobar en molts aliments, més que la taula com a tal de quin és el valor energètic, quin és la quantitat de greixos, d'hidrats, etcètera, per mi el més important que busqueu és el llistat d'ingredients. Perquè aquest llistat d'ingredients és tot allò que conté aquest producte. I en aquest sentit, doncs, el que buscaríem? Buscaríem que aquells productes que comprem preparats s'assemblin al màxim al que jo podria fer a casa, però em facilita la part del temps, no? Aleshores, si jo m'estic comprant, per exemple, un gazpacho, què li posaria jo a casa? Doncs segurament vegetals, una mica d'oli, potser una miqueta de sal i una mica de vinagre. Per tant, què busco d'un gazpacho? Que tingui això. Què no vull que tingui un gazpacho? Doncs altres productes diferents a aquests. Per tant, més enllà de la taula nutricional, jo hauria d'anar a llegir els ingredients. Heu de buscar allà on te diu ingredients 2 punts.
1: Que pel que veiem encara és més petit, és a dir, les taules s'acostumen a ser ja petites, els ingredients encara ho són més.
2: Correcte, així és, eh? Llavors, doncs, per exemple, si llegíssim aquest gazpacho, no? Té tomàquet, aigua, oli d'oliva verge extra, pebrot, cogombra, vinagre, sal i all.
1: Anem bé.
2: Podria ser un gazpacho que tu et fessis a casa? Aquesta seria la reflexió. Si la resposta és que sí, això pot ser un bon processat, un bon producte, doncs, que han fet un obrador extern, en una fàbrica, i que ens facilita la vida. Podria ser una bona opció. En el moment en què jo començo a llegir i hi ha molts ingredients que desconec, que no sé gairebé ni pronunciar, aquí és on hem de començar a dir, això utilitzaria jo com a ingredient? No, doncs segurament es tracta d'algun tipus d'additiu que a dosis de consumir-ne un dia no passa res, però a dosis de fer-ne una exposició continuada, doncs sí que pot tenir un impacte per la salut, no? Estem parlant, doncs, per exemple, en aquest cas, un iogurt desnatat. Té llet fresca pasteuritzada, pulpa de maduixa, 3%, per tant, només un 3% realment és maduixa, i llavors té pectina, goma galant, el midó modificat, aromes, sucralosa, acesulfamo potàssico, beta-carotens, carmín, sorbat potàssic, etc, etc, etc. Tu podries fer cas a aquest tipus de batut? Doncs segurament el batut que tu faries tindria llet o iogurt, la fruita i, com a molt, potser una essència de vainilla o una mica de canyella, poquet més. No? Aleshores, intenteu buscar sempre aquest llistat d'ingredients. Heu de saber que el primer ingredient és el que té més quantitat. Sí, doncs és normal que el primer ingredient d'un gazpacho sigui el tomàquet. El que no és tan normal és que el primer ingredient d'una suposada xocolata, primer ingredient sigui el sucre. Això vol dir que té més sucre que cacau. Estem comprant una xocolata que té més sucre que xocolata com a tal. No? Llavors, ja ens ha de fer

0: que és un tipus de patata que li han posat doncs orenga, romaní i alfàbrega, perquè són a les herbes mediterrànies. D'acord, però en canvi, per exemple, hi ha patates que tenen patata, oli de girassol, oli de colza, sal, extracte de romaní, d'acord? Però llavors tenen àcids ascòrbics, àcids cítrics, antioxidants, no? Llavors, cal que hi hagi tot això? Doncs us haig de dir que a les estanteries dels supermercats, sense massa diferència de preu, o pràcticament innotable aquesta diferència de preu, podem fer tries de patates, de xocolates, de iogurts, d'hummus, de gazpachos, que siguin realment d'una etiqueta més neta, no? Què requereix? Una mica més de temps, i això és innegociable. Però també és cert que el canvi no ha de ser radical, de 0 a 100. Podem decidir cada setmana que vaig al supermercat fixar-nos en una categoria. Llavors, aquesta setmana potser millorem la nostra elecció de iogurts. La setmana que ve els iogurts ja són molt fàcils perquè sé directament quins haig de triar i puc centrar-me a escollir unes millors xocolates i una altra setmana uns cereals. I a poc no ens n'adonarem, però d'aquí 6 mesos, 12 mesos, haurem realment canviat la nostra cistella de productes.
1: Hi ha alguns productes que siguin més, que sigui més habitual que hi trobem elements o dintre de la composició aquests altres que dèiem que no són els que esperaríem trobar o que farien nosaltres a casa. Ara, per exemple, ensenyaves la xocolata. No sé si en els dolços o en algun altre tipus de menjars hi trobaríem habitualment aquestes coses que no ens interessen.
0: Jo et diria, com més precuinat i ultraprocessat, més probabilitat de trobar-te això. No? Per exemple, aquí hi ha un pastís de tonyina, no? Això és l'etiqueta que hi ha a la safata del pastís de tonyina, i aquest pastís de tonyina, bé, podríem dedicar-li ara quasi un minut a llegir els ingredients, però els vam llegir no fa gaire amb un grup que van estar per aquí al CAP, i n'hi ha a vora 60. 60 ingredients en un pastís de tonyina, no? Per llegir noms molt ràpids, doncs hi ha des de EDTA càlcic, EDTA disòdic, hi ha dextroses, hi ha midons modificats, hi ha molts tipus d'antioxidants, d'acidulants, de conservants, d'espesseïdors, d'agents de tractament de la farina, de conservants, ja ho he dit, no? Per tant, quan més processat i precuinat està un producte, en general, més li hem d'afegir perquè es conservi i aguantin les característiques organolèptiques.
1: Perquè estaríem parlant de conservants o també hi ha altres elements que ja formen part del màrqueting o del gust que els afegeixen perquè sí?
0: Bé, en realitat no és perquè sí, s'afegeixen perquè mantinguin les seves característiques, perquè aquest pastís de tonyina, segurament sense un aromatitzant, doncs home, al cap d'uns dies perdria intensitat de sabor, i a tots ens agrada que comprem alguna cosa i sembla que sigui fresc. No? Llavors, no és tant perquè sí, sinó s'afegeixen perquè sensorialment ens resultin atractius, perquè es conservin sense que es contamini. Però que no es contamini tampoc vol dir que cuidi la meva salut, no? Seria millor, doncs, el producte fresc. Per tant, doncs, una mica, jo us animo a tots aquests grans ultraprocessats, precuinats, etcètera, etcètera, realment fer-ne una bona ullada, però a poder ser, revisar una mica totes les categories, poc a poc.
1: Hem parlat de menjar, no sé si amb el beure, amb begudes, també estaríem allà mateix, o ja seria molt més complicat fins i tot eliminar-los pràcticament la majoria de refrescs que tenim.
0: La realitat és que una part molt important de les begudes també tenen grans o bé dosis de sucre o dosis d'edulcorants, d'aromatitzants, etc etc. La recomanació que fem des del CAP és prioritzar al màxim l'aigua, el consum d'aigua, i si nosaltres li volem donar algun tipus de sabor, doncs cap problema, podem barrejar-la des de gustos més refrescants, com podria ser un cogombre, una menta, una llimona, a altres gustos, doncs, infusions o fruites d'alguna altra tipologia. I de nou, com sempre, no passa res perquè jo un dia em mengi ni aquest pastís de tonyina, ni aquesta pizza, ni aquest iogurt, ni aquests refrescos. L'important no és el que succeeix un dia esporàdicament, l'important és la meva base. El problema que tenim és que aquest tipus de producte, incloses també les begudes refrescants, s'han convertit en el dia a dia d'una part important de la població.
1: Molt bé, Isolda, ho deixem aquí. El proper dia que anirem al supermercat, com deies tu, mica en mica anirem llegint aquesta composició per intentar fer una millor dieta.
0: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
1: Fins la propera.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera. Instagram,

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera a la tradicional diada de la Fira Gost està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
3: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Gost, la Fira Agrícola per excel·lència el mes d'agost al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou, és l'hora oficial, aquesta dia d'aquesta tira, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de nou, sense folre, el 4 de nou, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. De quin quart comença aquesta diada castellera de la Fira Agost?
2: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 5 d'agost. Tornem a ser aquí, torneu a posar-vos còmodes perquè un dia més m'acompanyareu durant aquesta propera horeta avui amb moltes novetats en setmana de Bitlles a la Fresca. I de debò, si us voleu divertir i voleu conèixer tot el que avui ens espera, quedeu-vos, agafeu la vostra cerveseta abans d'anar a aquestes Bitlles a la Fresca, perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga'm, avui dimecres. Comencem també a explicar-vos les novetats que hi haurà avui i també durant aquesta setmana. Perquè, primer de tot, començarem revivint el que va ser el dia d'ahir de les Bitlles de la Fresca, amb un petit resumet, una petita píndola de l'Aleix Cavaller, que està per allà al Parc de la Sardana cada dia i ens portarà tant les opinions de la gent, dels jugadors i jugadores que estaran allà, com també els resultats de cada dia. Qui ha estat el millor equip, qui són els millors jugadors i qui encapçala les posicions. I així, cada dia veurem l'evolució d'aquestes Bitlles, d'aquest torneig, i com també va canviant la classificació, que, com sempre, s'acostuma a decidir els últims dies. Primer, tindrem això, però serà rapidet. És una petita píndola que bé, us passarà ben bé. Després, què tindrem? La següent part del programa, doncs, tindrem aquí amb nosaltres, atenció, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, en Cristian Romero, que vam escoltar ja la seva veu aquí a Ràdio Tordera amb una notícia on destacàvem també els grups que havia tocat, però avui arriba als estudis de Ràdio Tordera, doncs, per fer aquesta primera entrevista, conèixer realment com li agrada jugar a en Cristian, també conèixer-lo una mica com a persona. Tot això avui i més a la banqueta d'estiu. I si aquesta entrevista no la podeu veure en directe, recordeu que està en el canal de YouTube de Ràdio Tordera per poder-la escoltar i veure quan vulgueu. Vinga, va, ara sí que sí, anem a llegir aquesta actualitat esportiva tordarenca, també amb moltes novetats. Compte!

0: Parleu d'hoquei perquè compta que el club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. El club Petit Tordera travessa un moment econòmic molt delicat. El coordinador de l'entitat, Sergio Alonso, ha encès totes les alarmes alertant d'una situació econòmica límit. Si el club no aconsegueix una injecció de 10.000 euros de liquiditat en els propers 15 dies, la viabilitat del primer equip penja d'un fil. Aquest ofec financer és un resultat de diversos factors que han golpejat de ple les arques del club aquest estiu. El detonant principal ha estat que el sorteig d'hoquei plata que han quadrat el grup, els tordarencs, en el grup de nord. Aquesta decisió federativa implica haver de fer 6 desplaçaments molt llargs, 4 a Galícia, 1 a Astúries i 1 a Bilbao, cosa que dispara la despesa anual de viatges fins als 18.000 euros, uns 9.000 euros més que la temporada passada. Aquest sobrecost inesperat cal sumar-li altres pèrdues d'ingressos que eren vitals per afrontar l'inici del curs. El club no disposarà de barraca de festa major, deixant d'ingressar entre 5.000 i 6.000 euros de forma directa, i han caigut també alguns patrocinadors amb els quals ja es comptava per cobrir el pressupost. Tot i que la directiva s'ha mogut a contrarrellotge per trobar el compromís d'alguns sponsors per un valor de 5.000 euros, aquests diners no arribaran a caixa a curt termini per qüestions fiscals de les empreses. Ara mateix, el club necessita liquiditat immediata per assumir els 12.000 o 3.000 euros que costen les fitxes federatives. Ho explicava Sergio Alonso amb rotunditat i preocupació.
1: Estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Estamos en una situación un poco a expensas. Entonces,
0: l'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per les fitxes, no hi ha contractes en vigor obligant a paralitzar qualsevol anunci oficial de renovacions, ascensos de jugadors o juvenils o la confirmació del nou entrenador de l'equip, que encara es troba en negociacions.

Vinga, va, anem a començar amb aquesta actualitat més general. Primer anem a parlar-vos d'aquests, d'uns quants cracs que estan sense equip. Són gangues de mercat que encara continuen lliures. El mercat de fitxatges encara amaga grans noms. Blaovic, Jadon Sancho, Carvajal i altres estrelles continuen lliures després de finalitzar els seus contractes. Quan falta pocs dies perquè comenci les grans lligues europees, el mercat de fitxatges continua traient fum. Mentre que grans clubs tanquen operacions milionàries, sobretot a la Premier League, on alguns traspassos superen els 100 milions d'euros, hi ha un altre mercat que passa molt més desapercebut. El dels jugadors lliures, futbolistes que van acabar contracte amb els seus clubs al juny del 2026 i que encara no han trobat nou equip. Una llista que sorprèn perquè inclou alguns jugadors més amb noms més reconeguts al futbol mundial. Blaovic va dir adeu a la Juventus. Una de les grans gangues de mercat d'agents lliures és Dusan Blaovic. El davanter va acabar contractant amb la Juventus i encara no ha signat en cap altre club. Després de 5 temporades a l'equip torinès, el serbi vol fer el salt definitiu en la seva carrera. A l'espera de desxifrar el seu nou destí, el futbolista serbi arrenca el mes d'agost sense equip, amb un valor de mercat de 35 milions d'euros. El davanter podria ser una solució assequible pel Barça a la seva davantera. També Carvajal busca un nou futur lluny del Real Madrid. Es va acomiadar del seu capità el juny. Després d'una llarga carrera al Bernabéu, Dani Carvajal va acabar contracte amb el club i va dir adeu a la seva afició. Tot i això, el lateral de 34 anys encara no ha trobat un nou destí. Malgrat la lesió que el va mantenir fora durant pràcticament un any, Carvajal encara podria oferir algunes temporades a bon nivell. El madrileny s'esdevé com una de les gangues d'aquest mercat. També hi ha una incògnita del futur de Jadon Sancho. Una de les eternes promeses del futbol europeu en els últims anys també està lliure. Sancho, en passat al Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea o Aston Villa, va acabar contracte amb els Red Devils i està a l'espera d'un nou destí. Mentrestant, el jugador anglès se l'ha vist entrant en els últims dies al camp del Flixton, club que juga en la que es pot considerar com a desena divisió anglesa. Tot i utilitzar les instal·lacions, el club amateur ja ha desmentit que pugui fitxar a Jadon Sancho. També Leon Goretzka espera un nou club després del Bayern, perquè l'antic deixeble de Hansi Flick també es troba sense equip. Goretzka, un dels grans pilars del Bayern de Múnich de les darreres temporades, va de déu a la seva etapa d'Allianz Arena després de 8 anys. Precisament, durant aquest estiu, Goretzka també s'ha situat en el radar del Barça en aquest mercat de fitxatges per reforçar el migcentre blaugrana, sobretot després de la greu lesió de Frenkie de Jong. Finalment, hi ha una llarga llista de jugadors que han passat a la Lliga Espanyola que també es troben sense equip i podrien signar amb qualsevol club del món com a agent lliures. Alguns ex-blaugranes destaquen els noms d'Adama Traoré, Kessié, Coutinho o Alexis Sánchez. Des de la perspectiva del Real Madrid, també exfutbolistes com Dani Ceballos, José Lu, James Rodríguez o David Alaba. D'altra banda, també hi ha jugadors amb renom de l'exgironí Alex Witzel o el molletà Pol Lirola o futbolistes com Gudels, Fekir, Martial o Thomas Partey.

0: I ara anem a parlar-los perquè Deco està a Madrid amb les carpetes calentes de Julián Álvarez i Ferran Torres. El director esportiu del Barça no llença la tovallola amb el fitxatge del davanter argentí. Avança l'estiu i el Barça no troba la solució al laberint del davanter centre, però tampoc tira la tovallola per aconseguir els serveis del gran objectiu, Julián Álvarez. Aquest dimarts, Deco ha estat captat per Gigantes aterrant a l'aeroport de Madrid per seguir intentant el fitxatge de l'Aranya. Segons el mateix mitjà, el responsable de la direcció esportiva blaugrana té prevista una reunió amb Fernando Hidalgo, representant de l'argentí de 26 anys. Cal recordar que el Barça està pendent d'un segon gest del jugador després que, durant el Mundial, sol·licités a l'entitat del Metropolitano que el deixés marxar. L'Atlètic de Madrid, en un context de tensions amb els barcelonistes accentuades per la denúncia rebuda la setmana passada, es manté inflexible tancant la porta a una sortida i remet a la seva clàusula de 500 milions d'euros. David Bernabéu, col·laborador de l'11, va desgranar en el programa de l'Esport 3 una altra possible cita a Deco, a la capital de l'Estat. I és que el periodista de l'Esport va també apuntar que hi hauria una carpeta de Ferran Torres, temptat pel bicampions d'Europa i desafiant amb el Barça des de la gira publicitària que fa als Estats Units. Aquestes dues informacions són amb les que ens donaran a parlar i demà en parlarem també amb en Pau Serrano amb aquesta secció de Mercato. Vinga, va, i per anar avançant, anem a passar el primer contingut del dia. Avui anem a escoltar a l'Aleix Cavaller amb aquestes novetats i com està anant i com ha anat aquest segon dia, millor dit, de les Illes de la Fresca. Vinga, va!
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.
2: L'ombra de l'esport.
3: El dia 2 de les Illes de la Fresca ha concluït i aquest és el resum del dia. Arnau García lidera la taula de jugadors masculins no federats amb una mitjana de 80 punts, mentre que la categoria femenina ho fa Vero Entrena amb 79,5. La taula masculina federada està liderada per Xavi Comas, mentre que la femenina lidera Cristina Folch, que ahir va fer el primer 90 d'aquesta edició i aquestes van ser les seves declaracions.
4: Bueno, doncs sí, avui he fet un 90, que m'ha fet molta il·lusió perquè és el primer en un torneig que faig. Havia fet un altre durant un entrenament. I res, i de moment els dos dies de les Illes a la Fresca, doncs força bé. Ahir vaig fer un 76 i avui un 90, o sigui que estupendo.
3: També hem pogut parlar amb diversos participants que ens han explicat com estan vivint aquest torneig i què significa per ells.
5: Bueno, amb aquest torneig me sembla que ens connecta tots aquesta primera setmana d'agost, que gent que fins i tot que no ha jugat mai pugui passar-s'ho bé, com algú que hagi estat tota la vida fent aquest esport, i molt bé, me sembla, perquè això, que connecta tothom i que ens pot unir una mica més.
6: Bueno, trobo que és que està molt bé, vull dir, és el tercer any o quart que estic aquí apuntat amb els amics. Estem intentant lluitar pel podi, inclús guanyar la categoria de no federats, però bueno, avui se'ns ha complicat una mica perquè hem fet pocs punts, però en general bé, és un torneig que està molt bé i que, bueno, que espero que segueixi estant-hi, que és molt xulo.
7: Jo em dic Daniela Calderón i a mi les bitlles m'agraden molt. És un esport que quan ho vaig conèixer em va agradar molt i des de que ho practico m'ha agradat molt. Aquest torneig m'està anant molt bé, una miqueta malament, però queden 3 dies i puc remuntar i a veure si puc guanyar. Jo vull guanyar, però si no es pot, per almenys he participat i he pogut fer el que he tingut que fer.
3: Per acabar, tenim les paraules de Quim Cavaller, un dels organitzadors que explica les dificultats de jugar i organitzar la vegada.
8: Doncs, bueno, organitzar i els que estem organitzant i tirant a la vegada... Bueno, estem a vegades molt més pendents de l'organització, no? Que no pas de tirar. Ens és difícil a vegades estar en el nostre, diguéssim, millor moment quan estem tirant, però estem pendent molt d'altres coses. Però vaja, aquí el principal no és fer punts, és passar-ho bé i organitzar un bon campionat per tota la gent que ve, més de 300 jugadors, perquè disfrutin d'aquesta setmana de bitlles a la fresca.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes al contingut del dia d'avui. Com us comentava al principi, doncs avui per primera vegada tenim amb nosaltres en Cristian Romero, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, i el tenim aquí, ja present amb nosaltres a la banqueta d'estiu. Vam escoltar la seva veu fa un parell de setmanetes amb aquest àudio que ens explicava doncs als grups i també aquesta reunió que tenien el passat dijous per informar una mica a la plantilla, que ara ja en parlarem després. Però, Cristian, et volem donar la benvinguda tant a Tordera com aquí a la ràdio. Ja t'he explicat abans que s'anirem veient molt sovint ara durant el curs, ja sigui per aquí, telemàticament per telèfon, perquè aquestes prèvies, el postpartit també, doncs farem un seguiment exhaustiu del teu equip, que ara sí que s'enfrontarà a aquesta nova etapa preferent. Molt bona tarda, bon vespre, Cristian, benvingut a Ràdio Tordera.
1: Molt bones, què tal? Doncs sí, com tu has dit, espero que ens anem veient bastant i podem fer aquest tipus de contingut que és molt important per al nostre esport, no? Així que moltes gràcies per la rebuda que hem tingut aquí al poble i a l'equip, i molt content de ser-hi.
0: Estàs motivat per aquesta nova etapa, de nova aventura?
1: Molt, molt, molt. Tant jo com el meu segon entrenador, que aquest any fem un staff, tenim moltes ganes, és un projecte molt ambiciós per nosaltres, perquè és un salt i al final és algo que ens motiva molt, no? Som grans convençuts del futbol i ens agrada molt el que fem, així que tenim moltes, moltes, moltes ganes.
0: Què és el que més et va treure? Quina va ser la proposta que vas dir, ostres, aquest projecte aquí a Tordera m'atrau, vull anar, vull ser l'entrenador, vull portar-ho a terme?
1: Doncs en principi, sobretot, el projecte esportiu que té l'equip, vale? Era algo que a nosaltres ens feia molt de goig, perquè nosaltres som uns entrenadors que venim a competir, vale? No som uns entrenadors que estem mirant de fer una mica de base. No, som uns entrenadors que ens agrada competir, ens agrada guanyar i ens agrada tenir una mica més la perspectiva de lo que és un sènior de competició. No, llavors, el saber que la directiva volia apostar fort per nosaltres, que era això agrada molt, no? I saber que ens deixarien fer la nostra proposta de futbol i saber que tenim una base que ho fan molt, molt bé i que nosaltres no tenim que estar pendent d'això. Podem estar 100% per al primer equip, per al sènior. Ens va atraure molt la idea d'aquesta base.
0: Comentaves ara el tema de la directiva. Com es va gestar una mica la teva incorporació a l'Atlètic? Va ser ràpid? Has dit que va mostrar bastant interès per tu. Com va anar tot?
1: Doncs tot això ve una mica de que jo vaig estar fent el títol d'entrenador, vaig conèixer alguns jugadors d'aquí de l'Atlètic Tordera. Jo, l'any passat vaig estar en un equip, no? I al deixar-ho sabia que sortiria. I la veritat és que no buscava equip, vale? No buscava equip, volia continuar formant-me, però vam tenir contactes amb l'Atlètic, amb la directiva. Crec que tant per part nostra com per part d'ells vam tenir un feedback molt, molt bo en primera instància. Ens va agradar molt el que ells proposaven. Jo crec que a ells els ja va agradar també el que li van proposar. I va ser tot molt fluid, molt fluid. Vam parlar un parell de cops, ell em va dir, nosaltres li vam dir, vam quedar. I ja està, i aquí estem.
0: No ho hem comentat, però la temporada passada estaves entrenant al Riudarenes, rival que tenia l'Atlètic a la Lliga. Abans d'acabar la Lliga, ja t'havies fixat amb el Tordera? Ja s'havien començat algunes converses amb els dos clubs, o fins més tard d'acabar la temporada no vas saber res?
1: No, o sigui, com a club sí que nosaltres sabíem que l'Atlètic Tordera era un rival dur a la Lliga, que per això ha quedat on ha quedat. Sí que nosaltres vam fer molt bona temporada a Riudarenes i sabíem que era un dels equips que arribaria en juny. No, com et dic, jo sabia que possiblement sortiria del Riudarenes, però no sabia si tindria equip per al tema de que volia continuar fent formació com a entrenador. I va ser un cop ja acabada pràcticament la Lliga quan vam tenir aquest primer contacte.
0: Per tant, tot i això, vas poder veure durant la Lliga quina era la base de l'Atlètic, quin eren els seus jugadors, també, com has comentat, el potencial que tenien. Aquesta temporada mantindrem la mateixa base de jugadors. Com està anant el tema de la plantilla? Com has arribat tu? Has vist que als jugadors també li agradava la proposta?
1: Sí, nosaltres quan vam arribar vam fer una mica de presentació, vale? vam quedar un dia. Van dir que a partir d'aquesta temporada pues, tant jo com Sergio seríem l'staff tècnic, vale? I van proposar aquesta primera toma de contacte que la vam tenir i prèviament van marcar un dia per fer la proposta, no? Que va ser dijous, mm-hmm. dijous passat, amb aquest PowerPoint que portem, que ensenyem una mica qui som, el que fem, no? Perquè els jugadors, tant els que s'han quedat, vale, que són la gran majoria, com els jugadors que venen de fitxatges, sapiguessin una mica què era el que podien esperar de nosaltres com a cos tècnic.
0: Hi ha també portes obertes a l'Atlètic perquè voleu acabar de confeccionar sí. aquest sènior, perquè a més recordem que són dues categories superiors a la que hi era, per tant, també és una exigència màxima. Com estan anant aquestes portes obertes? Ja sabeu gent que vindrà o teniu fitxatges ja tancats, algunes incorporacions, com estan anant tot aquest tema?
1: Estan anant bé, la veritat és que, com tu dius, és una pujada gran, és una pujada doble, no? I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida, no m'hi cap dubte. Tenim ja un parell de fitxatges que d'aquí una mica pues, començaran a fer les renovacions i podrem publicar els fitxatges ja tancats. No tenim gaire moviment de sortida, que és el bo. Vale, que nosaltres era una de les coses que junt amb la directiva volíem que el bloc continués, vale, perquè havíem fet molt bona temporada passada, volíem mantenir aquest bloc i bueno, capficar una mica de coses que nosaltres pensàvem o de jugadors que creiem que poden aportar aquest diferencial per a aquesta categoria. No?
0: Per tant, serà una plantilla llarga.
1: Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions. I el tema pues, que tot hàndicap de club d'aquestes categories tenen, que és la rotació pues, dels nois que tenen pues, la seva pròpia vida i les seves feines, no?
0: Uh-huh. Parlem ara una mica més de tu, de com t'agrada jugar, perquè la gent pugui saber més o menys, bueno, no sé si t'estaran escoltant fins a lo millor algun rival, no? Per veure com jugues. Però si haguessis de definir, no, que diguéssim, el teu ADN, com el definiries? Què t'agrada més en el món del futbol sala tàcticament?
1: Nosaltres, almenys, el que proposem és un equip valent amb pilota. No ens agrada deixar la pilota. Ens agrada jugar amb pilota, sortir amb pilota, mantenir la pilota, però saber què fem. Saber què fem. I també tenim un punt que sí que és algo que hem de treballar, vale? És el tema de... Som un equip o volem ser un equip de pressió alta. Vale? Som un equip atrevit. Som un equip que hi va. Som un equip que vol presentar coses dintre de la pista.
0: Per tant, és aquest és l'Atlètic que veurem, no? Un equip que amb clau defensiu apretarà molt a la línia ofensiva. Això a vegades aquesta temporada s'havia fet i havien rebut molts gols amb aquestes pilotes llargues. Mm. Com penses que això pots contrarrestar?
1: Clar, aquí no diré claus, per si ens estan escoltant, no? Però sí que te'n puc informar una mica que la nostra pressió és una pressió que està configurada per asfixiar una mica al rival, però sense deixar gaire marge de sortida ràpida. Vale? Si ells volen treure una pilota ràpida, nosaltres estarem atents. I sí que aquí és on nosaltres demanem aquest punt plus a l'equip, no, que és d'intensitat. Uh-huh. Guanyarem, si ells volen jugar amb unes pilotes llargues per buscar la nostra esquena perquè estem jugant alt, tindrem aquest punt que arribarem per poder jugar d'aquesta manera i poder replegar.
0: Per això, bueno, aquestes 15 fitxes, no, tots els convocats et donarà aquest joc, no, de tenir moltes més rotacions, que s'exprimeixin al màxim i un cop estiguin cansats, a descansar per tornar...
1: Exacte, com tu dius, eh? Sí que és veritat que no podem portar els 15, perquè al final tenim 15 fitxes, però podem convocar 12 a 13, ara t'enganyaria. Però sí que és veritat que tenim molt estructurat el tema dels canvis, tenim molt estructurat el tema del minutatge. Sí que és veritat que després cada partit és un món, però sí que volem ser molt intensos, volem ser intensos, volem lluitar, volem pressionar, volem tenir aquesta responsabilitat. Hem de ser valents. Si després no surt, ja veurem què fem. Però almenys aquesta és la nostra identitat.
0: El que de ben segur serà intens és la Lliga preferent. No sé, jo crec que saps més o menys quin nivell hi haurà, perquè a més...

0: més coneixent una mica els rivals que ens han tocat, vale? Són equips que hi van, que també tenen una bona identitat, que juguen bé, que saben el que és el futbol sala. I clar, i després pues, tota la resta tindrem aquests tres equips, no? 3-4 que venen de Divisió d'Honor, que segurament que volen i volen tornar. Llavors seran osos durs de jugar contra ells, però bueno, tenim moltes ganes, estem preparant l'equip per això, perquè quan arribi el dia donar la cara i presentar lluita.
1: Quin és el rival que potser et fa més respecte?
0: Com a respecte, és que m'agraden molt. Hi ha equips que m'agraden molt, per exemple, un dels que acaben de pujar, que és els Joves de Vidreres, és un equip que conec diversos jugadors, m'agrada molt la seva identitat, el tipus de joc que ofereixen, no? És molt, molt visual, m'agrada molt veure'l. També tenim el Malgrat, vale, que acaba de baixar i serà un dels equips que costarà o que jo crec que estarà per la part de dalt. I un altre dels que sempre són molt durs de guanyar és els Almogàvers. El Sant Gregori és un equip molt, molt dur, és un equip que toca molt la pilota, que és un equip que va de barraca i aquests partits seran els que ens trobarem nosaltres de cos a cos.
1: I a més a casa seva, que els Almogàvers apreten, allà.
0: Sí, la veritat és que tenen molt bona afició, aquella pista costa, i tenen molt bona configuració d'equip, es coneixen i això es nota.
1: Mm-hmm. Amb la plantilla que estàs configurant, tant tu com el cos tècnic, veient també els rivals que hi ha a la Lliga, quin és l'objectiu que us marqueu ara mateix? Sé que pot anar variant, però jo crec que sempre també a la Junta li vas comentar aquest és el meu objectiu. Quin seria?
0: Sí. Com a cos tècnic no ens fixem tampoc... Sí que és veritat que no hem pensat només en aquesta temporada. Intentem mirar menys tres temporades, vale? Perquè el projecte, veient el que ve de baix, del que comentava del projecte de base, és molt bo. Llavors, fixar un objectiu real per a aquesta temporada seria mantenir categoria. Mantenir categoria, fer el millor possible i algo bo per nosaltres com a imatge d'equip és mitja taula. Vale? Crec que ho podem assumir perfectament amb l'equip que tenim.
1: Has comentat que també t'agrada tirar de base. Algun dels fitxatges seran també de la pròpia base que pujaran al primer equip?
0: Ho tenim que veure perquè sí que és veritat que m'agrada molt la base i si la tinc m'agrada aprofitar-la. M'agrada sempre anar a mirar el que tenim. Però clar, tampoc podem desfer un equip per muntar un altre. No? Mm-hmm. Llavors, sí que és veritat que tenim tot el que és l'equip o, diguem, el bloc de l'any passat, que pràcticament quedarà tot el món, més dos, tres fitxatges que ja tenim enllestit, doncs potser sí que podem fer alguna rotació amb algun juvenil i donar-li minuts veient com va la cosa, no? Mm-hmm. Que podem fer-ho, a mi m'encantaria, perquè al final són nanos que venen de la base, que s'ho han guanyat, s'ho mereixen, estan en l'equip i seran el futur. Llavors, donar-li minuts és molt important. Però, clar, és el que et dic. No podem arribar i desfer un equip que funciona bé per fer un altre. Vale? Mm-hmm. És com un més a més.
1: Més enllà de la tàctica que hem parlat una mica abans, també l'aspecte mental és molt important en el vestuari i el que havien destacat en moltes entrevistes durant l'any aquí, tant els jugadors, era que potser mentalment no acabaven d'estar, suposo que tu també ho vas veure durant la temporada, que a vegades eren menys o mentalment a vegades no hi donaven tant. Com ho gestiones? Com ho podràs gestionar? Perquè també crec que és un dels grans reptes que et proposes en aquest vestuari.
0: Sí, sé que era un dels hàndicaps que teníem, que la directiva ens ho havia comentat i inclús jugadors també ens havien comentat durant aquests dies que hem tingut una mica de feedback amb ells. El tema mental serà algo complex. És algo de treballar. Per sort, aquest any som dos i això es nota. Perquè a l'hora de poder treballar tot el que és la part mental, física o tàctica, ens podem repartir i podem estar més atents a símptomes que surtin, no? I poder

0: corregir. Però en el tema mental, jo crec que aquests nois tenen la capacitat per fer-ho, tenen la capacitat per sortir. Sí que és veritat que sempre el mental està lligat als resultats, vale? I no podem prometre resultats ràpids. Podem prometre que tindrem una identitat, que venim a fer futbol, però ells han de saber molt bé el que venim a fer. Llavors, crec que amb aquestes dues o tres xerrades que hem tingut ha quedat prou clar, que és el que nosaltres esperem d'ells. Ells, mentalment, crec que estan assumint el que s'espera d'ells o que sàpiguen on es fiquen. I després el tema de com pot ser un minutatge, un partit no jugat,
1: ara t'anava a preguntar per això.
0: Tal, és molt complicat, perquè al final nosaltres com a staff hem de prendre decisions i a vegades aquestes decisions no agrada al jugador. Hem sigut jugadors i jugar poc no li agrada a ningú. Però si volem tenir aquest plus d'equip, de professionalitat, per dir-ho d'alguna manera, hem d'entendre les circumstàncies de cada partit. I això és algo en el que nosaltres estem fent, picant una mica de pedra, i esperem que ho entenguin. Nosaltres des d'aquí, doncs mira, aprofito també, si ens escolten, doncs per dir-los, no? que tinguin paciència, que aquí juga tot el món, que tots som importants. Tots som importants.
1: Ja per acabar una mica aquest bloc, ja parlem de la temporada, la passada vas poder veure mínimament el que respira l'ambient de l'afició en el pavelló d'aquí de Tordera. Quin missatge també li donaries a l'afició per la temporada vinent? Que jo crec que envies un missatge també molt positiu i també de que s'ho passaran molt bé, no?
0: Oi tant. Sembla que no, eh? Sembla que en aquestes categories l'afició no és tan important, a lo millor, no? Però és vital. Tu vas en una pista i veus una pista plena de nanos de la base, no? Que estan allà mirant el sènior perquè són els seus referents, perquè volen acabar jugant aquí. I això és superimportant. I a l'afició el que li vull dir és que vinguin. Que vinguin a la pista, que si els agrada el futbol vinguin, que disfrutaran. Primer perquè la categoria serà molt divertida, perquè el que proposem nosaltres amb la directiva és un joc col·lectiu maco, és un tarannà i una cohesió de club o de pertanyença, no? Molt bona, que podrà participar tot el món que vulgui i que es sentin part de l'equip, que vinguin a la pista i que siguin part de l'equip.
1: Anem a parlar una mica més sobre tu, però em clau més personal, perquè sí que t'hem conegut ara més com a entrenador, però també en aquestes entrevistes quan han vingut entrenadors m'agrada també que es puguin expressar, saber com és realment Cristian Romero, doncs, com a persona, no tant com a entrenador. Preguntar-te, no? Perquè, ostres, abans hem estat xerrant també, tens moltes coses, semblava, i t'he comentat, a banda d'això tens una altra feina, i un cap de setmana, per exemple, té 48 hores, que no et dona pràcticament tot. Com ho combines? Com fas per treure tant de temps i seguir motivat amb això, que jo crec que et treu bastant de temps?
0: Sí, molt, molt. En aquests nivells, si mínimament vols reestructurar-t'ho bé o intentar ser una mica professional, no? No deixar tot a la sort, et treu molt de temps, molt de temps. I per sort, bueno, aquest any, com et comentava, serem dos, ens podrem distribuir les feines una mica millor, però fins ara ho he fet jo. Ho feia jo, trobava nits en les que podia agafar un vídeo d'un partit, analitzar, em podia escapar una estona perquè algun rival jugava a prop de casa i anar a donar un cop d'ull. Algun conegut que havia anat a veure el partit me donava quatre tips de com havien jugat. I també a casa, no? Pues, aquí un punt a favor és el suport que et donin a casa. Si a casa tens un bon suport en aquestes categories, ja sigui la família o la dona o tal, que ho entenguin mínimament i et deixin fer, pues, és complicat, però es pot fer, encara que t'atreu molt de temps.
1: Què t'agrada fer, a part d'estar dedicant a aquestes hores al futbol sala?
0: Uf, doncs soc una persona bastant tranquil·la. bastant tranquil·les. No acostumo a fer grans coses. M'agraden els detalls petits, no? Que pugui ser, pues, anar a fer un vol, com te deia, no? Pues abans de venir, a lo millor m'anava a prendre un cafè. Aquestes coses petites així són les que a mi m'omplenen, no? Un vol amb la família, anar a dinar, anar a sopar, quatre amics... coses així són les que emplenen. Hobbies, molt. Mil.
1: Digue'm algun, perquè ara t'anava a preguntar algun hobby a banda del futsal.
0: Del futsal, clar, aquí ja et diria, és que he fet moltes coses. He fet moltes coses perquè sí que a nivell de hobby sóc una mica cul inquiet i m'agrada provar-ho tot perquè si no ho provo no sé si m'agrada o no. Però puc passar d'anar a jugar a pàdel a estar-me jugant a un videojoc, a anar al cinema, que és algo que tinc una mica deixat però m'agrada molt, com, bueno, coses... Al final sóc una persona que si em treus un plan, possiblement t'hi que sí.
1: Que sí. Que sí. Parlant ara amb un aspecte, seguint una mica amb el futbol, serà relacionat. Quan perds un partit, ets de les persones que se'n va a casa, li costa passar pàgina o ho deixa bastant a la pista?
0: No, sóc una persona que m'ho porto. M'ho porto, però m'ho porto no en l'aspecte de... Hòstia, he perdut, m'ha posat de mala llet... No, això no. No. Intento tenir un caràcter tranquil, però sí que m'ho porto en gran part perquè just surto del partit i estic analitzant què és el que ha anat malament o ha anat bé. Estic una estona que m'agrada estar rumiant, després ja desapareix i ja fins a l'altre dia, no? Però sí que és veritat que quan surto de la pista encara estic una estona rumiant què és el que ha passat.
1: Anem a fer ara ja per acabar, i al final un test ràpid, et diré un típic ping-pong, no? de xarxes socials, et diré una coseta i tu m'has de respondre ràpid amb el que creguis que és. Et donaré temps a pensar perquè hi ha algunes que sí que és veritat que ja pots pensar. La primera, els hi pregunto a tothom, alguna mania o superstició abans d'algun partit, entens?
0: Sí, tinc una i és que intento portar sempre una moneda a la butxaca.
1: I ha de ser una moneda, per exemple...
0: M'és igual,
1: sí?
0: Indiferent.
1: I alguna...
0: Però ha de ser algo que sigui... Sí, com una moneda.
1: Perquè necessites...
0: Per poder tocar-la.
1: Sí?
0: Sí.
1: Mira, no me la... aquesta ningú mai me l'havia dit, eh? Mira que a vegades sí que acostumen a repetir-se algunes, que em sentia bastant identificat amb algunes i tot,
0: vale.
1: Que jo havia fet. Algun altre esport que t'agradi molt? Abans m'havies dit el pàdel.
0: Hockey.
1: El hockey?
0: M'encanta el hockey.
1: Mira, doncs aquí a Tordera vas bé, eh?
0: Sí.
1: Vas bé.
0: A part, jo sóc de Massanet.
1: Ah, mira!
0: Sí.
1: I amb el xum.
0: Sí, sí. M'agrada molt, sempre m'ha agradat molt el hockey. Sí, és un esport que a nivell d'intensitat m'agrada molt.
1: No, clar, i en Massanet és...
0: Sí,
1: és l'esport d'ahir.
0: És el top.
1: Sí, sí, sí. Quin és el millor consell que t'han donat mai en clau futbol sala?
0: Futbol sala? Hosti. Una vegada em van dir que no, que la qüestió no era perdre, sinó com es perdia. I això em va marcar. És una cosa que sempre tinc en ment. De que tots podem perdre, perquè al final juguem a un esport que és el, diguem, el més injust del món, que és el futbol, i més el futbol sala. I em va marcar, perquè sí que és veritat que pots perdre, però com has perdut?
1: Si en el vestidor, abans de sortir un partit, et diguéssim, mister, posa-t'ho una cançó, quina és la cançó que ficaries abans de sortir a un partit?
0: Mira, jo la poso perquè sóc molt friqui, com t'he dit. Vale? Sí que és veritat que hi ha una cosa que a mi no m'agrada posar gaire música al vestuari, almenys abans del partit, però si tingués que triar una cançó seria Steeper Lip de ACDC.
1: I ja, l'última, alguna pista que t'agradi jugar, ja sigui per l'ambient que hi ha, per l'atmosfera que respira...
0: Alguna
1: pista.
0: Alguna pista. Però a nivell...
1: De pavelló, quin pavelló dius? Hòstia,
0: ah,
1: quin, vale, quin ambient
0: que
1: hi ha.
0: Que m'agradi a mi... Vale, hosti. Així que ens pugui tocar... Va, intentaré buscar alguna de la nostra lliga. Crec que Vidrera està molt guai.
1: Hi haurà dos de Vidreres aquest any, no? Hi haurà l'Atlètic i els joves.
0: I els joves. Crec que és una pista que està guai jugar-hi. Uh-huh. És una pista que a nivell d'infraestructura la trobo que està prou bé. Sí que és veritat que hi ha una, perdona, que m'han recordat ara, i si no la dic perquè jo vaig jugar, és la de Lloret, la del Molí.
1: Sí.
0: Si és la del Molí, aquella pista li tinc carinyo.
1: Li tens estimat, sí. Doncs, Cristian, fins aquí aquesta entrevista, aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies, per venir aquí a Ràdio Tordera, també per presentar-te, perquè la gent et pugui conèixer. I com t'hem dit abans, ens veurem, espero que ben aviat, durant la temporada, esperem que puguem tenir un seguiment molt, molt actiu del vostre equip i que moltíssima sort, i espero que els resultats també us acompanyin.
0: Res, perfecte. Doncs moltes gràcies per aquesta oportunitat de venir, de donar una mica de veu a el que fem i el que et deia, veniu a la pista i disfrutem tots junts.

I vinga, fins aquí arribem gairebé encarant ja a les 9 menys 10 minutets doncs, per poder estar a les Bitlles de la Fresca tan bon punt acabem aquest programa per encarar el tercer dia d'aquesta competició que hem tingut el resum d'ahir dimarts gràcies a l'Aleix Cavaller. També el tindrem demà fent el resum d'avui, en aquest cas. I també avui hem tingut aquesta entrevista amb en Cristian Romero, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera del Sènior, per encarar aquesta temporada amb l'Atlètic. Espero que hagueu gaudit i que, si no, l'heu pogut escoltar sencera, recordo que la teniu al canal de YouTube de Ràdio Tordera, en vídeo, per tant, la podreu recuperar quan vulgueu, començar-la a veure, deixar-la tornar quan pugueu, quan tingueu temps. Són 27 minutets d'entrevista que crec que no només el coneixem com a entrenador, sinó que també el coneixem com a persona. Per tant, espero que hagueu gaudit d'aquest programa ben completet i nosaltres que ja marxem cap al Prat de la Sardana per gaudir d'aquestes Bitlles de la Fresca. Que vagi molt bé i ens veiem demà. Bona nit!

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
8: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
9: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. La Fira Gos de Vall de Valls a Tarragona es corona amb la tradicional Diada Castellera, que inclou la participació de la Colla Vella i la Colla Jove dels Xiquets de Valls. Si abans ja entràvem amb els preparatius, ara la trobem en plena efervescència. Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
3: Hola, bona tarda, en directe des de la plaça Albata, que hem de viure el moment més important d'aquesta Diada Castellera, el 4 de 9 sense folre, que ha descarregat la Colla Vella ara mateix. Fa segons, podeu escoltar encara els crits de celebració, ha descarregat, dèiem, la Colla Vella del Xiquet de Valls a la segona ronda. La primera havia fet el 5 de 9 amb folre. La Colla Jove, per un contratemps d'última hora, ha arrencat amb un castell per sota de les seves possibilitats, amb el 4 de 9 amb folre, i estem, per tant, a l'equador de la Diada Castellera. De moment, insistim, 4 de 9 sense folre, descarregat per la Colla Vella del Xiquet de Valls en aquesta cloenda de la Tirana.
2: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar, canviem ara de tema, però continuem amb celebracions. I és que la selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nedadors i nedadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als Europeus de París amb una nova medalla de plata en rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip neutral rus, i Itàlia ha tancat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilo Lluís, Cristina Arámbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els Europeus de natació artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. La gran protagonista ha estat la catalana Iris Tió, que després de proclamar-se aquest dimarts campiona d'Europa en el solo tècnic, ha sumat una nova plata per acabar el campionat amb 6 medalles, un or, 4 plates i un bronze. I el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades als usuaris de diferents operadores, té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros i el govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. I un breu apunt per acabar. Abans de tancar, la promoció dels 109 pisos de lloguer protegit de Can Gambús a Sabadell continua avançant. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: I una setmana més d'estiu que estem aquí amb tots vosaltres. Som en Joan Madrid, l'Elvira Romaguera, que t'acompanyarem amb cançons i poesies de gent de Tordera. El nom que li hem posat en aquest programa és Riu de Versos. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, amb ganes d'acompanyar una estona els nostres oients, que ja suposo que són molt fidels al programa.
0: Esperem. Bé.
1: Doncs, què els hi has de dir més?
0: Res, que es quedin a escoltar, que ho fem amb molt de gust per ells, i endavant.

retrobament. Tu tenies 18 anys i uns ulls clars i lluminosos, uns llavis tendres i rojos, anhelosos per besar. Tu tenies 18 anys i quan a prop teu passava, tot el meu ser t'adorava i era en silenci els meus planys. Tu tenies 18 anys i un cor generós i noble, i a l'emigrar del meu poble calmares els meus afanys. Ara que han passat els anys, tots ells, corulls d'esperança, ha rebrotat l'enyorança i el desig de retornar. I ja no tens 18 anys, ni tens els llavis tan tendres, els teus cabells ja hi ha cendres i els teus ulls no brillen tant. Però avui, quan t'he retrobat i has desviat la mirada al passar pel meu costat, he vist que t'estimo encara. He vist que el temps no ha passat.

Felicita Sagrera. Primer Premi de Poesia de l'Esplai, setembre del 1992.

0: al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.

Diàleg amb un adolescent. Aquesta és la veu del teu silenci. Aquesta, que jo he sentit tantes vegades. La que diuen els ulls quan callen les paraules. Avui els teus ulls brillen, potser d'alegria i esperança. Tu saps viure la vida. Les flors no t'espinen. No coneixes l'enyorança. No és només l'alegria que dona llum a la mirada. També brillen els ulls quan veuen néixer les llàgrimes. Margarida, Projà i Pujol.

El rellotge del temps. Aquest rellotge que va marcant les hores, que jo voldria parar en aquells moments ditxosos, però ell segueix, i segueix sense parar, igual que la vida, que és curta o llarga per cada ésser. Però seria tan ditxós, seria tan meravellós el poder parar el rellotge en aquells moments únics que saps que no els tornaràs a viure. Parar el rellotge del temps quan estàs tan enamorat i allargar aquells dies tan meravellosos del primer amor, o poder allargar la felicitat de quan formes la llar, la nit única, la nit de noces, o aquells moments que saps que no tornaran i els guardes com el millor dels teus records, o aquells instants que els fills et fan mirar-los i t'omplen de pau i satisfacció. Voldríem parar el rellotge del temps en molts passatges de la nostra vida, o si no, fer-lo enrere, esborrar tot allò que ens fa patir i ens omple d'angoixa. Aquest rellotge que ens medeix el temps, que ens fa córrer com fem tard, que ens fa patir per la persona que estimem i sempre depenem d'ell, per la feina, per l'amor, pel sentiment. Si tens temps, beses la xicota, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expresses els teus més íntims pensaments. També pots fer feliços els companys, els amics i la gent. Tot depèn d'intentar-ho. Si no fos per al rellotge, tot seria diferent. Moltes guerres i problemes no els tindríem, perquè tot el que ens passa depèn del rellotge, aquest rellotge que ens mesura el temps.

0: Alé da Vida. A cada pas, a cada tros de vida, que sempre hi ha algú que fa, que pensa, que somia, que vol, que dol, que riu, que plora, que gaudeix, que sofreix, que viu i deixa viure. Un ésser humà amb un esperit feble. La nostra fita és estimar.
1: En cada ser que aquesta terra habita hi ha un tresor ocult, ben dintre seu. Si busquem bé, suaument, de mica en mica, quelcom hi haurà que ens parlarà de Déu.
0: Talment miralls, ses ulls, dos fars immensos que buscaran la llum per veure-hi molt més clar. Gaudiran dels colors dels seus raigs més intensos. S'aclocaran un dia que no tindrà demà.
1: Sens rumb segur que port ens guia, serem estranys dins la nostra terra aimada. Caminarem, sí, a poc fent via. Més, si no estimem, no deixarem petjada.
0: Si la bondat en nostre cor inia i l'esperança companyia ens fa, tot fent camí un dia i altre dia, indrets segurs trepitjarem demà.
1: Serà llavors només la fe que ens guia i ens darà forces per continuar. Un jorn i un altre ens farà companyia. Si ens agafem ben fort, ja no ens podrà deixar.
0: Si l'amic en qui tu confiaves, amb el despit, va malferir-te el cor, si amb cor planyent el perdó li donares, aquest teu gest avivarà l'amor.
1: Retrobarem la pau, però quan dolça paraula omplirà els llavis de tot ésser humà, treballem tots, visquem, trobeu-nos a la taula. Si tot ho compartim, molt més ens donarà.
0: Maria Teresa Reñé i Romaguera, març del 1994.

no hi ania i enyor. Mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que es consumeix, que plora i que amaga

que no veus que t'estimo, que et desitjo de veritat, que no veus que moro en cada carícia que li fas? Tanca els ulls i no em miris, que ja no vull res de tu. Potser sí, sí, una cosa, que m'oblidis i oblidis qui he nascut. Edat, 17 anys, pseudònim A. Peyron, del grup C, del concurs de poesies que es feia fa uns quants anys enrere.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ràdio Tordera.

tristes emocions. Un dia que, perquè sí, jo em trobava a l'estació per veure arribar el tren, vegia una donzelleta que esperava la seva arribada tota impacient. El xisclar del comboi l'aire fendia. A la nina li feia un salt al cor. Apareix el tren per un cap de via, ja grinyolen els frens. El tren mor. Busca la donzelleta amb gran frisança entre els personatges que han arribat. Als braços d'una dona, tot llançant-se, de sa boca el crit de mare ha esclatat. S'enfosa en una abraçada mare i filla, barrejant-se llàgrimes i petons. En els meus ulls, una llàgrima brilla, omplint-me el cor de tristes emocions. La seva mare, un jorn d'ella partia, més ja ha tornat i en els seus braços és. Un jorn la meva mare jo perdia, més la meva no tornarà mai més. Per sempre de mi la mort se l'ha emportat, per sempre, quina paraula fatal. Sols els que hem tingut i l'hem estimat sabem què és una mare i lo que val. Lluís Puig i Martori, 1932.

Un somni. Et busco en la foscor, et busco també en ple dia, però és sols una il·lusió, un somni, una fantasia. Et busco al cel i a la mar, a l'aire, al clar de la lluna, però a l'anar-te a abraçar, ets un núvol que s'allunya. Et busco al mig de les flors, quan s'obren de matinada, i veig dintre els seus colors la teva imatge anhelada. I a l'acostar-me a la flor, amb la il·lusió de besar-te, veig que sols una visió i no puc tan sols tocar-te. On ets, que no puc tenir ni et puc estrènyer els meus braços? És que mai has existit? Ets un somni de la nit, quan, dormint, sento els teus passos? Felicita Sagrera i Riera. Novembre de 1992, segon Premi de Poesia de l'Esplai, l'any 1993.

La meva terra. És la meva terra, la que jo m'estimo tant. És la meva terra, la que jo m'estic mirant. Des de petita m'han ensenyat d'on sóc. Terra bonica, sí, és aquest el meu lloc. Voldria sortir a trobar felicitat. No, res de fugir, trobaré la llibertat. Jo voldria veure la meva gent lluitant, lluitant per creure que Catalunya està canviant. Tots junts podrem viure, sempre mirant endavant. Catalunya lliure. No, no estic somiant. Ho hem d'aconseguir. Res ha de ser com abans. Fora hem de sortir a cridar: som catalans. Júlia Manresa. És el 2005 i els 13 anys.

Luna. Sentinela de centrals imatges, talment com miracles cel amunt. Suspesa dalt del blau, em fas mestressa de tot el que la terra crea i bresa, vestint de plata arreu tot el conjunt. Cercant el teu esguard allà on et trobis, t'he vist gronxant-te al mar en nits serenes, seguint a les onades platja enllà, on puguis l'aurora resposar lliscant sobre el pendís de les arenes. Al riu també t'hi veig d'argent vestida, mentre baixa encalmat besant la vall, i et saps a aquelles aigües reflectida com una fada de lluentons vestida, que es veu la més bonica en el mirall. Fins l'arbeil de la prada t'agombola quan la carona suau en dolça nit i fas brillar el seu pèl fet de rosada, mentre no arriba encara la matinada que et durà prest a reposar al teu llit. Mil històries d'amor guardes escrites al llibre del teu pas enjugassat. De mirades al cel fent-te penyora, de promeses i somnis a tot hora, deliris del present i del passat. Quan ja fineix el temps del teu viatge i regna Déu l'impero del foscor, és quan espero, amb ànsia i amb anhel, que tornis a lluir formós al cel i en lliuris de l'espessa tenebror. Duc a les mans el buit d'aquell silenci nu a la nit. Encara coeja parents i boscúries, i les primeres llums del jorn s'apaguen a les aigües del meu mar. Segon premi del llibre que fan Esquarts de l'any 2017. Maria Teresa Renyer.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Poesies fetes per la nostra gent, per la gent de Tordera. Nosaltres, tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Javier De Gea. La Fira Gos de Valls de Tarragona està arribant al seu final i la gent està gaudint de valent amb una gran diada castellera. La colla vella i la colla jove dels Xiquets de Valls estan fent les delícies de la gent a la plaça del Blat, des d'on ens parla Quico Domènech, de Ràdio Ciutat de Valls.
3: Bona tarda, bona nit. A punt d'acabar-se aquesta diada castellera que clou, de fet, la Fira Gos, la Fira Exposició del Camp Català, i ha acabat amb un cert mal regust de boca perquè hi ha hagut un intent desmuntat del 4 de 9 sense folre de la colla jove Xiquets de Valls com a tercer castell que no ha reixit, han desmuntat. En qualsevol cas, i pendent del que pugui passar, de com es pugui tancar definitivament aquesta diada, sí que cal dir que ha estat un gran firagost amb una actuació estel·lar de la colla jove Xiquets de Valls que ha arrencat amb el 5 de 9 en folre a la segona ronda, ha descarregat un magnífic 4 de 9 sense folre, el castell més important que s'haurà vist avui a plaça, i finalment el 7 de 9 en folre. Les colles arribaven amb baixes i amb programes determinats per aquestes baixes, però al final, en el cas de la colla vella, ha pogut sortir de l'actuació amb 3 castells de gamma extra, cosa que no és habitual. Pel que fa a la colla jove, és pendent de com acabi en funció d'aquesta circumstància que dèiem que han desmuntat el tercer castell, el 4 de 9 sense folre. El primer castell ha estat el 4 de 9 sense folre. A la segona ronda han descarregat un treballat 2 de 9 amb folre i manilles, castell de gamma extra. I, per tant, també satisfacció a les files de la colla jove. És un excel·lent colofó per aquesta fira, que té en els castells el seu punt i final.
2: Moltes gràcies, Quico, pel teu seguiment. Continuem amb el temps, ja que Protecció Civil ha activat novament el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat i per acumulació de pluja a gran part del país. Les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central. I un home ha mort aquest dimecres a la tarda mentre conduïa una moto d'aigua en un xoc amb una embarcació recreativa a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i hauria fugit. Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la mateixa moto i posteriorment han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del SEM, que ha treballat per reanimar-lo, però finalment han confirmat la seva mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Benvinguts, benvinguts a un mar de música, on trobareu la música per escoltar aquest estiu, per anar a la platja, per estar a casa tranquil·lament amb l'aire condicionat, el cotxe, que fem molts quilòmetres a l'estiu, per anar de vacances, per veure la família, per anar a la platgeta. Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música.
1: M'hi vull quedar per sempre.
2: Li fotem una mica, un, dos, tres.
1: No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament, aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les...
0: Comencem forts amb No és Miami.
1: Interessants les nostres vides.
0: Dels nostres búhos i catarres.
1: Aquí...

Marxa, marxa! Ja anem amb una estrena. Vinga, el nostre Manu, el Manu Guix, ha fet un àlbum que es diu Galàxies. I posarem la cançó que dona títol a l'àlbum, Galàxies. Manu Guix.

En fi, anem amb una estrena també del maig, si no m'equivoco, del 20 i tants, 26, 29 de maig, ara mateix no us ho puc dir segur. Paul McCartney ha fet el seu últim àlbum, que ja en porta uns quants, de fet, uns 20 i pico també, el 29 de maig, això, el 29 de maig del 26 va treure aquest àlbum que es diu The Voice of Dungeon Lane. És el 19è que fa el Paul en estudi en solitari. I és el que treu després, o sigui, l'últim que va fer va ser el 2021, o sigui, tela marinera, sense més dilació. Sabeu que el meu anglès és el que és i ara mateix no us puc dir exactament el que diu, però ho podem averiguar junts, què us sembla? The Voice of Dungeon Line, l'última de Paul McCartney.

Bueno, he de parlar una mica dels dies que hem deixat enrere, de mantenir promeses que no es trencaran mai, passi el que passi. I dels nois, pues d'això deu ser un poble o alguna cosa així, no? Els nois de Dungeon Lane, de quan la guerra i tot això, del que van plorar i del que van prometre, que mai ningú sabrà el que van prometre. Algo així, més o menys. Però ja dic, jo estic oberta, si hi ha algú que sàpiga anglès i vol vindre a donar-me classes particulars, gratuïtament, jo, de veritat, eh? Jo no hi puc, més que el que puc fer és dedicar cançons. Com ho fem, això? Doncs pues vosaltres em demaneu una cançó. Sí, home, sí. Em dieu el títol, sobretot, si voleu el vostre nom i si va dedicat a algú simplement perquè us agrada. I com ho feu? Doncs pues escrivint un WhatsApp a Ràdio Tordera. I a quin número? El 611-481-381. Vinga, aneu a buscar paper i boli, que us dono temps. Aquest estiu podeu demanar una cançó aquí, a un Mare de Música. 611-481-381. Demaneu-me una cançó. Vinga, la que us vingui de gust. Anem una mica espujadets amb la Gloria Gaynor, que m'encanta. El Wild Survive. Sobreviuré! Sobreviuré!

Buah, ens n'anem uns quants anys enrere i era estiu que jo vaig anar a veure aquesta pel·lícula i no sé, tindria 13 anys o així, o sigui, ens podem plantar el 76, 77, 70... No, 70... Sí, 70 i alguna cosa. Quan, igual 78, que va arribar a Espanya, unes cues, mare de Déu, per anar al cinema. Gris, parlo de Gris, i parlo d'aquella cançó que diu oh, oh, honey, o sigui, oh, oh, carinyo, el que jo vull, tu ets el que jo vull. El que necessito. Si estàs ple de carinyo, ets massa tímid, medita, mira'm, sent el meu camí, vine amb mi, perquè... I ell li diu, oh, perquè necessites un home, i ella diu, vale, vale, d'acord, necessito un home, serà millor que em posi en forma. Bé, la cançó és divertida, es recordarà sempre per al ball del John Travolta i l'Olivia, el Newton-John, aquell de... Tarararan, els dos de negre de cuero, que maca, la recordeu? Pues som-hi! Cançó preciosa que ens transporta...

0: anem a posar, anem a fer un mix, va, tres o quatre cançons que pertanyen a pel·lícules famoses. Ara posarem una altra completament diferent. Aquesta és d'amor, d'amor, d'amor. El meu cor, My Heart Will Go On. És el tema d'amor de Titanic. I qui ens el cantava? La Celine, la gran Celine Dion. Quina cançó més maca!
1: Wow!

d'una cançó dolça a una cançó d'aquestes de ballar. Pugem escales, pugem escales, pugem escales! I què diu a dalt quan arriba? Adrián! Rocky, la cançó principal, Eye of the Tiger, de Survivor.

Va, i anem per l'última, va. Se m'acaba de correr, ara mateix, així tal qual. Què us sembla si posem cada setmana 3 o 4 cançons de pel·lícules famoses? També les podeu demanar vosaltres. Oh, ja us he pillat. El 611-481-381. 611-481-381. Podeu demanar cançons. Ai, tinc una demanda, però bueno, poso aquesta i posaré la demanda, que també és d'una pel·lícula. Però aquesta... Ja sé, aquesta potser se la repeteixo molt, però és que m'agrada. I és que fa ballar Pretty Woman, de Roy Orbison. Anem o no anem de compres, dona igual.

I canviem, vinga. Aquesta és una petició. Aquesta petició la demana la Jessica, que té una bebè de 3 mesos, i potser una miqueta més, perquè des que la va demanar, i ens demana aquesta cançó que li posava la seva mare.

agafa com... Vol pujar com un cim i els que estan amb ell, els soldats, el senyor, senyor, d'on va, no? I ell diu, la vull agafar jo, ja vam nosaltres. No, no, que sóc jo, que és la meva dona. I també li agafa un Edelweiss. I en aquell moment això no se sap, perquè la pel·lícula és sí, ell agafa una flor i au. Però bueno, aquesta és molt maca i la cançó és preciosa, eh? O sigui... Jessica, la cançó és preciosa, espero que sí que li cantis de la teva filla com la teva mare te la cantava tu i com te posava la pel·lícula. Així que per la Jessica i la seva filla de 3 mesos, aquesta gran cançó de la Julie Andrews, Christopher Plummer, Edelweiss. Preciosa, preciosa, preciosa.

Uau, la pell de gallina. Jo és que la recordo molt, molt, molt. La canten junts, la canten amb els nens, la canten quan se'n van, que s'escapen al final. Ai, ara m'he xivat del final de la pel·lícula, com si fos nova. Ai, que dolenta soc, per favor. En fi, anem amb una miqueta de marxa, una mica de mar, una mica de sal, una mica de tot. Però és que hi té tantes versions que no sé quina posar-se, eh? Va, l'original? Ai, no sé. Venga, Sapore di sale. Jimmy Fontana.

Continuem en marxa aquí, a un mar de música d'aquest estiu, perquè balleu, perquè canteu, perquè feu el que vulgueu, però sempre escoltant Ràdio Tordera. Un mar de música. Ah, Celia Cruz encantava allò de La vida és un carnaval.

wow, wow, wow, wow, wow, wow. La despetxà. Ara bé, anem a posar una cançó, aviam. Vull fer una miqueta, aviam, per la gent de la meva edat, ja sabeu qui són. Són els Mustang. Qui són els Mustang? Els Mustang són un grup que es va fer sobre l'any... Déu sap. 63, l'any que jo vaig néixer. Són Mustang, Sirex... Era el Santi Carulla el que cantava. I què feien exactament? Perquè el Sirex, per exemple, tenia cançons seves, no? Però tipo duodinàmico, o tipo, jo què sé, Fórmula Quinta, i els Diablos, en recordeu? Els Diablos són una miqueta més posteriors, eh? Perquè jo jugava amb l'Agustí de los Diablos i jo era petita, o sigui que devien començar 67, 68, digo jo, eh? Bueno, en fi, no m'enrotllo més. Els Mustangs què feien? Versions de quasi tot el que sortís en anglès famós en castellà. Feien moltíssimes cançons dels Beatles, era el que més. I com els Beatles en aquella època no paraven de treure cançons, pues ells també. En tenen moltes, com totes les que tenen els Beatles. Però aquesta m'agrada. Obladí, obladà. No, no són els Beatles, són els Mustangs en castellà.

Ei, què tal? Què opineu? Això de... Moltes vegades poso cançons en castellà o en català de l'inglès de tota la vida, no? Però aquestes particularment versionades per les Mustangs o per els Sirex, algú feien, però eren els Mustangs. Us agradaria? Demaneu-me cançons. El 611-481-381, el WhatsApp de Radio Trotera. 611-481-381, dieu-me quina cançó voleu escoltar i si hi ha motiu o si la voleu dedicar a algú. Ai, no se sap mai. Ai, senyor, doctor Prats ens diu que les nits no moren mai. Home, jo diria que sí, quan arriba el dia...

no. Sí, sí, moren. Moren quan arriba el dia. I jo això ho discutiré cada vegada que vulgueu. I podrem repetir les nits que vulgueu, però quan arriba el dia s'acaba la màgia de la nit. Ei, no és per res. A vegades l'edat és un grau. Bé, anem acabant, si us heu donat compte. Ens queden pocs minutets per acabar un mar de música d'avui. I jo us segueixo demanant que escriviu al WhatsApp de Ràdio Tordera demanant cançons per motiu o sense motiu, per amor o sense amor, simplement perquè us agrada, perquè la voleu ballar aquest estiu, escoltant sempre a Ràdio Tordera al 611-481-381, 611-481-381. I aquesta és maca, però molt maca, i és del Miquel Núñez i ens diu "Celebrem". I celebrant amb el Miquel Núñez, celebrem el dia d'avui. Fins la setmana que ve!

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 5 d'agost, les tres paraules del dia són desallotjament, taller, retirar. Desallotjament. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere ahir sense incidents. I Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. Taller. L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot, i el projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. Retirar. El Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. El govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent els darrers 5 anys. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge.
2: Valorem molt positivament aquesta decisió del govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: Avui, 5 d'agost, és el Dia Internacional del Semàfor. Avui és la Mare de Déu de les Neus. Falten 7 dies per l'eclipsi solar, 19 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps clar i molt càlid, amb predomini del sol. De cara a demà podríem tenir algun núvol i alguna probabilitat de pluja. La dita per l'agost, pica el sol i bull el most. I avui el subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba ho podeu trobar de 9 del matí a 10:45 al local social de Rocarrossa i de 11 del matí a 12:45 al local social de les Ferreres.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la Xarxa de Comunicació Local. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, 5 d'agost del 2026, comencem les notícies del dia. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar els preus dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Ho explica la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Tordera, Jennifer Jansà.
2: Valorem molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs, la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'Aplec. Serà dissabte a les 11 a càrrec d'Anna Ribot. Ho explica la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. L'objectiu és anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les dues conques. El Club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. En dona detalls Sergio Alonso, coordinador de l'entitat.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: I la previsió del temps, d'en Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En compliment d'una resolució judicial amb la participació conjunta de la policia local i els Mossos d'Esquadra, ahir es va dur a terme un nou operatiu per recuperar pisos ocupats il·legalment. L'actuació, emmarcada en els carrers Menéndez Pidal i Ramón y Cajal, es va desenvolupar sense incidents i va comportar el desallotjament d'una desena de veïns, els quals ja disposaven de la notificació prèvia d'abandonament. Aquesta acció forma part d'una estratègia coordinada que els Departaments de Seguretat, Jurídic i Urbanístic de l'Ajuntament estan donant a terme amb la propietat, els cossos policials i les autoritats judicials. L'objectiu és recuperar de manera progressiva els immobles ocupats per tal de millorar la convivència i la seguretat del municipi. Des del consistori reafirmen el seu compromís de donar continuïtat a aquesta línia de treball durant els propers mesos, sempre dins del marc legal vigent. Aquest model de coordinació institucional i planificació conjunta, que ha requerit anys de gestions prèvies, està donant fruits i demostra la ferma voluntat municipal per donar resposta a les problemàtiques que afecten el veïnat. El Govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se a un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació i on s'aplicarà la limitació de preus dels lloguers. Amb aquesta ampliació ja són més de 300 les localitats catalanes sota aquesta regulació. La regidora d'Habitatges de l'Ajuntament de Tordera, Jennifer Jansà, ha valorat molt positivament la decisió.
1: Tordera ha estat incorporada pel Govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
0: Jansà ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
0: La mesura s'aplicarà un cop la declaració entri definitivament en vigor, ja que actualment es troba en fase d'exposició pública. Un cop superat aquest tràmit, comportarà els següents efectes pràctics. Un control de preus en nous contractes. El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Un límit per a grans tenidors. Els grans tenidors estaran obligats a respectar l'índex de referència del preu del lloguer, contribuint a un mercat més transparent i equilibrat. La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. Mentre que 53 nous municipis com Tordera s'incorporen a la llista, cal destacar que la vigència de la declaració s'ha de renovar anualment en funció de si es mantenen aquests criteris, motiu pel qual una vintena de localitats catalanes es quedaran excloses a partir de l'any vinent per deixar de complir els llindars establerts.

0: De cara a la celebració del tradicional aplec al monestir de Roca Rossa el pròxim 15 d'agost, l'Arxiu Històric ha organitzat un taller de gravat amb materials alternatius dedicat a la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. L'activitat tindrà lloc el dissabte 8 d'agost de 2026. El taller serà dissabte a les 11 a l'Espai Bertrana de l'Arxiu. L'activitat anirà a càrrec d'Anna Ribot i l'inscripció és gratuïta a través de la web municipal. El taller, on la creativitat, l'art i els colors seran els protagonistes, utilitzarà diferents tècniques de gravat inspirades directament a la imatgeria de la Mare de Déu. Ho explica el responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
1: Bé, doncs aquesta setmana, el dissabte, dia 8, farem un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents. La professora és una persona ja coneguda, l'Anna Ribot Orbita, doncs, que impartirà aquest taller, que durarà una hora i mitja. Es començarà a les 11 del matí aquí a l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric.
0: La imatge que s'empra actualment per a aplec no és l'original, sinó una rèplica en talla de fusta realitzada l'any 2008 per l'escultor Josep Brisa. L'escultor va recrear la peça sencera, ja que a l'original li faltava un braç i tenia la cara molt deteriorada, observant l'autèntica imatge que es conserva al Museu Diocesà de Solsona, gràcies a la intervenció del Cercle d'Història. Segons explica Mercè Torrelles, aquesta còpia es custodia habitualment a una sala de la part superior de l'església parroquial de Tordera i es recupera cada any a la celebració de la pleca al monestir.
1: I aquesta imatge que es conserva a dalt, o sigui, allà on hi havia el colomar de l'església parroquial de Tordera, doncs ara és una saleta, una sala que està doncs, a la part superior. Hi ha aquesta imatge, llavors el Cercle d'Història la va buscar cada any per poder fer l'aplec. I aquest taller que farem doncs, fa referència a aquesta imatge. Per tant, tothom que li faci il·lusió doncs, i vulgui venir a passar una bona estona, és una inscripció que es pot fer a la pàgina de l'Ajuntament i és una inscripció gratuïta. Per tant, tothom que vulgui està convidat.
0: El taller de gravat artístic serà dissabte a les 11 a l'Arxiu Històric de Tordera. El CEAP-CSIC ha presentat Nereida, un projecte finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que utilitza bessons digitals, que són rèpliques virtuals d'ecosistemes aquàtics, per anticipar l'evolució de la quantitat i la qualitat de l'aigua a les conques del Ter i la Tordera. Durant el seu primer any d'execució, el projecte ha posat a disposició pública les primeres eines operatives de predicció a escales estacionals i a llarg termini. La predicció estacional són projeccions de cabals per als propers 7 mesos al Ter i la Tordera, així com el volum previst als embassaments de Sau i Susqueda. I la intrusió salina, un visor de dades i un model predictiu per a les desembocadures d'ambdós rius, clau per a la gestió agrària. Les eines s'han dissenyat de manera conjunta amb els equips tècnics de l'ACA, a través de sessions de cocreació. L'objectiu final del projecte trienal és establir un full de ruta per escalar aquesta metodologia a totes les conques de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera travessa un moment econòmic molt delicat. El coordinador de l'entitat, Sergio Alonso, ha encès totes les alarmes alertant d'una situació econòmica límit. Si el club no aconsegueix una injecció de 10.000 euros de liquiditat en els propers 15 dies, la viabilitat del primer equip penja d'un fil. Aquest ofec financer és el resultat de diversos factors que han colpejat de ple les arques del club aquest estiu. El detonant principal ha estat el sorteig de l'hoquei plata, que han quadrat els torredrencs al grup nord. Aquesta decisió federativa implica haver de fer 6 desplaçaments molt llargs, 4 a Galícia, 1 a Astúries i 1 a Bilbao, cosa que dispara la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, uns 9.000 euros més que la temporada passada. Aquest sobrecost inesperat cal sumar-hi altres pèrdues d'ingressos que eren vitals per afrontar l'inici de curs. El club no disposarà de barraca a la festa major, deixant d'ingressar entre 5.000 i 6.000 euros de forma directa. Hi han caigut alguns patrocinadors amb els quals ja es comptava per cobrir el pressupost. Tot i que la directiva ja s'ha mogut a contrarrellotge i ha trobat el compromís d'alguns sponsors per valor d'uns 5.000 euros, aquests diners no arribaran a la caixa a curt termini per qüestions fiscals de les empreses. Ara mateix, el club necessita liquiditat immediata per assumir els 12.000 o 13.000 euros que costen les fitxes federatives. Ho explicava Sergio Alonso, amb rotunditat i preocupació.
2: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Bueno, estamos en una situación un poco a expensas. Entonces,
1: l'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci oficial de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació del nou entrenador de l'equip, que encara es troben negociacions.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenedor d'una urbanització de Lloret de Mar. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la policia científica, que han dut a terme les primeres inspeccions per aclarir les circumstàncies de la mort. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal, que treballa per determinar la identitat de la víctima i les causes del succés. De moment, la policia catalana considera el cas una mort violenta i manté obertes totes les línies d'investigació. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'una prova PCR per determinar de manera senzilla i ràpida si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Ho amplia Irene Segalés.
1: La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
2: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció de respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
1: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
2: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
1: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
2: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
1: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
3: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
1: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
4: Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, amb temperatures que demà baixen una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Com pot reaccionar el nostre cos davant d'un cop de calor?
2: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant potser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i amb... s'accelera la respiració i el pols.
1: Què s'ha de fer quan una persona entra en un cop de calor?
2: En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Com podem protegir la nostra pell davant l'exposició al sol?
2: Amb moltes mesures. La primera, la protecció solar de 50 o més, i després amb altres elements, ja sigui amb un barret, amb roba de lli, roba fresca però de màniga llarga.
1: Quins són els principals riscos de la calor i com podem lidiar amb ella?
2: Els riscos de la calor majoritàriament són per a aquella gent més vulnerable, infants i gent gran. I el que hem de fer és seguir els consells que se'ns donen, ja sigui des de salut, des de protecció civil, que ens estan bombardejant sempre a consells, i tenir en compte doncs, això, aquest ABC que ens diuen de mesures a tenir en compte, ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt, i quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Quants litres d'aigua s'han de beure al dia?
2: Mínim litre i mig, i si a l'estiu poguéssim beure 2 litres, millor.
1: Quines són les hores les quals hi ha més risc de cop de calor en l'exposició al sol?
2: Les hores puntes de més risc seria de les 12 del migdia a les 5 de la tarda.
1: Quines persones tenen més risc de patir problemes per la calor i com poden tractar-ho?
2: La gent vulnerable, gent gran i els infants.
1: En els últims anys heu notat un augment de consultes sobre la calor i en quins casos us heu trobat?
2: En els últims anys sí que estem notant que hi ha més consultes per cops de calor, i normalment són les persones que pateixen un cop de calor és perquè no han respectat les mesures que hem dit i que han estat exposats doncs, a altes temperatures en franges horàries que són altes, no? Que la temperatura és molt alta, o que han estat tancats en algun lloc on no ha sigut un refugi climàtic i han patit un cop de calor.
1: Creieu que tots aquests casos augmentaran davant la pròxima onada de calor? I què recomana fer per prevenir futurs avers?
2: Doncs, si la gent no respecta les mesures, seguirem veient aquests cops de calor, però si la gent fa cas de tots aquests consells, en principi, pues no hi hauria d'haver-hi més casos dels que hi han hagut. I les mesures, el que deien, sobretot resguardar-nos de la calor, anar per la sombra, utilitzar tots aquests elements que ens protegeixen, amb barret, no fer exercici a les hores de més calor, quan estem a casa buscar la ventilació, buscar tenir la casa fresca, utilitzar els ventiladors, i si tenim aire condicionat a temperatures de 25 és suficient per tenir la casa refrescada, i sobretot beure molta aigua, i encara que no tinguem set, anar bevent aigua i menjar molta fruita i molta verdura.
1: Quins errors comet més sovint la gent durant una onada de calor?
2: No respectar les mesures, bàsicament. Pues lo de no hidratar-se i lo de, sobretot, lo de no lo de sortir en aquesta franja horària de 12 a 5, que ens pensem que no passa res i sí que passa.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem nova edició del programa Píndoles de Salut. Som a la consulta de la nutricionista del CAP. Som amb la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Estem amb tu a la teva consulta i a la teva taula veiem una pila d'envasos on imagino que avui no parlarem precisament de l'envàs en si, sinó que parlarem de nutrició i en l'envàs el que segurament tu ens entenc que t'hi fixes especialment és amb la composició, amb tota la informació que hi ha. Avui volem que ens expliquis una miqueta trucs a nosaltres, els usuaris, per poder-nos informar a vegades de què estem consumint. Entenc que la mare dels ous estaria en aquestes informacions que hi ha a darrere, amb lletra tan petita i que costen tant de veure, no?
2: Exacte, una mica com la primera premissa que m'agradaria que quedés clara és que la part frontal d'un envàs, no?, és la part que l'empresa utilitza per cridar la nostra atenció, per fer reclams, de qualsevol mena, però ja siguin doncs, que el producte és zero, que és alt en fibra, que és vegà, que no té gluten o no té lactosa, o que ajuda a la immunitat, no? O que amb missatges fins i tot a vegades confusos, no? Com típicament mediterrani, o plantem cara al sucre, o real food, tot això són reclams. Però rere aquests reclams hem de ser capaços d'esbrinar realment què contenen aquests productes. I aquí està una mica la màgia, no? Per tant, la màgia no serà mai quedar-nos amb el que hi ha a la part frontal, sinó, com tu bé deies, anar a la part de darrere, on veritablement doncs, la lletra és molt petita, hi ha una llei que la regula, però la llei, haig de dir, doncs, que no ens protegeix gaire com a consumidors, perquè assumir que aquesta lletra és legible, t'haig de dir que aquí, en el CAP, on passen per nosaltres molt tipus de població diferents, doncs la gran majoria ens diuen és que jo això no ho puc llegir. No? Llavors, la llei en aquest sentit, tot i que ho regula, no és gaire protectora en aquest sentit per part dels consumidors. No?
1: Però tornant a la portada que ens deies dels productes, sí que es va parlar, per exemple, de quan parlaven de productes like, de productes 0%, això es compleix encara, per exemple? O sigui, quan un producte posa que és light, què hem d'interpretar?
2: Doncs, o sigui, per suposat el que hi ha a la part frontal del producte és cert. Ara bé, no vol dir que sigui l'única veritat d'aquest producte. Per exemple, un producte que digui 0% sucres afegits no vol dir que el producte no tingui edulcorants. No vol dir que el producte no tingui saboritzants o aromatitzants. No? Aleshores, són altres tipus de components que no tindran potser l'efecte que tindrà el sucre, però sí que poden tenir altres efectes. De la mateixa manera que un producte digui vegà no és sinònim de saludable. Pot ser que sí, però també pot molt ben ser que no. No? I aquí és una mica on hem d'anar, perquè a la part frontal ells, la indústria, s'assegurarà de posar aquells missatges que interessa que nosaltres llegim. Però la veritat completa, no només aquesta parcial, que també és verídica, però no és l'única certesa, per tant, la part completa la trobarem al darrere.
1: Sí? Oh, què ens hem de fixar? Què ens recomanes?
2: Doncs, més que la taula nutricional, no? Que, per exemple, doncs, podem trobar en molts aliments, més que la taula com a tal de quin és el valor energètic, quin és la quantitat de greixos, d'hidrats, etc., per mi el més important que busqueu és el llistat d'ingredients. Perquè aquest llistat d'ingredients és tot allò que conté aquest producte. I en aquest sentit, doncs, el que buscaríem? Buscaríem que aquells productes que comprem preparats s'assemblin al màxim al que jo podria fer a casa, però em facilita la part del temps. No? Aleshores, si jo m'estic comprant, per exemple, un gazpacho, què li posaria jo a casa? Doncs segurament vegetals, una mica d'oli, potser una miqueta de sal i una mica de vinagre. Per tant, què busco d'un gazpacho? Que tingui això. Què no vull que tingui un gazpacho? Doncs altres productes diferents a aquests. Per tant, més enllà de la taula nutricional, jo hauria d'anar a llegir els ingredients. Heu de buscar allà on te diu ingredients 2 punts.
1: Que pel que veiem encara és més petit, és a dir, les taules s'acostumen a ser ja petites, els ingredients encara ho són més.
2: Correcte, així és, eh? Llavors, doncs, per exemple, si llegíssim aquest gazpacho, no? Té tomàquet, aigua, oli d'oliva verge extra, pebrot, cogombra, vinagre, sal i all.
1: Anem bé.
2: Podria ser un gazpacho que tu et fessis a casa? Aquesta seria la reflexió. Si la resposta és que sí, això pot ser un bon processat, un bon producte doncs, que han fet en un obrador extern, en una fàbrica, i que ens facilita la vida. Podria ser una bona opció. En el moment en què jo començo a llegir i hi ha molts ingredients que desconec, que no sé gairebé ni pronunciar, aquí és on hem de començar a dir, això ho utilitzaria jo com a ingredient? No, doncs segurament es tracta d'algun tipus d'additiu que... A dosis de consumir-ne un dia no passa res, però a dosis de fer-ne una exposició continuada doncs sí que pot tenir un impacte per la salut, no? Estem parlant, doncs, per exemple, en aquest cas, un iogurt desnatat. Té llet fresca pasteuritzada, pulpa de maduixa, 3%, per tant, només un 3% realment és maduixa, i llavors té pectina, goma galant, el midó modificat, aromes, sucralosa, acesulfamo potàssico, beta-carotens, carmín, sorbat potàssic, etc, etc, etc. Tu podries fer cas a aquest tipus de batut? Doncs segurament el batut que tu faries tindria llet o iogurt, la fruita i com a molt potser una essència de vainilla o una mica de canyella, poquet més. No? Aleshores, intenteu buscar sempre aquest llistat d'ingredients. Heu de saber que el primer ingredient és el que té més quantitat. Sí, doncs és normal que el primer ingredient d'un gazpacho sigui el tomàquet. El que no és tan normal és que el primer ingredient d'una suposada xocolata, primer ingredient sigui el sucre. Això vol dir que té més sucre que cacau. Estem comprant una xocolata que té més sucre que xocolata com a tal. No? Llavors, ja ens ha de fer, ja ens ha de facilitar la nostra tria. Quin és el primer ingredient? Té sentit que sigui primer ingredient? Després, que tots els ingredients siguin coneguts, que els poguéssim utilitzar nosaltres a casa. I la recomanació que ens agrada fer també és que, a no ser que tinguin molt sentit, hi hagin pocs ingredients, pocs. Recomanem menys de 5 ingredients. Ara bé, que en un gazpacho doncs, hi ha molta varietat de vegetals, té sentit? Sí, pot ser, doncs fantàstic que sigui. Però, per exemple, en unes patates chips, no? Doncs, què haurien de tenir les patates si les féssim a casa? La patata, l'oli i la sal, poc més. Que resulta que és un tipus de patata que li han posat doncs, orenga, romaní i alfàbrega, perquè són a les herbes mediterrànies. D'acord, però en canvi, per exemple, hi ha patates que tenen patata, oli de girassol, oli de colza, sal, extracte de romaní, d'acord? Però llavors tenen àcids ascòrbics, àcids cítrics, antioxidants, no? Llavors, cal que hi hagi tot això? Doncs us haig de dir que a les estanteries dels supermercats, sense massa diferència de preu, o pràcticament innotable aquesta diferència de preu, podem fer tries de patates, de xocolates, de iogurts, d'hummus, de gazpachos, que siguin realment d'una etiqueta més neta. No? Què requereix? Una mica més de temps, i això és innegociable. Però també és cert que el canvi no ha de ser radical, de 0 a 100. Podem decidir cada setmana que vaig al supermercat fixar-nos en una categoria. I llavors, aquesta setmana potser millorem la nostra elecció de iogurts. I la setmana que ve els iogurts ja són molt fàcils perquè sé directament quins haig de triar i puc centrar-me a escollir unes millors xocolates i una altra setmana uns cereals. I a poc no ens n'adonarem, però d'aquí 6 mesos, 12 mesos, haurem realment canviat la nostra cistella de productes.
1: Hi ha alguns productes que siguin més, que sigui més habitual que hi trobem elements o dintre de la composició aquests altres que dèiem que no són els que esperaríem trobar o que farien nosaltres a casa. Ara, per exemple, ensenyaves la xocolata. No sé si en els dolços o en algun altre tipus de menjars hi trobaríem habitualment aquestes coses que no ens interessen.
2: Jo et diria, com més precuinat i ultraprocessat, més probabilitat de trobar-te això. No? Per exemple, aquí hi ha un pastís de tonyina, no? Això és l'etiqueta que hi ha a la safata del pastís de tonyina, i aquest pastís de tonyina, bé, podríem dedicar-li ara quasi un minut a llegir els ingredients, però els vam llegir no fa gaire amb un grup que van estar per aquí al CAP, i n'hi ha a vora 60. 60 ingredients en un pastís de tonyina, no? Per llegir noms molt ràpids, doncs hi ha des de EDTA càlcic, EDTA disòdic, hi ha dextroses, hi ha midons modificats, hi ha molts tipus d'antioxidants, d'acidulants, de conservants, d'espesseïdors, d'agents de tractament de la farina, de conservants, ja ho he dit, no? Per tant, quan més processat i precuinat està un producte, en general, més li hem d'afegir perquè es conservi i aguantin les característiques organolèptiques.
1: Perquè estaríem parlant de conservants o també hi ha altres elements que ja formen part del màrqueting o del gust que els afegeixen perquè sí?
2: Bé, en realitat no és perquè sí, s'afegeixen perquè mantinguin les seves característiques, perquè aquest pastís de tonyina, segurament sense un aromatitzant, doncs home, al cap d'uns dies perdria intensitat de sabor, i a tots ens agrada que comprem alguna cosa i sembla que sigui fresc. No? Llavors, no és tant perquè sí, sinó s'afegeixen perquè sensorialment ens resultin atractius, perquè es conservin sense que es contaminin.

0: Una part molt important de les begudes també tenen grans o bé dosis de sucre o dosis d'edulcorants, d'aromatitzants, etc, etc. La recomanació que fem des del CAP és prioritzar al màxim l'aigua, el consum d'aigua, i si nosaltres li volem donar algun tipus de sabor, doncs cap problema, podem barrejar-la des de gustos més refrescants, com podria ser un cogombre, una menta, una llimona, a altres gustos, doncs, infusions o fruites d'alguna altra tipologia. I de nou, com sempre, no passa res perquè jo un dia em mengi ni aquest pastís de tonyina, ni aquesta pizza, ni aquest iogurt, ni aquests refrescos. L'important no és el que succeeix un dia esporàdicament, l'important és la meva base. El problema que tenim és que aquest tipus de producte, incloses també les begudes refrescants, s'han convertit en el dia a dia d'una part important de la població.
1: Molt bé, Isolda, ho deixem aquí. El proper dia que anirem al supermercat, com deies tu, mica en mica anirem llegint aquesta composició per intentar fer una millor dieta.
0: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
1: Fins la propera.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
3: Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.